0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
4: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
12: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
13: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
12: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: notícies a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found the love.
4: Hi ha moments que són per només tu i jo.
5: Baby,
4: moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Let's go.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
4: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Calafell Matí, comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duarte Abbas, en repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dijous i avui tornem a tenir alerta per intensitat de pluja. Atenció, perquè no hi ha cap comarca en vermell, però sí que hi ha bona part del país que està en avís taronja. I això què vol dir? Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs vol dir que tot arreu podem tenir pluges intenses, pluges de 40 litres en mitja hora. La idea és que de moment aquest matí tinguem una mica de treva, una estoneta, però a partir de mig matí, o abans de mig matí, els xàfecs forts ja poden aparèixer entre el Camp de Tarragona i el sud del litoral i prelitoral de Barcelona. Això a primera hora. I després, durant la tarda, les precipitacions s'estenen a molts llocs de la Catalunya central, al nord del Pla, Lleida, a tot el sector del Prepirineu, i aquí es poden ser especialment intenses també, i a totes les comarques de Tarragona, incloent les Terres de l'Ebre. La problemàtica també la tenim al sud de Catalunya a mesura que vagi passant la pròxima nit, matinada i demà al matí, perquè les pluges podrien quedar estancades allà. Encara no tenim clar on se situarà el màxim, però probablement serà entre les Terres de l'Ebre i Castelló. I aquí, les acumulacions entre avui i demà podrien arribar a superar els 200 litres per metre quadrat, segons ens indiquen els models que s'estan actualitzant ara mateix.
0: Això a Catalunya.
1: Fins i tot més.
0: Això a Catalunya, perquè al País Valencià sí que ja s'han aplicat...
1: Entre Terres de l'Ebre i Castelló.
0: Hi ha restriccions al País Valencià, Eloi?
1: En previsió d'aquests aiguats, sí. O sigui, a la zona de Castelló tenen gairebé assegurat aquest màxim de pluja, i aquí a Catalunya aquest màxim que pugui produir-se a partir de la nit... d'això de 100-200 litres per metre quadrat, el podríem tenir a la zona del Montsià o extrem sud de les Terres de l'Ebre, probablement, també.
0: Doncs estarem pendents, ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara,
0: com dèiem, al País Valencià hi ha una dotzena de municipis, inclòs València Capital, també, que s'han suspès classes i activitats a l'aire lliure. I novetats també d'aquesta matinada. Avui en parlarem sobre aquest intent de segrest d'un avió que anava cap a Israel i que no va acabar en tragèdia pels pèls. Netanyahu, després d'apuntar al terrorisme jihadista, ha evitat assenyalar l'Iran.
2: It's too early to say. The attacking pilot is now being...
0: De fet, ahir, com sentíem, que a la Fox, que és massa aviat per saber qui hi ha al darrere. També ha afegit que Israel vol participar de la investigació. El copilot hauria apunyalat el pilot amb la intenció d'estavellar l'avió i ho hauria impedit l'acció d'alguns passatgers. I el govern espanyol continua en contacte, sobretot amb Podem i Junts, per aprovar demà els decrets d'habitatge.
3: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre Félix Bolaños fa aquesta crida a Junts perquè aprovi com a mínim el primer decret. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
4: Bon dia. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés. Tot i no tenir els suports garantits, el govern espanyol confia poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret, que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits.
0: Avui Podem es reuneix amb el sindicat de llogateres després que els representants del moviment demanessin també als partits votar a favor dels dos decrets. I avui parlarem també al matí de Catalunya Ràdio amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias. I el Parlament posarà a prova avui l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. Recordem que Junts proposa reprovar per primer cop el president Salvador Illa.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
6: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
0: Això, aquest dijous 1 d'octubre, coincidint també amb el 9è aniversari del referèndum. Quedarà vist per sentència el judici contra els policies que van buidar un ull a Rússia espanyol. Avui declaren per cert els agents. I compte, atenció amb els conductors de motos, bicicletes i patinets, perquè avui entren en vigor noves normes. Atenció, motoristes, en aquest cas. Els cascos hauran d'estar homologats i conductors i passatgers hauran de portar guants en vies interurbanes. Els ciclistes desapareixen les excepcions i en vies interurbanes s'haurà de dur sempre el casc. I en patinet també hauran de dur el casc, llums encesos i sempre tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. La repassarem avui a partir de les 9 amb Josep Lluís Merlos. I en esports, el Barça femení continua golejant a Europa.
7: Arapayo i el gol! El sisè del Barça, el gol de Arapayo, la passada en profunditat a l'espai de Patri.
0: 0-6 contra la Roma, la segona jornada de la Champions. El proper partit de l'equip de Pere Romeu serà diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora ens actualitzem amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Junts manté la incògnita del seu vot davant del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar demà, recordem, a partir de les 11 al Congrés dels Diputats.
2: I tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant. Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits.
1: Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
4: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
5: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
6: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
4: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona hi han passat la nit unes 200 persones.
7: Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a plaça Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
8: Com a mínim, ja he dit fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
7: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix la concentració és a la plaça del Sol de Madrid. Allà ha estat ja la cinquena nit d'acampada i els participants deixen clar que no tenen intenció de marxar. De fet, fins i tot fan crides a convocar una vaga indefinida.
1: Mentrestant, l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en 2 anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre al 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la seva quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
9: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
2: Garriga explica que els bancs també estan apujant els interessos de les seves ofertes d'hipoteques fixes, que ara són les més habituals.
1: I atenció, perquè des d'avui omplir el dipòsit serà més barat.
7: Amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre amb el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. La bonificació es podria mantenir o ampliar si la inflació supera els nivells previstos, tot i que el govern espanyol vol anar-les retirant i, de fet, ja ha anunciat que si res no canvia, es reduirà progressivament el novembre i el desembre.
1: I avui també s'acaba el debat de política general al Parlament de Catalunya. Tots els partits ja han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit. Ho fem amb Albert Prat.
10: A banda de voler reprovar Salvador Illa,
11: és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
10: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
12: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
10: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol aprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Aliança, precisament, porta la seva croada contra l'islam a les seves propostes de resolució.
2: Sí, una d'elles reclama que s'elimini del programa de llengua àrab i cultura marroquina dels centres educatius catalans on s'imparteixi.
1: Hi ha una proposta que es titula Respecte resposta a la crisi demogràfica i defensa de la cohesió nacional i les llibertats davant l'islamisme.
7: En aquest cas, vol que es reconegui la situació d'emergència demogràfica i s'elabori un pla de foment de natalitat amb ajudes a les famílies. També que s'avaluï l'impacte de fluxos migratoris a l'habitatge, al mercat laboral, als serveis públics i l'ús del català. I el tercer punt reclama que en un termini de 6 mesos s'aprovi un pla de prevenció i resposta davant el que considera les imposicions islamistes que vulneren drets i llibertats. Entre altres coses, busca impedir que es dugui el vel islàmic.
1: Aliança també ha presentat diverses propostes de resolució destinades a una rebaixa generalitzada d'impostos.
2: Sí, d'altres defensen una mobilitat deslligada de la normativa climàtica o la protecció de l'activitat agrària i, finalment, en destaquem una altra. Reclama obrir una oficina de representació a Israel.
1: L'habitatge veig que no parla, Aliança. I a Israel continuen les incògnites sobre l'intent del segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estavellar.
7: L'acció dels passatgers va impedir que passés i el govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
13: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
3: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescop, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, l'exèrcit dels Estats Units s'incorporarà a les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica.
2: El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat un pla per als pròxims anys que passa per retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
1: Washington, Oriol Serra.
14: Durant el discurs anual conegut com a State of the Force, l'estat de la força, el secretari de Defensa nord-americà, autoanomenat secretari de Guerra, ha defensat la retallada massiva de personal militar amb alt rang amb l'argument que cal fer neteja de gent estranya, d'obesos i de transexuals a l'exèrcit. Pete Hegseth també ha anunciat les primeres unitats completament robotitzades i autònomes i la incorporació de gurús de la tecnologia com Elon Musk a l'exèrcit dels Estats Units.
15: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui amb el Comandament de Combat Autònom OTAWARCOM institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar. In
14: order to win. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquest vespre, Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades de la intel·ligència artificial.
7: La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa a centenars de quilòmetres de la Terra.
16: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen 4 microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. Aleix Valls, director general de We Artificial.
17: Un projecte que Google encara amb una visió de 10-15 anys. Per tant, estem davant més d'una prova de concepte que no d'una realitat. Això no és gens senzill i no és barat.
16: Hi ha més companyies que tenen projectes similars d'intel·ligència artificial, com el Suncatcher de Google, per instal·lar centres de dades a l'espai. Núria Hart, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, Rússia amenaça de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus a Kaliningrad.
2: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
1: Des de Brussel·les informa Bruno Fortea.
18: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
19: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res. Not called for
18: and not helpful. I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Des del Kremlin, també el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que, en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear està contemplat a la legislació russa. I el govern britànic reconeix que l'Iran podria haver participat en el suposat atac terrorista frustrat en una base militar.
7: Va passar el cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i després se'ls va deixar en llibertat amb càrrecs. Ara el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primer cop que hi ha indicis sòlids sobre la participació de l'Iran en aquest suposat atac. Ho ha dit en una entrevista a la BBC.
20: There are strong indications that...
15: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units.
20: With our colleagues in the United States of America.
7: Burnham ho ha dit després que dilluns l'ambaixada iraniana al Regne Unit negués qualsevol implicació de Teheran.
1: I encara un parell de punts més, el president francès Emmanuel Macron ha carregat durament contra el líder del partit de Marine Le Pen, Jordan Bardella, per les seves suposades declaracions antisemites.
2: Macron ha entrat de ple en la polèmica que ha sacsejat la política francesa aquesta setmana a poc més de mig any de les eleccions presidencials.
1: París, Isabel Galí.
21: Emmanuel Macron considera que les frases antisemites atribuïdes a Jordan Bardella són molt greus i ha combinat els responsables del partit a clarificar aquestes declaracions.
22: Les propos qui ont été rapportés.
13: Les paraules divulgades són gravíssimes i inacceptables. Els toca als responsables polítics aclarir la línia, les paraules i la gent que dins el seu partit puguin pronunciar aquestes coses.
21: Bardella li ha respost dient que ell sí que va donar suport a Israel després del 7 d'octubre. Mediapart, mentrestant, publicarà els pròxims dies els documents. Bardella, el 2013, hi hauria escrit coses com els ministeris més importants són per persones per qui Israel i l'interès bancari primen per sobre dels interessos francesos. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un últim apunt abans dels esports. Avui ha quedat vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
7: Serà el torn de la declaració dels quatre acusats, tres dels quals comandaments de la Policia Nacional i de l'Escopeter. Diverses entitats, com ara Òmnium Cultural i Lídia, l'Assemblea Nacional i Alerta Solidària, han convocat una concentració davant l'Audiència de Barcelona.
1: Miquel Jarque.
23: Les acusacions demanen penes per tortures que podrien ser de fins a 13 anys de presó. En cas que el tribunal les estimés, tiraria per terra el relat de l'Estat que nega la violència policial. Diversos juristes indiquen que la sentència podria apuntar a una condemna per lesions, tot i que l'escenari de l'absolució no està descartat. Els Mossos d'Esquadra deien ahir que l'escopeter acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol no l'havia apuntat directament. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara sí, pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia, golejada del Barça a la Champions femenina, 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del PAOK, 93-78. I avui a les 8, final del Mundial de Clubs d'Handbol, Barça Vespre amb el Granollers, debuta amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Al Matí de Catalunya Ràdio.
25: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no em pots dir que no sents l'energia lenta.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
26: Molt bon dia. La primera que sona és Nenes de Ciutat, de l'Osa, perquè s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut amb una sèrie de concerts al novembre, al gener i febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i també a Madrid. Les entrades ja estan a la venda.
1: La segona.

0: Júlia Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals premis en The Rock de la música balear. Colom s'ha endut el guardó, el millor disc per Paradís. Maria Jaume és l'artista de l'any i Maria del Mar Bonet el premi especial del jurat. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala a Palma.
1: I la tercera?
0: I els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. Fins diumenge, nens i famílies podran veure artistes com Miqui Núñez, Triquell, Ambauca, la Ludwig Band i també la Colla Pirata, el Petit de Caleril, Renaldo i Clara i els Pets.

0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Vega, quan passaven 21 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital Mutu a Terrassa, i el Biel, amb 3,520 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarts de nou parlarem amb el periodista especialitzat en motor Josep Lluís Merlo sobre la nova regulació dels semàfors i les noves normes per conduir motos, que afecten sobretot la indumentària.
3: A partir de les 9 anirem a Badalona per parlar sobre desnonaments amb Carles Segués de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Després analitzarem els decrets d'habitatge del govern espanyol amb l'advocat i expert Pablo Feu i entrevistarem a Leire Iglesias, secretària d'Estat d'Habitatge.
2: A un quart d'11, taula d'alcaldes. Quins són els principals problemes que preocupen els municipis? Ens acompanyaran l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, el de Cornellà, Antonio Balmont, i el de Vic, Albert Castells.
3: I a les 11, entrevista Pilarín Vallès i Roser Capdevila, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, el dia comença sense pluja, però els aiguats no tardaran a aparèixer. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui s'espera un altre dia complex. A més, aquest matí tindrem una estoneta que s'obriran algunes clarianes. Això serà energia per alimentar vaja, les tempestes que creixeran a partir de mig matí. De fet, les primeres tempestes les podem tenir altra vegada entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona. Ja poden ser tempestes fortes, de 50, puntualment poden arribar encara als 100 litres per metre quadrat, i això s'allargarà durant el migdia, la tarda, i s'estendrà a més comarques de la Catalunya central, del prelitoral també, per exemple, al voltant del Montseny també preveiem pluges fortes. A tota la zona del Prepirineu també s'esperen precipitacions que podrien

0: del sud de les Terres de l'Ebre. Això hi entra de la nit, matinada i demà. Sí, sí.
1: Precaució, i estarem molt pendents d'aquestes properes hores. I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera?
2: Doncs pel que fa al trànsit, ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Poblenou, en tots dos casos, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, de moment no ens consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
1: Són les 6:24. I aquesta hora activem el satèl·lit des de Moscou. Cristina Solías, Priviet, bon dia.
3: Priviet.
1: A Berlín hi tenim el Jordi Regàs, Guten Morgen.
4: Ja vol, Guten Morgen.
1: A Jerusalem saludem a Jordi Brascó, Sabah Al-Ker.
5: Sabah Al-Nur, qui fa l'Eg, Ricard.
1: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
6: Bon dia, Ricard.
1: Comencem per Rússia, que empresona el politòleg que va denunciar la manipulació massiva a les eleccions i, a més, Cristina, l'han acusat de tràfic de drogues a gran escala.
6: Alexander Kinnick diu que no és culpable d'un delicte que li pot comportar fins a 20 anys de presó i la seva família denuncia que tot plegat és un muntatge. Agents dels serveis secrets el van detenir poc després de les eleccions quan estava escrivint sobre la falsificació dels resultats. Un cop tancat en presó preventiva, ha estat brutalment torturat i ha acabat a l'hospital penitenciari amb una cama trencada. Kinnick és el politòleg independent més reputat que des de dins de Rússia ha continuat analitzant els processos electorals malgrat la pressió del Kremlin.
1: Això a Rússia, pel que fa a Alemanya, ja fa dies que va arrencar la tardor, però Alemanya continua sense ploure. I la manca de pluja té un efecte molt visible, per exemple, en el Rin. El cabal continua a mínims, amb greus conseqüències per les mercaderies. Ara mateix, com està la situació, Jordi?
4: Doncs estan tot plegats una mica desesperats, Ricard. Pel Rin es transporta, quan l'aigua permet, carbó, blat, minerals, a un preu mòdic. Però sense aigua no hi ha altra opció que la carretera, on tot és molt més car. A Düsseldorf, dilluns, van barrancar una barcassa carregada amb furgonetes i sembla que no se'n mourà. El port de Magúncia ja fa gairebé una setmana que ha aturat tota la càrrega de mercaderies perquè el cabal ja no ho permet. Sectors, com el dels productes químics, es veuen especialment afectats i la situació no es revertirà fins que no plogui amb ganes, un escenari que les previsions de moment no contemplen.
1: I a Tel Aviv, d'una de les figures més famoses del cinema internacional en parla tothom, i no precisament amb bones paraules. Qui és Jordi Brascó?
5: Doncs és el director nord-americà Quentin Tarantino, que està casat amb una israeliana i passa part de l'any a Tel Aviv. Segons recull la premsa israeliana, molts veïns de la ciutat estan farts que Tarantino els esguerri l'experiència de veure una pel·lícula al cinema amb les seves rialles exagerades i, segons diuen, totalment aleatòries, que apareixen fins i tot en escenes violentes. Els usuaris avisen que Tarantino riu fins i tot veient les seves pròpies pel·lícules. Els dos cinemes afectats de moment s'han negat a fer declaracions al respecte.
1: I parlant de pel·lícules, avui es projecta a València una pel·lícula sobre el franquisme que presenciaran les associacions de fosses de Paterna. Pepa, què té d'especial aquesta pel·lícula i aquesta projecció?
7: Doncs que és en València i que ha estat durant més d'un any seguit en cartellera a la ciutat de València amb més de 60.000 espectadors. Es tracta de la invasió dels bàrbars i avui celebra aquest èxit als ABC Parc de València. Ho celebra amb una projecció a les 8 del vespre i també amb la presentació d'un llibre que és un bon document per conèixer com va ser la repressió franquista ací, al País Valencià. Només al cementeri de Paterna hi ha més de 100 fosses comunes i més de 2.000 afusellats.
1: 3 minuts seran 6:45 del matí.
8: Al matí de Catalunya Ràdio.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy, cada dia, everyday.
10: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
11: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara els esports. Oh.

0: El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma.
1: Això abans de rebre el Madrid diumenge a les 5 de la tarda. Dos gols de Graham, dos de Pina, un de Payor i Oladipo van completar la golejada blaugrana. Pere Romeu, tècnic del Barça.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no pareixin de tocar la pilota, que ens sentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules...

0: Mentrestant, conflicte obert entre Cristiano Ronaldo i la selecció de Portugal.
1: Després de queixar-se per no haver jugat cap minut a l'últim partit davant Noruega, el jugador es va negar a entrenar-se amb l'equip. L'endemà va decidir abandonar la concentració de Portugal a última hora i marxar cap a casa. Les explicacions del seleccionador i del president de la Federació Portuguesa de Futbol no el van convèncer. Jorge Jesus, seleccionador de Portugal.
2: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
3: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
0: I el Manchester City apel·larà a la sanció de la Premier League per irregularitats econòmiques.
1: Demà s'acaba el termini, està disposat a apel·lar. El City s'exposa a sancions com la pèrdua de punts, de títols i importants multes econòmiques. El Manresa, que perd en el seu debut a l'Eurocup de bàsquet a la pista del PAOK, l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga amb la derrota davant el Konut de Turquia pel resultat de 69-81.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio amb un sol que sortirà a Torregrossa al Pla d'Urgell a les 7:53.
1: I es pondrà a les 7:39 del vespre, per tant el dia durarà 11:46.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Granollers 20 graus, a Sant Pau de Segúries 13 i a Perafita 14.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un altre episodi complicat de pluja. Pluja forta, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, les primeres tempestes fortes apareixeran a mig matí al Camp de Tarragona i al sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran pel prelitoral, la Catalunya central, Prepirineu, on localment podrien acumular-se 50 o puntualment 100 litres. A la nit i demà divendres els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
4: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i a la C58 entrada a Barcelona, també a la 2 en direcció al Papiol per un accident. Pel que fa al transport públic, per ara no consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, habitatge.
1: 24 hores abans que es votin al Congrés, Junts per Catalunya manté la incògnita sobre si donarà suport o no als dos decrets d'habitatge. A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de Sumar, amb els lloguers indefinits.
0: El segon, Israel.
2: Israel investiga com a terrorisme l'intent de segrest d'un avió que volava amb destinació Tel Aviv. El copilot hauria apunyalat el pilot de l'aparell amb intenció d'estavellar-lo, però l'hauria aconseguit neutralitzar el passatge i finalment va aterrar a l'Aràbia Saudita.
0: El tercer, debat de política general.
1: Avui s'acaba el Parlament. A la tarda es votaran les conclusions dels partits després que ahir Junts demanés la reprovació del president Illa, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen complir els acords.
0: El quart, carburants.
2: Des d'avui omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. I atenció també als canvis a la normativa de circulació, entre d'altres. Els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre el de vianants estigui en verd.
0: El cinquè és una vella coneguda, és Inuncat.
1: Activat en fase d'alerta per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país, les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran ara el matí litoral central i el de les comarques de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Pendents del futur de la presidència del Banc Central Europeu, el mandat de Christine Lagarde acaba d'aquí un any, l'octubre del 27, però en una entrevista al diari Le Croix ha explicat que no descarta plegar uns mesos abans. No seria immediatament, però sí que precipitaria la cursa per succeir-la entre els candidats l'exgovernador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Doncs amb la primera execució de pena de mort a l'estat de Tennessee, una dona en més de 200 anys i està sent rocambolesca. El Suprem l'ha autoritzat a última hora en aixecar la suspensió que havia dictat el Tribunal d'Apel·lació, però el cas és que a hores d'ara encara no ha acabat, perquè Krista Pike, que portava 30 anys al corredor de la mort per haver matat la seva companya d'estudis, ha sobreviscut a les dues primeres injeccions letals. Els seus advocats estan intentant suspendre el procés.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb la satisfacció per a molts de començar vacances. Avui és festiu a la Xina, també a Hong Kong, perquè comença la Golden Week, la setmana daurada. Això vol dir, entre d'altres, que les principals bolses del país no operaran fins dijous a la setmana que ve.
0: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en l'habitatge.
6: Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets, titula l'Ara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cos polític de tombar els decrets d'habitatge, diu El Periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada se les endú, però, el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, i a l'Ara, amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers, ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista. Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. Ho diu El Periódico, mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències. I també en portada, Ricard, sintonia Sánchez-Macron, diu l'Ara. Amistat amb friccions, llegim El Periódico, tot plegat en relació amb la visita de Manuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
0: A la premsa comarcal llegim que les rectories del Moianès tindran potencial per uns, atenció, 70 habitatges socials. Lara García.
7: El 9-9 es fa ressò d'un estudi de la UPC que diu que si els rectorats de la comarca cedissin els espais es podrien aconseguir una setantena de pisos socials. El diari n'ha parlat amb el bisbat de Vic, que assegura que no hi tanca portes. El diari de Tarragona assegura que Reus té una de les densitats comercials més altes, no només de Catalunya, sinó també del panorama internacional. Segons un estudi encarregat per l'Ajuntament, Reus arriba als 2.550 establiments comercials per quilòmetre quadrat, només per darrere de Tòquio i de Barcelona, per davant de ciutats com París i Nova York o Londres. A Manresa, malestar a la carretera, la supressió del carril d'entrada a la ciutat genera cues fins a Pineda. Ho llegim al Regió 7. Els veïns de la urbanització de Sant Fruitós demanen una rectificació immediata a l'Ajuntament de la capital del Bages. Un trajecte que abans es feia en 5 minuts, ara en costa més de 20.
0: I en esports, el Barça continua imparable a la Champions femenina de futbol, Robert Prat.
8: De moment, líder, dues jornades, golejada 0-6 al Camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Ronaldo, que deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espart Girona, eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet, amb derrota a la pista del PAOK, i a les 8 avui, final del Mundial de Clubs d'handbol, Barça Vesprem, el Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del Matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cada dia a aquesta hora a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 33 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el nostre analista Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. L'administració Trump ha sacsejat la propera trobada de membres de l'OTAN a Polònia amb un pla per excloure de la reunió els països que no s'alineïn amb les tesis del president. Aquest fet ja és noticiable, però encara ho és més que Trump hagi eliminat de la llista de convidats països com ara el Regne Unit o França, és a dir, estats fonamentals en la despesa militar de l'organització. També que el president hagi especificat que hi acollirà Dinamarca, després que s'acollís a les demandes militaristes de Washington. Com és d'esperar, Espanya té tots els números per afegir-se a la llista d'exclosos, que fons del Pentàgon anomenen els entremaliats, després que Pedro Sánchez s'hagi negat a assolir el 5% de despesa exigida per Trump. La mesura pot semblar delirant, i més en temps de campanya, però cal recordar que només el 57% de yanquis tenen avui en dia una opinió favorable a l'OTAN.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Així és que vostès m'han vingut a veure.
12: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
13: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més, i tant. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
14: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta pendent de saber si tiraran o no endavant les mesures sobre habitatge que ha de votar demà al Congrés.
2: Junts manté la incògnita del seu vot. Míriam Nogueras, portaveu.
15: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
2: Tant Podem com el PNB també s'ho estan rumiant. Vots clau perquè els textos tirin endavant. Podem es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol, Pedro Sánchez, però confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
16: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tirin davant el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits.
1: Això mentre als carrers continua la mobilització en el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona i han passat la nit unes 200 persones.
2: Repartides en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació de demà.
17: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
2: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix és a la Puerta del Sol a Madrid.
1: Tot això mentre l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i s'encareixen les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros al mes. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
18: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Però, en canvi, des d'avui omplir el dipòsit surt més barat.
2: Perquè entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures per contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Si res no canvia, però, es començaran a reduir el novembre i el desembre.
1: Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament.
2: Tant l'oposició com els socis d'investidura Junts reclama reprovar el president, mentre que Esquerra i els comuns han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim Mònica Sales de Junts, el republicà Josep Maria Jové, Jessica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
19: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
20: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
21: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
20: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
22: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
20: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El copilot ha apunyalat el pilot amb intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: I mentrestant, els Estats Units introduiran les primeres unitats robotitzades a l'exèrcit controlades per intel·ligència artificial.
2: El secretari de la Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra electrònica.
23: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui amb el comandament de combat autònom OTA WARCOM institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
2: Tot plegat també implicarà retallar un 20% als càrrecs militars.
1: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Maria Costa.
24: A partir d'ara, doncs, quan els vianants diguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona, que ha analitzat durant els últims mesos aquesta normativa, demana criteris clars per aplicar-la i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquest tipus i mig miler d'interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. Segons han explicat a Catalunya Ràdio, ciutats com l'Hospitalet de Llobregat estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver tingut més temps. L'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a aquesta dada dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys. Només s'han reclamat els costos en 17 casos.
2: Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
1: Montse Poblet.
25: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a la cultura, per començar, teatre. Perquè Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes.
26: L'obra es podrà veure fins al 1 de novembre a la Sala Petita del TNC.
1: Marta Vivas.
3: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. I sobre l'escenari tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró i una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
4: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. Potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
3: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè Carles Porta i els Javis preparen una sèrie sobre els crims de Tor.
5: Una sèrie que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola de Casa en Flames i Fran Araujo, que ha treballat molt amb Isaki La Cuesta i està nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. De moment no hi ha detalls ni de qui forma part del repartiment ni de quan es començaria a rodar.
1: I música.

0: Júlia Colomaquí, sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear.
1: La crítica ha guardonat Júlia Coloma amb el Premi al millor disc per Paradís, mentre que Maria Jaume s'ha endut el d'Artista de l'any i el Premi Especial del Jurat ha estat per l'àlbum L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. Els guardons s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma.
0: Passa un minut a 3:15 del matí, pel que fa al temps a veure. Ara mateix encara no plou, però avui podríem tornar a tenir algunes pluges torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, perquè ens entenguem, l'episodi serà... ens deixarà unes pluges més irregulars, que no pas l'últim episodi, però poden ser localment molt fortes, pluja torrencial, i amb més potencial destructiu, sobretot a l'extrem sud de Catalunya, de cara a les últimes hores del dia i demà, perquè es preveuen grans acumulacions. Anem a pams. De moment, les primeres tempestes les preveiem aquest mig, a partir de mig matí, migdia, entre el Camp de Tarragona i el sud del litoral de Barcelona. Aquestes tempestes ràpidament anirien entrant cap a l'interior, per exemple, en alguns llocs del prelitoral, de la Catalunya central, del Pirineu i especialment també del Prepirineu. En aquestes zones poden acumular-se localment més de 50 litres per metre quadrat, podrien arribar al 100 en alguns punts. I després, de cara a la nit, sembla que aquesta precipitació quedaria estancada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. En tota aquesta zona no tenim gaires dubtes que hi haurà grans acumulacions de pluja de 200, potser 300 litres per metre quadrat. Caldrà veure exactament on se situa aquest centre, aquests màxims de pluja, si més cap a les Terres de l'Ebre o més cap a Castelló. Però tota aquesta franja, aquesta nit, realment la situació és perillosa d'aquesta situació meteorològica de pluges molt abundants.
0: Doncs ho seguirem. I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora on hi ha més cues a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, també a la 2 a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció al Papiol, on hi ha un carril tallat per un accident. Retencions també a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat, a la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i a l'AP-7 a Sant Cugat en sentit sud. Pel que fa al transport públic, hi ha els retards habituals en algunes línies de rodalies i regionals, com per exemple l'R11 i l'R15.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
6: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions a les quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar. Qui em compensa pels ingressos que estic deixant de percebre com a conseqüència d'una situació que Telefònica continua sense resoldre?
5: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Taron i la resta de veïns reclamen celeritat.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
7: A aquesta hora fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees que han tancat el trimestre amb pèrdues, pressionades pel preu del petroli i els interessos del deute. L'IBEX ha baixat un 0,47% fins als 19.426 punts. Al setembre ha perdut un 2,7%. Tot i això, la inflació als Estats Units, el principal indicador que marca les decisions de la Reserva Federal, ha estat millor del previst. Avui el preu del barril de Brent es manté per sota dels $100. En les darreres hores, de fet, ha caigut més d'un 6%. La baixada del preu del cru se celebra a les borses asiàtiques. El Nikkei de Tòquio creix més d'un 2%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Ja hi tornem a ser.
9: Onzena temporada del Tot Costa.
10: Por qué? Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país quan falten 10 minuts per les 7 del matí. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
12: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: I a Tarragona tenim el Ricard Buigas. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: A Barcelona, Marc, avui acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
14: I el calendari ha volgut, Francesc, que acabi avui 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència, això en un dia en què les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 que presentarà el Departament de Salut. A Badalona es presentarà el pla urbanístic de Can Colomer i de nou a la capital. La Pedrera presenta avui nova exposició, aquesta sobre la vida secreta de les plantes.
0: A la ciutat de Lleida avui ens fixem amb l'Hospital Arnau de Vilanova perquè comencen unes obres importants que alteraran l'activitat durant uns quants dies, Júlia.
15: Sí, concretament és traslladar l'activitat operatòria perquè s'està treballant al bloc quirúrgic. Això obligarà a desplaçar les intervencions ortopèdica i traumatologia a la clínica Perpetuo Socorro, concretament les que no necessitin ingrés. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels hospitals públics que es desplaçaran al centre. Recordem que l'Arnau de Vilanova és l'hospital de referència a la ciutat, però també de tot Ponent, el Pirineu i la Franja.
0: A Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, es fa la jornada quan normalitzem l'edatisme, obrim la porta al maltractament. Maria.
16: Sí, estarem pendents, sobretot, de com es concreta la campanya de sensibilització sobre l'edatisme, la discriminació a la gent gran i quines reivindicacions es fan en aquest sentit. La jornada, que es fa a la Casa de Cultura de Girona, també serà l'acte unitari de la commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran a les comarques gironines i vol contribuir a fer visible l'edatisme, una discriminació sovint normalitzada en la societat, les institucions o l'atenció sanitària, i posar el focus en les seves conseqüències en el tracte i en els drets de les persones grans.
0: I acabem el Ebre. Aquest matí es farà l'alliberament d'un centenar d'esturions al riu Ebre, a l'altura de Xerta, al Baix Ebre. Ricard?
13: Sí, el projecte anomenat Life Migrato Ebre va arrencar l'any 2023. L'operació es repeteix cada any. Enguany es fa a Xerta. Els esturions que s'alliberaran han estat criats en captivitat a França. L'objectiu és reintroduir aquesta espècie que va desaparèixer al riu Ebre als anys 70. És un projecte que requereix molta paciència. Penseu que caldrà esperar prop de 20 anys per poder passar a la segona fase del procés. És el temps que necessiten els esturions per fer-se adults i remuntar el riu per reproduir-se. Aquest projecte també vol ser un exemple per poder-lo aplicar en altres rius europeus.
0: Doncs així tenim el país quan fa. Falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
17: El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo abandona la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del Pau, 93-78. A les 8, final del Mundial de Clubs d'handbol, Barça-Brespe, amb el Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
18: El mític ex-coach de San Antonio Spurs, Greg Popovich, medalla d'or de Tokyo 2020 i guanyador de 5 anells a la NBA, ha sumat el seu 6è anell a la seva col·lecció als 77 anys. Aquest cop, gràcies al seu matrimoni amb la Mary, exesposa del qui va ser el seu assistent durant 17 temporades i de qui es va separar ja fa una dècada. Doncs després de l'ensurt de salut i el vessament cerebral que el va obligar a deixar la banqueta, el coach Pop demostra que l'edat és només un número per trobar la felicitat. En el bàsquet, els millors vincles es creen fent una bona assistència fins i tot fora de la pista.
0: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
19: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
4: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
21: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
22: No.
21: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
23: It's the moment to believe in the project.
21: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
4: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
23: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten poc més de 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la situació dels treballadors de la ràdio i la televisió gallega.
1: Els treballadors de la TVG i la ràdio gàlega han dit prou. Volen que la gent torni a ir al carrer, com ja va passar de forma multitudinària en 2022, temps de Feijó, per cert, davant una manipulació cada dia major. Denuncien que les tertúlies són totes d'un color, el blau del PP, que els argumentaris del partit són el fil conductor dels informatius, que han creat una redacció paral·lela de fidels i que cada dia es privatitzen més programes perquè ningú puga controlar el seu contingut. Sincerament, gràcies i bona sort.
0: I a la recomanació del dia, avui que seguim parlant de la crisi de l'habitatge, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula La gran apuesta.
3: Una magnífica lectura de per què els preus dels pisos estan pels núvols, de com es genera una crisi financera, de qui s'ocupa de fer créixer una bombolla i després esclatar-la. La pel·lícula d'Adam McKay, un director molt didàctic, però alhora molt divertit, atrevit, cínic, que s'atreveix amb tot, amb un guió que es va endur l'Oscar i un repartiment que compta amb tres superestrelles, Christian Bale, Steve Carell i Ryan Gosling. Una pel·lícula fascinant, que reclama l'atenció constant de l'espectador i que no defuig cap aresta punxeguda del tema. La gran apuesta està disponible a Disney+.
0: I ahir què deien els altres, Jovany?
12: Ahir les pluges no van ser tan intenses a Catalunya, tot i que en algun moment vam haver de parlar de despreniments de terra, també coneguts com a...
22: risc elevat deslliversaments. Deslliversaments, ja ho direm bé.
12: També vam tenir algun ensurt a l'hora d'explicar la combinació guanyadora de l'Eurojackpot.
24: La combinació guanyadora va ser...
25: 21...
24: Ara sí, 21...
12: I mentre això passava aquí, al programa de Nacho Abad, els tertulians intercanviaven idees des del respecte i l'admiració.
26: Que yo no me parece bien que le llames rojo de mierda y tampoco que le llames fascista. Termina, pero sin insultar. Sin insultar.
27: Puedo acabar. Que no me vuelva a insultar este imbécil.
26: Puedo acabar. No, imbécil no.
12: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: Ferran Elias, bon dia.
1: 21, bon dia.
0: Quina cançó ens portes avui?
1: Avui ens despertem amb la música de Rolling Stones i You Got Me Rockin'. I és que tal dia com avui, 1 d'octubre, però de l'any 1967, uns lladres van entrar a robar a casa de Mick Jagger a Londres. Es van endur diversos objectes de valor que pertanyien al líder dels Rolling Stones, però també de la seva xicota de l'època, la cantant i actriu Marianne Faithfull. Aquest incident va tenir lloc precisament en un any que era particularment turbulent per la parella, sobretot per dos motius: un enorme assetjament mediàtic i els seus problemes amb el sistema judicial britànic a causa de les drogues.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Junts, PNB i Podem mantenen ara mateix la incògnita i a 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge encara no han dit què faran. La resta de vots del bloc d'investidura semblen garantits, però d'aquests tres partits, Pedro Sánchez només es pot permetre una abstenció.
1: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, deia i feia aquesta crida implícita a Junts. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
3: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
4: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
2: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest últim punt que deia ara l'Àngels Lafuente és important. Aquesta reunió entre Podem i el sindicat de llogateres prevista per avui pot ser determinant, de fet, pel sentit de vot dels quatre diputats del partit morat. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia. Podem considerar que dividir les mesures en dos decrets és una trampa, que algunes propostes es queden curtes, però s'ha de veure què fan després de que en les últimes hores el sindicat de llogateres demanés als partits votar a favor dels dos decrets. Per cert, que per acabar de pressionar, també s'ha convocat per les 8 d'aquest vespre cassolades davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
0: I avui el butlletí oficial de l'Estat hauria de publicar el segon dels decrets, que inclou l'exigència de sumar, de prorrogar automàticament els contractes de lloguer.
5: Un segon decret que és poc probable que s'aprovi, una pròrroga que les dues parts, tant la propietat com l'inquilí, podrien trencar amb un previst, però la novetat és que si és la propietat qui decideix no renovar aquest contracte per motius no justificats, un motiu justificat podria ser anar-hi a viure o que hi vagi a viure un familiar, si el motiu no està justificat, la propietat hauria d'indemnitzar la persona a qui fa fora.
0: Més detalls, Rafael de Ribot.
6: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer. Així es recull en el decret llei que està previst que aparegui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés. En el decret, que ja s'ha publicat, es limita la prohibició de la compra especulativa només a determinats casos. Els fons no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic els haurà de pagar el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional i l'Estat compensarà després les comunitats. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pendents de què passi al Congrés, al carrer continuen les protestes. A la plaça Catalunya de Barcelona, segona nit d'acampada avui, amb unes 200 persones repartits en 70 tendes.
7: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: L'Arteco és un dels portaveus de l'acampada de Plaça Catalunya i parla de l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Els Mossos investiguen un altre possible cas.
5: També a l'Hospitalet la policia intenta aclarir les circumstàncies de la mort d'un home de 60 anys a qui havien de desnonar d'un local comercial, una sabateria al barri de la Florida, i que sovint feia servir per dormir. Fonts pròximes a la investigació, citades avui per alguns mitjans, expliquen que va deixar per escrit que aquest, el desnonament, era el motiu que el va portar a suïcidar-se. Ara s'investiga si hi ha altres causes que expliquin aquest desenllaç.
0: Avui a l'hora del matí, Joan Puigcercós, Marta Monforte, Pere Rossinyol i Jofre Llombart, a partir de 8:45 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dijous 1 d'octubre, el dia comença sense pluja i amb temperatures encara suaus, 22 graus a Borrassà, l'Alt Empordà, 24 graus al Masnou i 11 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell. Es preveu que les tempestes avui apareguin primer entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona, després a partir del migdia tarda aniran apareixent a més llocs del prelitoral, també a la Catalunya central, poden arribar a Pirineu i Prepirineu, en tota aquesta zona es poden arribar a acumular fins a 50 litres per metre quadrat, localment podrien arribar als 100 amb algunes pluges torrencials i la episodi de pluja més sever el tindrem de cara a la nit i matinada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Espereu en acumulacions que poden passar dels 200 litres per metre quadrat en totes aquestes zones.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb dos accidents a la 2 a Sant Joan d'Espí, un d'entrada a Barcelona i l'altre de sortida. Hi ha dos carrils tallats i això provoca cua en els dos sentits. Retencions també al primer tram de les rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a l'entrada per la C-58 i per la Pota Nord.
0: És la previsió del temps d'Eloi Cordomí i la crònica del trànsit de Mireia Sala. Ara són les 7 i 6. I repassem el que cal saber d'aquest 1 d'octubre. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Inuncat.
12: Protecció Civil activat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes que, segons el servei meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4,6 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil.
13: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front d'aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
14: Això aquí al País Valencià, les escoles estan tancades en una desena de municipis, entre els quals València i Torrent.
0: Votar propostes.
5: És el que toca avui al debat de política general al Parlament. Aquesta tarda s'acaba. Tots els partits ja han fixat la seva posició després de la intervenció dimarts del president Illa i aquesta tarda es voten les conclusions de tots els partits.
0: Repassem quines són les principals propostes de cada partit amb l'Albert Prat.
15: A banda de voler reprovar Salvador Illa,
16: és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
15: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
17: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
15: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Incògnita.
12: Davant l'intent de segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estavellar, feia la ruta Dubai-Tel Aviv. L'acció dels passatgers ho va impedir, l'avió va poder fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. El govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
0: És una de les notícies del dia que ens amplia des de Jerusalem Jordi Brascó.
18: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
19: Very terrifying.
20: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
18: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Exèrcit robotitzat.
14: L'exèrcit dels Estats Units incorporarà les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica. El pla suposarà retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
0: Mentrestant, amenaça.
5: Rússia de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad.
12: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
21: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
22: We are defensive alliance.
23: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
22: Not called for and not helpful.
21: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, a casa nostra, atenció, perquè hi ha canvis als semàfors.
14: Des d'avui, la norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT davant d'aquesta nova regulació del semàfor.
12: Demanen criteris clars i adverteixen que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps.
5: Calçat tancat. L'hauran de portar els motoristes a partir d'avui i, fora dels nuclis urbans, també guants. És una de les novetats destacades a la nova normativa que entra en vigor aquest 1 d'octubre. Les multes per incompliment poden pujar fins als 200 euros.
14: També caldrà circular 5 metres com a mínim de les bicicletes en nuclis urbans i en vies interurbanes. S'haurà de circular 20 km per hora, menys del màxim permès per avançar les bicicletes.
12: També caldrà circular a 5 metres, com dèiem, com a mínim de les bicicletes, i els patinets elèctrics es podran utilitzar a partir dels 15 anys d'edat.
0: Reclamar els costos.
5: Us avança Catalunya Ràdio. Dels 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
0: Montse Poblet.
2: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tractaments per la menopausa.
14: El govern autoritzarà les farmàcies que elaborin tractaments hormonals per la menopausa si en un mes no han acabat els problemes de subministrament. Des del mes de març, molts pacients tenen dificultats per trobar tractaments com l'Enzeto, un cas que ens ha arribat a la bústia de denúncia del programa.
1: Hi ha pocs tractaments alternatius o desconeguts o que no acaben de funcionar i, a més, aquests tractaments són molt cars. Caldria solucionar una mica aquest tema.
12: Des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya atribueixen el desabastiment dels darrers mesos a una falta d'oferta diversificada. Jordi Magrinyes, vocal del col·legi.
3: Quan falla un, busquem el substitut i aquest substitut incrementa la seva demanda, la fabricació no està preparada per aquella demanda o l'estoc que hi ha en el mercat no està preparat per aquella demanda.
0: I avui també us expliquem que Thor tindrà sèrie. Thor, qui t'han mort, mort
5: és qui no parles. Carles Porta i els Javis seran els productors de portar la ficció a aquest cas que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà l'Eduard Sola, de Casa en Flames, o el Fran Araujo, nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante.
14: De moment no hi ha detalls ni de qui formarà part del repartiment ni de quan es començarà a rodar.
0: I en esport, Robert Prat, golegen.
11: Victòria del Barça a Roma, 0-6, lideratge a la Champions per l'equip de Pere Romeu abans de rebre el Madrid.
19: Com arriba l'equip pel Real Madrid al Clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que volem jugar el millor futbol possible per donar-me la vida a la nostra afició.
0: I plega.
11: Ronaldo abandona la selecció de Portugal molt empipat perquè no va jugar contra Noruega. Jorge Jesús és el seleccionador portuguès.
24: O Ronaldo no és el principal tema d'estar aquí. El principal tema d'estar aquí és Dinamarca i el seleccionador nacional.
11: L'Espar Girona eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet amb la derrota contra el Conuc.
0: Un minut serà un quart de vuit del matí. Ara anem cap al quiosc.
12: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura i a les portades d'avui llegem diversos temes. El País, La Vanguardia o El Mundo expliquen que el vol atacat d'Israel d'ahir gairebé acaba en catàstrofe. En les imatges de portada hi veiem passatgers arribant a l'aeroport i a l'ara du la fotografia de Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers, tot ensangonat, perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. L'altre tema que veiem a portades d'avui és la trobada de Pedro Sánchez amb Emmanuel Macron. El debat de política general també treu el cap en algunes portades i l'altre tema, evidentment, continua sent els decrets de l'habitatge. L'ara titula que Junts manté la incògnita sobre el vot de demà i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
25: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
4: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Portelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Portelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Portelanosa. Dissenyant espais per viure.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
10: Passa un minut, un quart de vuit del matí, us informa Clara Chavarría Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim 22 graus a Cunit, 19 a Torroja del Priorat i 18 a Benissanet. Una cinquantena d'estudiants de l'Institut de l'Ebre no tenen transport públic per tornar a casa seva. La plataforma Trens i Transports Públics Dignes reclama busos a demanda. Tortosa, Jordi Barranca.
13: Són alumnes de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, i a les tardes no hi ha cap autobús que els porti. Qui va destapar la problemàtica és la família de la Maria Vilanova. Ella és de Móra la Nova.
26: Lo bus que agafo és lo de la IFE, que és el 3845, que va de Tortosa a Gandesa. Va de l'estació de busos, després para per la zona per on estudio, l'Institut de l'Ebre, i després para al Pinell i després para a Gandesa. De Móra la Nova a Tortosa, pues, ja en 40 minuts i per a vindre a buscar a Gandesa són 20, més o menys.
13: Problemes similars s'han detectat també en les comunicacions entre el Baix Ebre i el Montsià. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I unes 200 persones convocades pel Sindicat d'Habitatge de Tarragona i Reus es van concentrar ahir a les portes de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. La gran majoria eren joves que reclamen solucions per poder accedir a un habitatge. Ricard Buigas.
27: El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Tarragona, Joan Nadal, ens va explicar que el perfil dels afectats ha canviat molt en els últims anys.
28: Si fa 5 anys gestionàvem un 80% dels casos d'ocupació, ara el nostre 80% són tot lloguers, són tot lloguers que ens venen per culpa dels rendistes, per culpa dels contractes abusius.
27: Els manifestants van tancar l'acte tallant la plaça Imperial Tàrraco i emplaçant a tots els assistents a participar en la manifestació de dissabte a l'Hospitalet de Llobregat.
10: El Congrés dels Diputats retira la immunitat a l'exalcalde d'Altafulla i diputat de Sumar en Comú Podem, Fèlix Alonso, i ara el Tribunal Suprem podrà jutjar-lo. Està sent investigat per presumpta prevaricació administrativa en la seva etapa al capdavant del consistori. La causa està relacionada amb diversos contractes menors adjudicats durant la seva etapa com a alcalde, principalment a empreses gestionades per dirigents de l'entorn polític d'Alonso. El Suprem creu que així es va intentar evitar els procediments de publicitat i concurrència. I investigat un conductor en ser aturat dues vegades en una mateixa tarda amb símptomes d'embriaguesa. La Guàrdia Civil va aturar l'home amb domicili a Tarragona en un control d'alcoholèmia a La Rioja i es va detectar que conduïa amb una taxa de 0,79. Poc després d'immobilitzar-li el cotxe, l'home va agafar de nou el vehicle i el van tornar a interceptar. I amb Albert Cots, el control de so. Hem arribat un quart i 5 minuts d'avui. Esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3 Cat Info.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
30: el 42.048, 42048, de la sèrie 49049.
29: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
31: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Els sons del matí.
2: It's too early to say the attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia.
3: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson.
5: Very terrifying.
15: Terrorífic. Ha estat terrorífic.
16: Yo pido a todos los diputados catalanes que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
17: Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés.
18: Tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
20: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
21: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Incògnita.
14: És una cosa que no es coneix, un misteri o una quantitat que cal descobrir en una equació matemàtica. A hores d'ara és una incògnita saber si demà el Congrés validarà els dos decrets d'habitatge, en part per la incògnita del que farà Junts per Catalunya. Es posarà a prova l'aritmètica parlamentària i sabrem si la legislatura ja es troba en temps de descompte.
0: Terceres persones.
14: Es refereix a qualsevol persona física o jurídica que no és l'autor principal d'un delicte ni la víctima directa, però que es veu afectada, implicada o té relació amb les conseqüències d'aquest fet. En el cas de la mort d'Isaac Andic, la jutge investiga la implicació de terceres persones més enllà del seu fill Jonathan. Ara sabem que en la investigació de la mort del seu amic, Josep Juan Pere, a banda de la seva parella, també s'investiga si va participar una tercera persona. Tres són multitud?
0: Letal.
14: Mortal, capaç de produir la mort. Krista Pike, l'única dona condemnada a mort a Tennessee i la primera que havia de ser executada a l'estat en més de 200 anys, ha sobreviscut a dues dosis suposadament letals de pentobarbital durant la seva execució. El 1995, Pike va ser condemnada per l'assassinat d'una companya d'estudis, tenia 20 anys i se n'ha passat 30 tancada.
0: Posem-hi tres xifres amb Marc Jurado. 20.
22: Els cèntims de menys que avui costa el litre de gasolina i dièsel per l'entrada en vigor de la bonificació per contenir l'impacte de la pujada de preus a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà s'aplicarà almenys durant tot el mes.
0: 20.000.
22: Les places residencials noves per gent gran i persones amb discapacitat que el govern vol crear en els pròxims 4 anys. La proposta inclou, concretament, la construcció de 15 noves residències públiques.
0: I 30.
22: Per cent, la quota de mercat d'estrenes de taquilla a qui arribarà la fusió entre Paramount i Warner Bros. Ara que la justícia acaba de donar llum verda. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. La fusió està prevista pel 6 d'octubre.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig les mans de dues persones i una mica davant braç de cadascuna. Una agafa les mans a l'altra i s'intueix que unes mans són d'un home més gran.
12: És una imatge que veiem a La Vanguardia per il·lustrar que Catalunya va registrar 233 eutanàsies el 2025. Això és un 64% més que l'any anterior. També explica una altra realitat, i és que 144 persones van morir mentre esperaven la resolució de la sol·licitud i que qui ho demana són sobretot pacients oncològics o amb patologies neurològiques.
0: A la segona imatge hi veig com una façana recoberta amb material d'obres, tres columnes rodones a mig pujar i a la paret hi ha una part que sembla una vidriera.
12: És un fragment de la façana de la Glòria de la Sagrada Família, difícil d'intuir que és aquest temple per aquesta imatge. La veiem a l'ara i l'han triat per

0: fins a l'estació de trens després d'haver coincidit els dos en un bar de la localitat. I el condemnat, com no tenia antecedents, probablement no haurà d'entrar en un centre penitenciari.
1: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
2: Avui a La cara B del temps mirarem d'entendre el perquè d'aquest nou episodi de pluja que començarà d'aquí a poca estona. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si avui tindrem pluges torrencials, segurament seran més irregulars que les de dimarts i possiblement tindrem també un gran episodi d'aiguats entre l'Ebre i Castelló a partir de la nit. De fet, ahir comentàvem una gran borrasca a Islàndia amb un front molt desgastat que ens està creuant, però aquesta configuració el que està fent és injectar molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera. Llavors aquest seria el denominador comú entre l'episodi d'avui i l'episodi que vam tenir dimarts. Fa dos dies teníem un vent de mar cap a terra, a bona part de Catalunya. Aquest cop el tenim més concentrat. Hi ha tramuntana a l'Empordà i un vent que gira de mar cap a terra més fort, però més concentrat aquest matí a les comarques de Tarragona. I a partir de la nit, aquest vent quedarà molt concentrat entre les terres de l'Ebre i Castelló. La clau d'aquest episodi és que serà un vent més fort que el de dimarts. I també tenim una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, això afavoreix la inestabilitat. I encara hi ha un altre element que pot semblar inofensiu, però no. Aquest matí farà sol a molts llocs de l'interior i tota aquesta escalfor sobre la terra pot fer que les tempestes fortes arribin a més zones, per exemple, al Pirineu o del Prepirineu, especialment. Llavors, amb tot plegat, tota aquesta configuració farà que avui tinguem aquestes pluges torrencials a diferents llocs de Catalunya, que ara concretarem, i compta la pròxima nit amb aiguats que poden ser molt perillosos entre Castelló i l'Ebre.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia inserció que millora si hi ha diners en efectiu. I la resposta era encaix. Un encaix és una inserció, l'enllaç de dues peces que encaixen. I qui paga en efectiu, doncs paga en cash. Avui dijous, 1 d'octubre... Un Enigmàrius que fa memòria. Acolorís la roba de la bandera amb destresa. De 7 lletres. Acolorís la roba de la bandera amb destresa. 7 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La decisió l'ha notificat el ministre de l'Interior del govern ucraïnès. Contempla multes de 3.000 ripnies, uns 60 euros al canvi, a tothom que faci fotografies de les prestatgeries buides dels supermercats. Segons diu la notícia, el govern d'Ucraïna considera que fer i publicar aquest tipus de fotografies són una ajuda a l'enemic. El ministre de l'Interior ha dit en l'anunci que aquesta mesura es pren amb l'objectiu d'evitar que Rússia sigui conscient d'aquest problema i que si no ensenyen el problema és com si no existís, ha dit el ministre. La notícia també afirma que Ucraïna pateix una davallada en el subministrament d'aliments perquè ha perdut el 80% de la seva collita de blat.
2: Això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
6: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats és una notícia falsa. Tampoc és cert, com afirma la notícia, que el país hagi perdut el 80% de les seves collites de blat. Aquesta notícia falsa és una informació difosa des de l'ecosistema de desinformació rus per revifar la preocupació dels ciutadans ucraïnesos davant d'una possible escassetat d'aliments i també incentivar la desconfiança cap a les seves institucions insinuant que se'ls amaga informació rellevant.
2: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
2: I ara sapiguem per què avui podrà ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
8: Avui, 1 d'octubre, és un bon dia per pensar en la gent gran. A Catalunya, els majors de 65 anys representen el 20% de la població, 1,5 milió de persones que són font d'experiència, de vida i que es deixen un llegat molt valuós. Però els tractem com mereixen? En una societat on es premia la joventut, la rapidesa, el consum, molts queden arraconats, víctimes d'una solitud no desitjada, infantilitzats,

estigmatitzats, tractats com si fossin malalts o simplement com si no hi fossin. Com deia Serrat, prescindir dels vells no és només un acte criminal imbècil, és com cremar els llibres, destruir la memòria. I no oblidem que tots aspirem al mateix, arribar a vells.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 8:15. I avui és dijous 1 d'octubre del 2026. Ens despertem amb 18 graus a Fogars de la Selva, 15 a Os de Balaguer i 21 a Amposta. El dia en què entrevistarem a 10:15 del matí la secretària d'Estat d'Habitatge. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
2: Que Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els dos decrets sobre habitatge. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin.
3: Avui el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
2: Benjamin Netanyahu admet que encara és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de la que volava cap a Israel i que s'investiga com a atac terrorista.
3: Als Estats Units, la primera dona que havia de ser executada per pena de mort en més de 200 anys a l'estat de Tennessee ha sobreviscut a les dues injeccions letals.
2: Krista Pike, que feia 30 anys que era el corredor de la mort, ha estat traslladada a un centre sanitari fora de la presó. El governador denuncia que suspèn totes les execucions previstes per aquest any.
3: Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
2: I també s'apliquen des d'aquest 1 d'octubre canvis a la normativa de circulació. Els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els vianants estiguin en verd.
3: O els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada en vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre casc.
4: En esports, el Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega i l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota amb el Pau per 69-81.
0: I qui avui també es torna a complicar el panorama meteorològic. Ho explicàvem des de primera hora del matí, però atenció, perquè avui pot haver-hi pluges torrencials i possibles aiguats, que són, ara mateix, els pronòstics una mica complicats d'afrontar. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, sobretot pel que espereu també la pròxima nit. De fet, ara mateix tenim tempestes fortes davant del mar, davant de la Costa Brava. No és impossible que toquin terra en algun moment. Ara bé, les tempestes més fortes creiem que apareixeran a partir de mig matí al camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran entre el prelitoral, Catalunya Central i Prepirineu. Aquí, localment, podrien acumular-se entre 50 fins a 100 litres per metre quadrat. I a la nit i demà divendres, els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló, on s'esperen acumulacions de més de 200 litres o fins i tot 300 en algunes zones.
0: I la mobilitat a aquesta hora va amb certa tranquil·litat al transport públic. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Doncs sí, aquest matí, bon dia. Per ara no hi ha incidències destacades al transport públic, més enllà dels retards habituals a Rodalies i regionals. Destaquen els endarreriments a l'R11. El tren que ara mateix està anant de Barcelona a Figueres va 35 minuts tard. A l'R15 també hi ha retards. En els dos primers trens que van de Reus a Barcelona tenen una demora de 10 minuts. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, l'R6 i l'R60 tenen retards de 5 minuts a causa d'una avaria d'instal·lacions.
0: I a les carreteres, retencions a l'A2 per dos accidents. Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia. Sí, cua per un accident d'entrada des del Papiol fins a Sant Joan d'Espí i un altre accident de sortida provoca retencions de Sant Joan a Cornellà. Aturades a la C16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat passat al túnel de la Floresta. I cua també als punts habituals de la B23, la C58 i la P7.
0: Ho repetem també amb les portades, Marc Jurado.
8: Sí, que van força d'habitatge. Ricard, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titula l'Ara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets, diu el periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada, però, se les endú el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem, de fet, els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però s'esliguen de Junts en la seva reprovació, ho diu el periòdico.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí. A aquesta hora comencem per les opinions destacades que hi trobem a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui als articles d'opinió dels diaris hi trobem diversos temes sobre economia i un dia més sobre habitatge.
9: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al fet que Madrid concentri un 20% del PIB a Espanya, mentre que Catalunya perd pes lleugerament, amb un 18,9%. La Vanguardia, d'una banda, apunta que és bo que la capital de l'Estat creixi, però no ho és que ho faci a costa de la resta de ciutats i autonomies, mentre que l'Ara va més enllà i diu que Catalunya no pot acontentar-se amb evitar ser absorbida o tenir un rol subsidiari respecte a Madrid. L'editorial del País diu que la inflació, que ja arriba al 4,9% a Espanya, És un problema polític, mentre que el Joan Tàpia, el periòdic, alerta que la inflació complica la situació econòmica en un context de crisi de l'habitatge. El periodista Antonio Lucas, a El Mundo, escriu que el problema de l'habitatge no se solucionarà amb decrets contrarrellotges, sinó que calen solucions a llarg termini. Mentre que a La Vanguardia, per cert, hi llegim un article de la Sílvia Colomer en què es refereix a les paraules de Laura Escanes aquí al Matí de Catalunya Ràdio quan va dir fa uns dies que preferia no opinar sobre habitatge. Colomer reivindica que callar no només és un dret, sinó que a vegades és l'opció més sensata.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
1: Antoni Gutiérrez Rubí, a La Vanguardia, parteix de les paraules de l'alcalde de Nova York, que ha reclamat que l'esquerra no deixi a mans de la dreta coses com la qualitat de vida, l'eficiència, la neteja o el manteniment dels carrers. No tot va del debat ideològic, sinó de resoldre els problemes quotidians. Defensa que no cal escollir entre transformació social i bona gestió, que governar és cuidar, i rebla que la confiança democràtica podria començar per petites coses que funcionen. Molt adient pels temps que corren.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Mamma Mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot. Arriba la temporada de BCN Clàssics.
14: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Enzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
13: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
14: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
13: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
15: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te'n els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
16: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
18: Increïble.
17: Platòric.
18: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
17: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
0: Són les 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui vol evitar més ensurts?
2: El parc d'atraccions de Califòrnia, Six Flags Magic Mountain, tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat. Es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus. Ho hem vist a la BBC.
0: Què tornarà?
3: Els botons dels cotxes. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperant botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera. En canvi, els botons físics es poden localitzar sense mirar. Entre les marques hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
0: A mi m'agrada això dels botons. I ja, si penseu en un viatge per l'any vinent, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
2: Entre les destinacions imprescindibles europees hi ha el Vènet a Itàlia, Dessau a Alemanya, Šibenik a Croàcia o la ciutat espanyola del Lleó, l'únic lloc de l'estat que apareix a les recomanacions. Fora d'Europa es fixa Nou Mèxic, els Estats Units, Rabat al Marroc, Bariloche, l'Argentina, i en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques de la vall de Guadalupe a Mèxic, senderisme per Sants Cathbert's Way a Escòcia o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània.
0: Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
3: A Corea del Sud, un Un tauró de gris de 3 metres i mig s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé 2 setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha atret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
0: I atenció a qui canvia de vida.
2: Doncs l'Àngels Lapuente.
0: Què dius ara?
2: Sí, fins ara companya de la delegació de Catalunya Ràdio Madrid, es jubila.
0: Home, no.
2: 30 anys ja ha estat aquí a la casa, o més, 30, uns quants.
3: Nou.
2: Doncs es veu que aquest va ser el comiat que va fer ahir el Catalunya Nit.
19: No, no. I us puc garantir que ha estat un plaer treballar per aquesta casa, per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, 39 anys des de Madrid.
20: 39 anys, o sigui que molts dels polítics que hem escoltat avui al Congrés encara no hi eren i tu ja estaves fent crònica aquí, eh?
19: Sí, ja hi era amb un altre hemicicle perquè era antic i diferent, però ja hi era. Molts petons, prendes.
2: A perla.
0: Doncs des d'aquí li enviarem molts petons i molta força en aquesta nova etapa, Àngels Lafuente. I pel que fa als destacats en internacional i economia, el repassem amb Pau Forada i Maria Fernández Noguera.
21: Com no podia ser d'una altra manera, la premsa israeliana explica avui abastament l'atac del pilot en un avió que anava cap a Tel Aviv, al Haaretz, i trobem un article de l'analista Yossi Werther que adverteix Netanyahu que hauria d'anar en compte a l'hora d'atribuir-se certa capacitat de previsió davant d'una amenaça que no va saber evitar. Considera preocupant que o bé Israel no va actuar davant d'informació d'intel·ligència creïble o bé està aprofitant un incident aïllat per obtenir rèdit polític. Als Estats Units, l'investigador en ciència política Henry Olsen, que escriu al Washington Post, se suma a la majoria d'analistes que vaticinen que els demòcrates aconseguiran el control a la Cambra de Representants en les eleccions a mig mandat aquest proper 3 de novembre. Assegura que ha estudiat a fons les enquestes i vaticina que els demòcrates obtindrien entre 225 i 232 escons.
6: En plan econòmic, Expansión assegura que fons i promotores alerten de la fuga d'inversions. Explica que les patronals, els portals immobiliaris i els experts del sector denuncien que l'oferta d'habitatges de lloguer caurà si s'aproven els decrets, fet que farà apujar, diu, els preus per sobre dels nivells actuals. Diu també que la inversió en nou projectes podria quedar paralitzada. On Economia també obre amb habitatge i assegura que els contractes de lloguer a Catalunya baixen un 36% en 4 anys. Explica que Catalunya va tancar el 2025 amb el número més baix de contractes de lloguer firmats des del 2009. Al Cinco Días hi trobem una entrevista al conseller delegat d'IKEA Espanya que assegura que la major aportació que pot fer l'empresa sueca a la crisi de l'habitatge és continuar abaixant els preus dels seus mobles.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca el paperot que ha fet Cristiano Ronaldo en Portugal.
4: No va jugar ni un minut contra Noruega, es va empipar, es va reunir amb el seleccionador i el president de la federació i a última hora va decidir abandonar la selecció de Portugal.
22: Yo soy Cristiano Ronaldo.

0: El diari Marca, la germana de Ronaldo diu que els portuguesos són envejosos i ignorants. El diari explica que el mateix seleccionador i el president de la federació van fer una cursa per arribar de manera urgent a l'aeroport per frenar el peu d'avió a la marxa de Ronaldo, però no van arribar a temps. El Mundo Deportivo destaca unes declaracions del jugador en què diu que ja explicarà més endavant tota la veritat. El diari també diu que la possible sanció al City podria afectar la marxa d'algunes estrelles, com Cherki, Haaland o Guardiol. L'Esportiu parla de garrotada severa de l'Espart Girona eliminat de l'Euroliga de bàsquet. I el diari Esport diu que el Barça trepitja molt fort a la Champions femenina abans del clàssic de diumenge contra el Madrid. L'Ara adverteix que la recaptació pel clàssic masculí pot arribar als 20 milions d'euros. Es fixen ara preus molt impopulars, però necessaris per la urgència de tenir ingressos immediats abans no estigui acabat el Camp Nou. I el periòdico assegura que durant tota aquesta temporada estarà tancada la tercera graderia.
1: Sí! I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Una mare abandona els seus quatre fills per anar de creuer a les Bahamas.
3: La dona de 29 anys està acusada de negligència infantil per suposadament haver abandonat els seus quatre fills i enfilar-se en un creuer de quatre dies per anar a les Bahamas. La policia va trobar els menors al seu domicili de North Miami Beach. L'acusada es va defensar dient que havia deixat els nens amb la seva besàvia, però en realitat no ho va fer mai. Ho explica 20 minutos.
1: Backpack es corona com l'os més gras d'Alaska.
4: Tot plegat forma part d'un concurs que es diu Fat Beer Week, la setmana de l'os gras, amb la intenció d'apropar al públic a la vida d'aquests animalons. A través d'una pàgina web es publiquen fotografies de diversos ossos i la gent vota. Aquest any Backpack s'ha endut la palma, tot i que de moment no sabem el seu pes exacte, sí que podem avançar que abans de l'hibernació els mascles poden superar els 450 quilos i els més grans assoleixen els 540 quilos. Ho hem vist al País.
1: Carmen denuncia l'ONCE per no pagar-li el premi de 35.000 euros perquè el seu marit la va apuntar al registre de ludòpates.
3: L'Espanyol explica que la Carmen i el seu marit van estar separats un temps i ella va començar a anar al bingo amb les seves amigues, cosa que no li feia gràcia a l'home. Quan van tornar a estar junts i sense dir-li res, la va inscriure al registre com a ludòpata. Quan la Carmen va anar a cobrar el número premiat, va assabentar-se del que li havia fet el seu marit que, i, per tant, l'Organització Nacional de Cecs no podia abonar-li l'import
1: perquè era ludòpata. Canalies, què fa anys avui?
4: Avui felicitem la cantant Nina, que arriba al número rodó en fa 60, i també celebrem l'aniversari de l'actriu i cantant Julia Andrews, que avui en fa 91.
1: Sant Toral.
4: Algunes treses celebren avui el seu sant, perquè avui és Santa Teresa del Nen Jesús i també Sant Remigi.
1: Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 40 anys...
6: 1 d'octubre de 1986, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, centra el seu discurs de política general en el finançament. Catalunya està greument discriminada, diu Pujol. Escandalosament discriminada. Afegeix el president que les converses amb el govern socialista i amb Felipe González no estan donant cap resultat. Però avui fa 40 anys Barcelona i Catalunya miraven cap a Suïssa. Quedaven dues setmanes perquè s'anunciés a Lausana si els Jocs Olímpics es farien a la Vila de Barcelona. Els directius de l'Associació d'Empresaris Barcelona 92 fan balanç de la seva feina de promoció i seducció. 96 empreses catalanes han aportat 10 milions de pessetes cadascuna. El president de l'associació era Carlos Ferrer Salat i el vicepresident Leopoldo Rodés. Havien visitat personalment gairebé tots els 86 membres del Comitè Olímpic que tenien dret a vot. D'aquests, 65 havien vingut a Barcelona per observar des d'un helicòpter instal·lacions esportives de la ciutat, passar-hi uns dies i ser degudament obsequiats.
7: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:47. Repassem els titulars del dia en dos minuts. Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els dos decrets sobre habitatge.
9: A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin. Pedro Sánchez confia a tirar endavant el paquet principal.
10: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
1: I el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general.
2: Entre els anuncis, el govern avança la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
11: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
12: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte ni cap ingredient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
1: Entren en vigor els canvis a les normes de circulació.
9: Els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada a vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre a casa. I els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els dels vianants estiguin en verd.
1: I també des d'avui omplir el dipòsit surt més barat.
2: Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
1: Benjamin Netanyahu admet que és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió.
9: Per part del copilot volava cap a Israel i s'investiga com a atac terrorista.
1: I atenció, perquè Thor tindrà sèrie.
2: Carles Porta i els Javi seran els productors de Portar la ficció, aquest cas, que es podrà veure HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola i Fran Araujo. De moment no hi ha detalls ni del repartiment ni de dates.
1: Mentre el Barça goleja la Champions femenina.
9: 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
1: Des de Lleida, Estela Bussops, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
15: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Bon dia.
1: Comencem per Barcelona, Marc, perquè avui s'acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
13: I el calendari ha volgut, Ricard, que acabi avui, 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència. Això en un dia en què les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que presentarà el Departament de Salut, i a Badalona es presentarà el Pla Urbanístic de Can Colomer.
1: A Lleida, pendents avui de l'impacte que té en l'activitat quirúrgica les obres que s'estan fent a l'Hospital Arnau de Vilanova, el de referència de la demarcació i també de la Franja. Estela.
14: Sí, a partir d'avui les obres de reforma del bloc quirúrgic de l'Arnau obliguen a traslladar a una clínica privada, la Perpetua Socorro, part de l'activitat operatòria, en concret les intervencions d'ortopèdia i traumatologia que no necessitin ingrés. Se'n derivaran des de l'Arnau i també des de l'altre hospital públic, el de Santa Maria. Es calcula que seran entre 15 i 20 setmanals. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels centres públics que es desplaçaran a la Perpètua. I aquest matí també tindrem els ulls posats a la seu del govern d'Andorra, perquè s'hi presentaran les noves rutes aèries regulars que tindrà l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell. De moment n'hi ha a Madrid i Palma. Sembla que també n'hi haurà a París.
1: Saltem al sud del país, també a Tortosa, al Baix Ebre. Alumnes de l'Institut de l'Ebre, que estudien en torn de tarda, denuncien que no tenen transport públic per poder tornar a casa. Clara.
17: Es tracta d'estudiants que venen cada dia des de municipis de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i un cop acaben les classes per la tarda, no hi ha cap autobús que es porti a casa. Des de la plataforma Trens i Transports Dignes consideren que això és un greuge i que una solució passaria per un bus a demanda. Des del Departament de Territori diuen que s'està treballant per resoldre-ho.
1: I del sud al nord, a Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, avui es fa una jornada de debat sobre la discriminació i fins i tot el maltractament, aquest col·lectiu, Fèlix.
16: Sí, és el que anomenem edatisme, una discriminació sovint normalitzada dels nostres hàbits en la societat, les institucions, on l'atenció sanitària, en parlava just abans de dos quarts també la Sandra Sabatés en el seu comentari. La jornada vol fer visible aquests casos i s'analitzarà com això és una porta oberta al maltractament. I en marxa una campanya per evitar-ho, en donaran detalls en aquesta sessió de treball que es farà aquest matí a la Casa de Cultura de Girona.
5: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ara mateix encara no plou, però avui s'esperen pluges torrencials en alguns llocs de Catalunya. Eloi.
18: Bon dia. Sí, seran més irregulars aquestes tempestes, però poden ser fortes a moltes comarques. Segurament començaran a caure pel camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona a partir de mig matí. No en descartem alguna que pugui arribar puntualment a la Costa Brava, però seria de forma molt aïllada. I després, ràpidament, s'estendran també durant el migdia tarda en altres llocs de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu també. Aquí podrien acumular-se de 50, localment fins a 100 litres per metre quadrat, però sempre destaquem el caràcter irregular d'aquestes tempestes. Ara bé, l'episodi més fort de pluges es preveu a partir de la nit i demà durant tot el dia entre l'Ebre i Castelló. Els models ens estan marcant acumulacions superiors als 200 litres per metre quadrat, poden arribar als 300, alguns models ens marquen fins i tot dades força superiors, així que caldrà molt, estar molt atents al que passi aquesta nit en aquest sector extrem sud de Catalunya i del País Valencià.
1: I pel que fa al trànsit, hi ha problemes per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat. Mireia Sala?
15: Un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí fa que hi hagi cua des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. De retruc, també hi ha retencions a la B23, des del Papiol fins a Sant Feliu. També hi ha problemes entrant des del Vallès, per la C58 per un accident a Montcada, per la C16 a la Floresta i per la P7 a Santa Perpètua.
19: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
20: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
22: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions a les quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar.
21: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Taron i la resta de veïns reclamen celeritat.
20: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: I ara repassem el preu de les coses. Avui, els esmorzars de Forquilla pel Forada.
3: Que viuen un gran auge a casa nostra, bàsicament com a alternativa de resistència, podríem dir, davant de la cultura del brunch. El restaurant L'Andreuenc, del barri de Sant Andreu, a Barcelona, acaba de rebre el premi per segon any consecutiu del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. El preu ronda els 16 euros.
23: Gràcies a aquest trofeu, ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de Forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural.
3: A l'Hostal Nou de Bianya, a la Garrotxa, hi ha Candaners. Fa més de 50 anys que serveixen esmorzars de Forquilla i els preus van dels 6 als 19 euros en funció del plat. El fort és la brasa.
24: La veritat és que sempre n'hi ha hagut, però últimament fins i tot el jovent i així es queda molt. I el cap de setmana, fins i tot entre setmana, molts jubilats, fer un bon esmorzar o primer anar a caminar i després fer un esmorzar dinar. Això es fa molt.
3: I també el celler d'en Miquel a Vic, on fan esmorzars des de fa més de 40 anys, tenen un preu comú, 13 euros amb 90 cèntims.

0: De plat, de forquilla, la veritat. Et torna a venir el típic estudiant i et demana un cap i pot, dic, oi, que bé.
1: I més enllà de les despeses corrents del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costen els tractaments d'infertilitat? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. Els preus de l'atenció hospitalària i específica estan fixats per una ordre vigent des de l'any passat. En el cas dels tractaments per infertilitat, la fecundació in vitro de parella costa 5.517 euros. La inseminació artificial de parella són 1.064 euros. I si és amb semen de donant, 1.620 euros. El tractament més car és la fecundació in vitro amb òcits en fresc i semen de donant. Costa 11.200 euros.
3: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
1: 3 minuts seran les 8 del matí i a aquesta hora a les xarxes. Quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Doncs mira, les xarxes bullen gràcies a Cristina Camell. Ella és una de les presentadores de Castilla León Televisión, que és la TV3 d'allà. La Cristina presenta el programa de Cristina a les tardes. Això és com si en Grasset, en lloc de presentar La Selva, fes el programa d'en Xavier, eh? A la pobra Cristina no la coneixen més enllà de les muralles d'Àvila, però ella, que és l'Anna Rosa Quintana del Temu, es pensa que és Oprah Winfrey i es comporta així.
5: Però aquí seguimos en directo, por supuesto, mostrándoles todo tipo de contenidos. Así que me diréis, porque el CUE no hay ni una sola línea desde que he empezado que coincida con lo que tengo que decir. Ole por el trabajo de todos los compañeros. ¿Dónde nos vamos? No escucho arriba, no leo lo que tengo que decir. ¿Qué me voy a canción directamente con Álvaro Medrano? Pues vosotros decís.
4: Quin desplegament de bon tracte i educació, Rigard. En directe, la posaries a taula el dia de Nadal, aquesta senyora. Cristina Camell porta anys i panys a Castilla León Televisión, és com la nostra Mari Pau, de fet. Només que la nostra Mari Pau li hauria d'administrar algunes classes d'educació, de periodisme i, si s'escau, de xa-xa-xa. Aviam si li passa aquesta gro, pobreta meva.
1: Gràcies, Elisenda.
4: A tu.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. La dedicatòria va per la nostra gent gran, pels sèniors, per la seva experiència, pels seus consells i pels seus... Jo ja t'ho vaig dir. Molta vida i bon dia, Catalunya!

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 1 d'octubre.
1: Les notícies de Calafell.
0: Calafell tindrà una nova centralitat al 2030. La zona entre Calafell i Segur tindrà un nou hotel, una zona comercial, 500 nous habitatges i prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins. En parlem ara mateix, abans tenim altres notícies, les resumim primer en titulars. La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebrarà la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric els dies 3 i 4 d'octubre. Calafell s'omplirà de ritmes mariners aquest divendres amb una cantada d'havaneres a la plaça de Cal Cubano. Denuncien que l'empresa concessionària de la zona blava del Vendrell va pintar 82 places sense permís. L'Ajuntament expedienta l'empresa, que hauria estat cobrant les tarifes durant tot l'estiu. La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, organitza un maridatge al Museu Déu el 2 d'octubre, demà divendres. L'activitat està emmarcada a la Fira de Santa Teresa. La Bisbal del Penedès aprova la modificació urbanística per ampliar l'escola Ull de Vent. L'Ajuntament preveu adquirir uns terrenys privats per construir el centre. El temps es torna a complicar. Més tempestes avui dijous i un cap de setmana plujós a Catalunya. El 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó aquest 2026, segons Copernicus. Recerca i Universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'IRBCAT Sud de Tarragona. L'espai disponible per a investigació es doblarà i les obres s'espera que estiguin enllestides a finals del 2027.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell ha projectat una nova centralitat pel municipi entre Calafell i Segur, amb l'objectiu de cohesionar els dos nuclis de població. Aquest nou espai va més enllà, apunten d'un desenvolupament urbanístic de la zona que resta per edificar. Pretén fer ciutat i crear una nova centralitat accessible, habitable i plena de noves oportunitats, ha apuntat l'Ajuntament de Calafell. De fet, l'Ajuntament ha obert un procés participatiu a la plataforma decidim.calafell.cat, on es pot omplir una enquesta ciutadana per a valorar i millorar la proposta presentada. A més, en aquesta plataforma hi ha tota la informació sobre el projecte i s'anirà actualitzant a mida que avancin les actuacions. L'Ajuntament de Calafell ha enviat a tot el veïnat una peça de Lego amb tota la informació del projecte a través d'un QR que dirigeix a la pàgina on hi ha tota la informació. L'objectiu és que tothom pugui participar i opinar de com volen que sigui aquest espai de la ciutat. Durant anys, diferents infraestructures, espais sense ús i recorreguts poc connectats han dificultat la relació entre Calafell i Segur. Barris desconnectats, recorreguts fragmentats i oportunitats per recuperar són el punt de partida d'aquest nou projecte. Amb els anys, la zona de Masmel, Bellamar, Bellamel, Alor de Parc i l'Estany han vist com incrementava la seva població, convertint la segona residència en primera. Però hi ha un espai buit entre ells que els separa, la zona del Turó dels Sants, on encara hi ha restes de les trinxeres de la Guerra Civil, i la zona del Lluís Vega, amb l'antiga discoteca en ple estat d'abandonament i degradació, que suposa un perill imminent per als qui entren sense permís. En definitiva, una zona degradada just al costat de la Ciutadella Ibèrica, el monument més important del municipi en quant a nombre de visitants. Cal, per tant, donar forma a aquest espai, apunta l'Ajuntament, on el POM del 2011 ja definia com a nova centralitat. El planejament del 2011 va protegir més de 100 hectàrees de muntanya al nord de Segur, com a zona verda, i va compensar l'edificabilitat perduda en aquest espai, entre Calafell i Segur, més cèntric, més urbà, i on calia, diuen, densificar per crear ciutat. El mateix POM ja proposava la transformació de la carretera C31 en una rambla urbana, amb l'enderroc parcial del pont de Masmel, per generar una gran plaça. També preveia la construcció d'un nou hotel i d'un palau de congressos a l'antiga discoteca Loi Vega. El POM preveia 500 habitatges nous, amb un 40% d'habitatge protegit i una cessió obligatòria del 10% del sostre a l'Ajuntament. L'actual projecte va més enllà d'aquests desenvolupaments proposats i preveu dos eixos verds que connectin barris i pacifiquin el trànsit, dos ponts que fan més permeables, diuen, la barrera del tren, i un nou centre d'activitat que genera oportunitats. Aquestes són cinc de les peces que faran possible el nou centre de Calafell, amb una gran transformació. Les ciutats, de fet, no es construeixen d'un sol cop, es construeixen peça a peça, apunta l'Ajuntament calafellenc. La transformació de la carretera C31 en un passeig arbrat coneix Calafell i Segur, pacificant el trànsit actual, on s'hi crearan prop de 20.000 metres quadrats de zones verdes públiques per als veïns. L'actuació preveu unir la vorera que acaba a la Ciutadella Ibèrica amb la de la zona comercial i els multicinemes, fent un passeig per a vianants i ciclistes amb molta vegetació. L'actuació té un cost de 7 milions d'euros a càrrec dels propietaris dels terrenys. Les principals millores que ofereix aquest projecte és l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, a peu, en bicicleta, i la reducció del trànsit rodat, nous espais per passejar i fer salut, una major adaptació al canvi climàtic, creant nous espais d'ombra, més zones verdes per al veïnat i la recuperació del patrimoni històric de les trinxeres. El pont actual de Masmel respon a una manera d'entendre la mobilitat centrada principalment en el vehicle privat. La nova proposta, diu l'Ajuntament, permetrà crear una connexió més accessible, segura i adaptada a les necessitats actuals. L'ampliació del pont de Masmel, incorporant un carril bici, i l'ampliació de les voreres per a vianants haurien de facilitar els desplaçaments quotidians i ajudar a connectar millor els dos nuclis. La proposta eleva la carretera per a connectar-la directament amb el pont que travessa la via del ferrocarril. La viabilitat en automòbil queda resolta amb una nova rotonda que donarà accés a Bellamar, Bellamel i Masmel, permetent els girs als que circulen en sentit Tarragona per agafar el pont de Masmel i creuar la via. La mobilitat a peu i en bicicleta quedaria resolta perllongant el recorregut cap a Masmel Muntanya, amb un semàfor per creuar la carretera i un camí per a vianants i ciclistes que enllaça amb el carrer Mestral. La nova passera que unirà la Ciutadella Ibèrica amb el passeig marítim i el nou eix verd entre Calafell i Segur, fent més accessible el monument més visitat de Calafell, integrant-lo així als recorreguts quotidians. Aquesta actuació hauria de contribuir a aprovar el patrimoni a la ciutadania. En definitiva, dues actuacions que impliquen una sèrie de millores, com una millor connexió entre mar, patrimoni i ciutat. L'ampliació del pont de Masmel per a vianants i ciclistes, una millor accessibilitat a la Ciutadella Ibèrica, nous recorreguts per vianants i ciclistes i la posada en valor del patrimoni de Calafell. Tot amb l'objectiu de convertir un gran buit urbà en un nou centre de ciutat. Es projecta, per tant, aquesta nova centralitat, que diu l'Ajuntament que no pretén substituir les centralitats històriques dels nuclis de Calafell i Segur, sinó reforçar la seva unió. La proposta combinarà habitatge, espai públic, comerç, patrimoni i natura per construir un nou punt de trobada per unir barris i generar vida urbana. També es preveu la construcció d'un hotel amb una inversió propera als 100 milions d'euros, generarà uns 300 nous llocs de treball i també un palau de congressos que permetrà acollir congressos, festivals i altres esdeveniments que dinamitzaran l'activitat econòmica i cultural de Calafell durant tot l'any, ampliant les oportunitats més enllà de la temporada d'estiu. Per exemple, el festival Hike Rockabilly, el Congrés Internacional d'Arqueologia, el Congrés Carlos Barral, el Congrés Immobiliari o el Congrés d'Intel·ligència Artificial. Més de la meitat del sector es destinarà a espais lliures i zones verdes obertes als ciutadans. Cal destacar els 250 habitatges de protecció oficial, 250 nous habitatges en règim lliure amb espais comercials de proximitat, 20.000 metres quadrats de zones verdes públiques, jardins privats i la conservació de la pineda existent, el nou hotel, com dèiem, i un nou palau de congressos. Espais nous per esdeveniments, activitat durant tot l'any, en creació de llocs de treball, reforç del comerç local i la restauració, i la recuperació de l'edifici de l'antiga discoteca, Louis Vega.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell s'omplirà de ritmes mariners demà divendres amb una cantada d'havaneres a la plaça de Cal Cubano, si el temps ho permet. Serà demà 2 d'octubre, a partir de 8:15 de la tarda. S'oferirà una ballada musical gratuïta a càrrec del reconegut grup Son de l'Havana. L'Ajuntament de Calafell convida a tothom a gaudir d'aquesta cita cultural a l'aire lliure, on es podran escoltar les cançons tradicionals i les de taverna més populars del repertori mariner. L'esdeveniment s'emmarca dins les activitats de tardor a Calafell, dinamitzant l'espai públic amb una formació musical de primer nivell. Serà, recordem, aquesta cantada d'havaneres amb Son de l'Havana demà divendres 2 d'octubre a la plaça Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebrarà la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric el 3 i 4 d'octubre, aquest proper cap de setmana. Sota el lema de descobrir l'arquitectura i l'urbanisme d'aquest poble antic, el municipi oferirà una completa jornada de portes obertes i activitats familiars totalment gratuïtes per acostar la història a tota la ciutadania. Els horaris d'obertura durant el cap de setmana seran dissabte 3 d'octubre de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda, el diumenge 4 d'octubre de 10 del matí a 2 del migdia. A banda d'accedir lliurement al recinte arqueològic, l'Ajuntament de Calafell organitza dos tallers i visites guiades destacades. El dissabte a les 11 del matí amb l'activitat tenien arquitectes els Ibars i el diumenge a la mateixa hora s'impartirà el taller Com construïen els Ibars. Totes les activitats són en places limitades, per la qual cosa és imprescindible realitzar una reserva prèvia, trucant al 977-69-46-83 o a través dels canals oficials Patrimoni Històric Calafell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els grups municipals de Primer al Vendrell i Fem Vendrell han denunciat que l'empresa Parben, concessionària de la zona blava, va pintar 82 places sense permís als barris de Coma, Ruga i Sant Salvador. La companyia hauria estat cobrant les tarifes durant tot l'estiu, ja que el consistori va detectar la irregularitat a finals de juliol, però no es va fer un decret d'alcaldia apuntant instant-la a retirar la senyalització. Decret més, doncs, que l'empresa ha recorregut. Paral·lelament, els partits denunciants asseguren que hi ha un informe municipal que indica que els fets s'han de traslladar a l'oficina antifrau, però afirmen desconèixer si això s'ha fet. L'origen del cas es remunta anys enrere, quan per diferents obres i ubicacions d'alguns terrenys es va reduir espais disponibles per aparcar. Per això, Parben va demanar una compensació amb noves places. Tant Primer al Vendrell com Fem Vendrell han subratllat que la Universitat Rovira i Virgili va fer un informe on assenyalava que l'empresa no tenia dret a aquesta indemnització. Però, malgrat això, a finals de gener, el ple municipal va aprovar l'assignació de 144 noves places de zona blava. Però una inspecció municipal durant l'estiu va concloure que Parben estava explotant 82 places de més respecte a les autoritzades en el plenari vendrellenc. La portaveu de Fem Vendrell, Mar Bárquez, destaca que els diners són dels veïns.
2: El tema ja no és només quants diners s'han guanyat, sinó que, clar, els diners que s'han guanyat, que l'empresa ha facturat de més, no són ni nostres com a ajuntament. Perquè, clar, ho han pagat. O sigui, s'ha lucrat l'empresa, però aquests diners són ciutadans que han pagat, o turistes, persones que han pagat uns diners. Que, clar, jo ara, com a ajuntament, li reclamo, però tampoc són meus.
0: Explica que l'empresa va pintar places de zona blava sense permís.
2: Estem esperant a veure, clar, el ple, a veure què responen, quina documentació ens faciliten, perquè a més, clar, la cosa és més greu encara, perquè a més, en paraules de l'alcalde, sí que fa part ben. Com hi ha una part d'obres, pues pinta una zona de la via pública que no té autorització i la gestiona com a zona blava.
0: Des de l'Ajuntament del Vendrell han subratllat que va ser una inspecció municipal feta d'ofici la que va detectar la presumpta irregularitat i que s'ha obert un expedient contra la companyia. Tot i això, han destacat que l'empresa ha presentat al·legacions a aquest expedient i que encara s'han de resoldre. Paral·lelament, fonts municipals han indicat que Parben ha presentat una instància al consistori on expliquen que, malgrat haver rebut la compensació de 144 places, se senten agreujats per unes altres obres que s'han fet durant els darrers mesos i que els han fet perdre espai disponible. Per això van fer aquesta ampliació de la zona blava, comptant la superfície que havien perdut prèviament.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, ha programat per demà divendres 2 d'octubre a les 8 de la tarda una sessió de maridatge al Museu Déu. La iniciativa proposa una combinació de productes de proximitat, vins i escumosos elaborats al territori. La proposta forma part de la programació de la Fira de Santa Teresa i s'ha plantejat amb l'objectiu de donar visibilitat a la gastronomia local, als productors i al talent dels cuiners del Vendrell i del Baix Penedès. L'acte vol posar l'accent a la feina del sector i amb relació entre cuina i producte de proximitat. El preu de l'activitat és de 50 euros i les places són limitades.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I ho dèiem en els titulars, el ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat inicialment la modificació de les normes subsidiàries per ampliar l'escola Ull de Vent. Es preveu que la superfície destinada a equipaments del sector SAU 2 passi dels 11.725 metres quadrats actuals als 17.339 metres quadrats. Pel que fa als terrenys, una part són de titularitat municipal i l'Ajuntament preveu adquirir els que ara per ara no ho són. Actualment, l'escola es troba en dos edificis. L'alumnat d'I3 a tercer cursa els edificis a les instal·lacions noves, mentre que els alumnes de quart a sisè de primària fan classe a l'edifici centenari. Aquesta situació comporta dificultats en el funcionament diari del centre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim la plana general del dia. Protecció Civil ha alertat d'un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya des d'avui dijous i fins als propers dies, segons darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. A partir d'aleshores es poden registrar precipitacions intenses. La previsió indica que l'episodi pot ser intens, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, a la franja del matí d'avui i també per la tarda sobretot. Al migdia, el litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona i també, doncs, per la tarda, xàfecs de migdia i tarda, que poden ser també intensos. De fet, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Els xàfecs poden tenir una distribució irregular i anar acompanyats de tempesta i localment calamarsa o pedra grossa. A més, el moviment lent o estacionari de les precipitacions pot afavorir acumulacions importants en poca estona. Per això, el Servei Meteorològic també ha fet avisos de superació de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a les mateixes comarques de l'avís d'intensitat en 30 minuts.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: El Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus ha alertat que el 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó el 2026 per contaminació atmosfèrica. Així ho conclou un estudi que analitza la contaminació atmosfèrica transfronterera durant els 8 primers mesos de l'any. L'ozó és un gas que perjudica la salut humana, els ecosistemes i el rendiment dels cultius. S'origina quan determinats contaminants reaccionen a la llum solar i a les altes temperatures. Segons l'informe, la regió més afectada per la contaminació d'ozó ha estat Àsia, seguida d'Europa i Amèrica del Nord. En el cas dels europeus, el 50% van estar exposats a nivells entre deficients i extremadament deficients. L'estudi indica que el continent europeu, les repetides onades de calor van contribuir de manera significativa a l'exposició d'ozó durant l'estiu, malgrat les millores dels darrers anys impulsades per la Directiva Europea de Qualitat de l'Aire Ambient. A Àsia, el 60% de la població va patir nivells d'ozó extremadament alts, una xifra que arriba al 90%, si s'hi sumen els nivells deficients i molt deficients. A Amèrica del Nord, més de 2/3 dels ciutadans van estar exposats a nivells dolents o molt dolents. A Amèrica del Sud, el 81% de la població va registrar nivells bons o acceptables d'exposició davant dels 56 a l'Àfrica. Segons Copernicus, Oceania és la regió més neta. L'anàlisi indica que només el 5% de la població mundial va estar exposada a nivells d'ozó bons, d'acord amb les directrius de l'Organització Mundial de la Salut. Copernicus ha advertit que l'ozó troposfèric és un contaminant secundari que perjudica la salut humana, els ecosistemes i el rendiment dels cultius. L'anàlisi feta per Copernicus també ha determinat que la contaminació va creuar fronteres i continents. El director general del Centre Europeu ha remarcat que l'estudi demostra que la contaminació atmosfèrica no coneix de fronteres.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Departament de Recerca i Universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'Institut de Recerca Biomèdica de Catalunya Sud, de Tarragona. El centre, que fa 20 anys que no rep inversions en infraestructura, doblarà el seu espai disponible i passarà dels 600 metres quadrats als 1.350 metres. En concret, s'ampliarà l'espai disponible per a despatxos i laboratoris amb una nova planta superior i l'ampliació de l'edifici actual per la part del darrere. Això farà que les més de 50 persones repartides entre 9 equips d'investigació que hi treballen, entre laboratoris i despatxos, puguin fer la feina més còmodament i s'hi puguin encabir nous professionals. Les obres està previst que s'enllesteixin a finals de l'any 2027. Escoltem ara les declaracions de la consellera de Recerca, Núria Montserrat. Explica en què consistirà la inversió.
3: Ampliem les infraestructures també de l'Hospital Joan 23 amb aquesta inversió, un total de 2,5 milions d'euros que permetran doncs, el creixement d'infraestructures de recerca, docència i també gestió de la recerca en àmbits que són tan importants com les malalties infeccioses i les malalties que són tan prevalents com l'obesitat, els problemes cardiovasculars, entre d'altres.
0: La consellera destaca la necessitat de retenir talent.
3: I el que hem de fer aquí amb aquesta infraestructura i ara modernitzant-la i fent-la créixer és dignificar també els professionals fent unes instal·lacions de primer nivell i sobretot també afavorint el que el president Salvador Illa ens diu cada vegada que compareix i parlem de recerca, no? Que és afavorir la circulació del talent al territori i també segurament la seva retenció.
0: El director de l'IRB CatSud, Joan Vendrell, detalla en què beneficiaran les millores.
4: Tenim, per exemple, la unitat de citometria, que és una plataforma essencial, que la tenim dins de l'hospital, a la setena planta de l'hospital. Tot això s'ha de reordenar i readreçar i portar-lo aquí. També l'habitabilitat, per exemple, o l'accessibilitat. Actualment doncs, no tenim ascensor per pujar, ni tenim unes escales que permetin l'accés a persones que tinguin mobilitat reduïda. Tot això també, la idea és millorar, és a dir, és refer l'estructura i també posar-li una façana, perquè no sembli que és un edifici modular, tot i que són mòduls una mica especials, aquests i per dintre no ho semblen, però per fora sí, llavors també adequar aquesta imatge. No?
0: Ha detallat quines investigacions duen a terme.
4: I el nostre objectiu és mantenir àrees de recerca dins dels campus hospitalaris. És a dir, tot i que no tenim un edifici central únic amb el que hi estem treballant i ja

0: Sud explica com milloraran les instal·lacions amb la inversió.
1: La habitabilitat dels espais i dotar-los de noves estructures de recerca que actualment s'han quedat petites. Aquí tenim més de 9 grups de recerca amb els seus investigadors corresponents treballant en un espai relativament petit, uns 600 metres quadrats, on conviuen espais de despatx, podríem dir, i espais de laboratori. Amb aquesta inversió millorarem tota la part d'eficiència energètica de l'edifici, que està pensada i que beneficiarà tota l'estructura. És un edifici que a la planta baixa té la unitat docent, on se fan els ensenyaments de medicina de quart, cinquè i sisè, i la part superior és on està la part de recerca.
0: En els diferents espais del centre de recerca hi treballen més de 200 docents i quasi 200 investigadors. D'aquests darrers, una cinquantena s'ubiquen en instal·lacions que rebran la inversió. L'ampliació permetrà acollir els treballadors que ara hi ha a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, que podrà destinar aquest espai alliberat a altres tasques. En els darrers mesos, el CAT Salut ha cedit l'espai per poder tramitar la inversió i l'Ajuntament de Tarragona ha fet diferents gestions també per accelerar els tràmits. Quan el nou equipament estigui a punt, l'edifici guanyarà en eficiència energètica, accessibilitat, ja que actualment no hi ha cap ascensor per a persones amb mobilitat reduïda i disposarà d'una nova façana. La inversió del departament serà aprovada pel govern.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit, guants obligatoris per als motoristes i edat mínima de 15 anys als patinets. Les autoescoles han adaptat la formació actualitzant materials, continguts digitals i testos en temps rècord. I és que la nova normativa de trànsit ha entrat en vigor, ho fa avui dijous 1 d'octubre, en canvis significatius per a motoristes, conductors de cotxe, ciclistes i usuaris de patinets. La Direcció General de Trànsit ha actualitzat el Reglament General de Circulació per adaptar-lo a l'evolució de la mobilitat les últimes dues dècades. Entre les mesures destacades hi ha l'obligatorietat de guants de protecció i calçat tancat per a motoristes i passatgers en vies interurbanes. Casc obligatori i edat mínima de 15 anys per usuaris de vehicle de mobilitat personal i casc ineludible per a tots els ciclistes i armilla reflectant per als riders. Les autoescoles han adaptat, com dèiem, la formació actualitzant els materials. Escoltem les declaracions del director de continguts i formació de la cadena d'autoescoles OIBOI, Adrián Sánchez. Parla d'una adaptació dels continguts en temps rècord.
3: Doncs aquest canvi el que ens ha suposat ha sigut transformar els continguts que donem als alumnes en teòrica en un temps rècord, no express, perquè han sigut molts canvis, petits però molts. Llavors hem tingut que adaptar tot el que és la teòrica en directe que fem cada dia a les aules, tot el contingut de la teòrica online, l'aula virtual, esquemes, tot això, hem hagut d'adaptar-lo a aquesta nova normativa.
0: Afirma que la modificació busca protegir molt més els usuaris vulnerables.
3: Aquesta normativa, aquest canvi de normativa, el que ha fet ha sigut protegir més aquests usuaris vulnerables, no? S'ha centrat molt en els usuaris de la mobilitat urbana, UBMPs, patinetes millor coneguts, ciclistes, els motoristes. És un canvi de normativa molt enfocat a aquest tipus d'usuaris.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
4: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: una pista.
1: Els serveis.
2: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Amb el meteoròleg Josep Mira, bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta canviant i inestable i començarem l'octubre de la mateixa manera que vam acabar el setembre, amb inestabilitat i amb temperatures superiors a les normals. Avui esperem una situació complicada en el temps al centre del dia, ja que s'esperen pluges i ruixats i tempestes, preferentment entre mig matí i mitja tarda, quan poden ser més intenses, i que després podríem tenir una pausa i amb alguna pluja o ruixat també entrada la nit. Les temperatures avui han pujat de nit, no han baixat dels 22 graus de mínima, mentre que la màxima quedarà més curta i estarà entre 25 i 26, amb una humitat alta i força xafogó. Ben feble de llevant tot el dia i mar moguda amb maró. De cara a demà el temps encara serà variable i insegur, amb cel ennuvolat al matí i amb clarianes a la tarda. Tot i així, no es descarta alguna pluja minsa i dispersa, puntual a mig matí o al vespre, i amb una temperatura que aquesta nit baixarà i estarà entre els 20 o 21 de mínima, i demà entre 24 i 25 de màxima, amb una humitat alta i encara amb una mica de xafogó, però menys acusada que aquests darrers dies. Ben feble de llevant o gregal tot el dia i fent que la mar continuï moguda amb maró.
2: Gràcies, Josep, per la informació del temps. Ara donem un cop d'ull a les portades dels diaris. Avui és dijous, dia 1 d'octubre. La Vanguardia parla de la bretxa territorial. Madrid engrandeix el seu pes al producte interior brut respecte a la resta d'autonomies. La Comunitat Valenciana, el País Basc i Castella i Lleó perden activitat des del 2000, mentre que Catalunya es queda estancada. El periòdico diu que el govern extremarà el control de la inversió estrangera en defensa i en IA. El mecanisme que va frenar l'OPA de l'hongaresa sobre Talgo és la via que es farà servir adaptant-la al context actual i al marc europeu. Economia també posa el focus en centres de dades i bancs. El rotatiu ara parla d'emergència habitacional. Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge. Els juntaires avisen que estan decebuts i preocupats pel text, però Sánchez diu que és optimista. El segon decret obliga els propietaris a indemnitzar els inquilins si els fan fora sense causa justificada. D'altra banda, en portada també parla el rotatiu ara. Israel rep com a herois els passatgers del vol atacat. Els diaris esportius, el Mundo Deportivo, cracs en l'aire. La sanció pendent de la Premier al City per infringir les normes financeres pot col·locar en el mercat a les seves estrelles. I també parlen en portada de la Champions femenina entre Roma i Barça, 0-6. I el diari Esport publica la tercera estrella. Lamin bat tots els rècords de precocitat. Titulars destacats a les portades dels diaris. Ampliem aquestes i altres notícies, els titulars més destacats de les últimes hores i els últims minuts des de Calafell Ràdio. Comencem per la política. Illa proposa endurir les penes per tinença i per exhibició d'armes il·legals. Amb l'objectiu que les condemnes suposin presó efectiva, el PSC farà la proposta al Parlament i, si s'aprova, ho portaran al Congrés, on es pot modificar el Codi Penal. Junts es mostra decebut amb els decrets d'habitatge i Sánchez demana dosis de responsabilitat. Socis i oposició pugen el to contra Illa, a qui Junts vol reprovar. El president aprofita el debat de política general per anunciar l'enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. De l'habitatge, l'amnistia o SEAT, què diuen les propostes dels partits al debat de política general? El govern intentarà que ni des de la dreta ni des de l'esquerra li puguin disputar banderes com la de la seguretat o l'habitatge.

Els decrets d'habitatge, d'indemnitzacions per no renovar el lloguer, ha limitat la compra especulativa. PSOE i Sumar els van pactar in extremis, però l'última paraula la tindran demà divendres al Congrés formacions com Junts, que han mostrat desacord en alguns punts. Seguim en política. UGT exigeix a Salut que no compri el relat de la patronal i deixi de perseguir els treballadors de baixa. El sindicat considera inacceptable que s'etiqueti com a hiperfreqüentadors els que acumulin 6 o més expedients.

Espanya demana a la Comissió Europea l'últim tram dels fons Next Generation per gairebé 26.000 milions d'euros. Es tracta de la sol·licitud de desemborsament més ambiciosa presentada fins ara per un estat membre. Oxfam Intermón demana als partits que aprovin al Congrés els dos decrets de l'habitatge. L'entitat considera que els textos són un primer pas per canviar el paradigma. Aliança Catalana proposa eliminar l'ITP del primer habitatge habitual per a menors de 35 anys. El Tribunal Constitucional inclou a l'ordre del ple del 6 d'octubre els recursos de Turull i Bassa contra el Suprem per l'amnistia. El Partit Socialista de Catalunya vol que el Parlament voti la compra conjunta d'habitatge i mesures per facilitar l'accés al primer pis. D'altra banda, el Partit Popular de Catalunya vol reprovar la doble subordinació del govern amb els partits independentistes i els interessos de Sánchez. Els populars denuncien la incapacitat de l'executiu per trobar una solució a les demandes de mestres i metges. Pel que fa a Esquerra Republicana de Catalunya, proposa que el Parlament lamenti la insuficient reacció i la falta del lideratge del govern davant de les crisis. Vox porta al Parlament la derogació de l'amnistia i el retorn de competències en interior, justícia, salut i educació. Més titulars polítics, Illa anuncia la creació de 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins a l'any 2030.

I de la política saltem a la plana social del dia. Google vol ser el primer a instal·lar un centre de dades a l'espai. La companyia llança avui dijous el primer prototip d'intel·ligència artificial per augmentar la capacitat de càlcul des de l'òrbita baixa de la Terra. Noves normes de circulació que entren en vigor. Afecten patinets, motos, bicis i altres vehicles. Avui, 1 d'octubre, entra en vigor la modificació del Reglament General de Circulació, que estableixen els 15 anys com a edat mínima per anar en patinet o prohibeixen anar amb moto, amb sandàlies o xancletes.

Amnistia Internacional denuncia tortura i tracte inhumà i degradant de militars a migrants a Ceuta. El Ministeri de Defensa assegura que enviarà l'informe de la ONG a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta i insta el Comandament Únic perquè s'investigui i es dirimeixin responsabilitats. Dos mesos de la crisi de Ceuta. Mentre els ceutins continuen desitjant que la crisi s'acabi d'una vegada, la població migrant veu com l'evolució al Marroc és més a prop que mai.

L'Alt Pirineu i l'Aran és la zona de Catalunya amb més pobles abandonats del país, amb un total de 84. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'avui dijous. El litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona es pot superar el llindar dels 40 litres en només mitja hora.

Els Mossos d'Esquadra alerten que el crim organitzat guanya presència als barris i que la corrupció policial ja és una amenaça. Netanyahu diu que un pilot d'un avió de Fly Dubai, ha intentat estavellar la nau després d'apunyalar el seu company. El primer ministre israelí ha informat que han detingut l'agressor i les autoritats l'estan interrogant. Catalunya i 142 regions europees reclamen un paper més rellevant de les autoritats locals dins dels programes europeus. També demanen reforçar la dimensió territorial de la futura política de cohesió. Un estudi mostra que el 85% de les persones grans té casa pròpia i l'11,8% viu de lloguer, exposat a risc de desnonament. Alerta que les desigualtats acumulades en renda, habitatge, salut i autonomia condicionen com s'arriba a la vellesa. L'Àrtic perd una superfície de gel equivalent a la mida d'Espanya cada dècada, segons Copernicus. Els mars Mediterrani i Negre van assolir temperatura rècord de més de 4,6 graus per sobre de la normal al 2024. La policia local de Salou posa 458 denúncies a conductors de patinets en el que portem d'any. Un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne no està garantit per a totes les persones. 8 de cada 10 enquestats pensen que l'accés a un primer habitatge continuarà igual o empitjorarà.

Brussel·les proposa un nou sistema de comunicació d'emergències que funcionarà tota la Unió Europea. Bombers, policies, serveis mèdics i protecció civil podran compartir dades, vídeos, missatges o la geolocalització. Salut valora la formulació magistral com a oposició si s'allarguen els problemes amb els fàrmacs per la menopausa. La previsió és que la situació es comenci a resoldre en un mes o un mes i mig i no faci falta activar altres accions.

Dret a morir dignament reclama més equitat i menys dilacions en l'aplicació de l'eutanàsia a Catalunya. Alerta que encara hi ha persones que moren durant el procediment i que hi ha un accés desigual. Les seqüeles de la sequera escalfen el planeta i les pluges posteriors no aconsegueixen compensar-ho, segons un estudi. L'ONG Renovem-nos alerta que Catalunya no està llesta per al tancament d'Escó 1 amb l'actual ritme de renovables. Un informe conclou que cal accelerar un 230% la transició o dependre de l'Estat o el gas per substituir la nuclear. Pacients amb trastorn de conducta alimentària de llarga durada es recuperen amb un nou tractament focalitzat en aspectes psicosocials. La Fundació Hospitalària Martorell i l'Hospital de Bellvitge constaten millores en 18 participants d'un estudi. La Covid persistent podria afectar unes 250.000 persones a Catalunya, però només hi ha 14.000 casos registrats. El grup col·laboratiu per al seguiment científic de la Covid apunta a l'infradiagnòstic i a les mancances en el seguiment. Envellir amb problemes de salut i mobilitat preocupa més els catalans que la seva futura situació econòmica. Els catalans pensen més en la seva vellesa. El 17% ho fa sovint, un percentatge que arriba al 19% en el cas de Barcelona. Alerta Solidària diu que s'ha denegat l'amnistia a 69 de 267 activistes afectats i 5 de 163 policies. La distribució de medicació hospitalària a través de les farmàcies pot reduir a zero la petjada de carboni dels usuaris. Un estudi de l'Hospital del Mar descriu els beneficis ambientals de la reducció de desplaçaments dels pacients. I ja tenim a punt l'economia.

El preu disparat del gasoil agrícola posa en perill la sembra de tardor. Els agricultors de conreus extensius es veuen obligats a assumir costos desorbitats per omplir els dipòsits dels tractors. Hipoteques més cares. L'Euríbor de setembre se situa al 3,24%, el més alt dels últims dos anys. La crisi energètica dispara l'Euríbor un punt percentual des de principis d'any i el deixa en el nivell més alt dels últims dos anys.

Són titulars econòmics que estem repassant des del 107.9 de la FM. Ens pot seguir online a calafell.tv. Els llogaters pugen del 28% a gairebé la meitat en una dècada, entre les persones de 30 a 44 anys. Més d'un de cada quatre persones d'entre 45 i 64 anys són arrendataris, prop del doble que l'any 2013.

Brussel·les investiga diversos videojocs com Minecraft o Candy Crush per les monedes virtuals que ofereixen. L'objectiu és garantir que mostren el preu real i que no pressionen els usuaris perquè comprin quantitats excessives. La 080 Barcelona Fashion tindrà 26 desfilades de dissenyadors i marques. L'esdeveniment se celebrarà del 20 al 23 d'octubre a Marina Vela, Portbell. El Port de Barcelona adjudica la terminal del Moll Príncep d'Espanya. L'empresa preveu tenir un tràfic marítim de més d'1.300.000 tones anuals des del 2028 al 2032 com a mínim. Catalunya tindrà 282 pisos més disponibles per al lloguer assequible a la borsa de Casa 47 abans que acabi l'any. El govern espanyol també ha formalitzat les primeres adscripcions d'actius a la reserva de solars de la Generalitat. Funcas adverteix que l'augment de tipus d'interès eleva el risc del deute públic europeu. El centre d'anàlisis descarta que l'augment de la despesa en defensa canviï la trajectòria de les obligacions financeres. Les grans empreses de la distribució proposen que les mútues puguin fer proves de baixes mèdiques i autoritzar altes. S'estima que l'absentisme i les baixes laborals tenen un sobrecost de 240 milions d'euros per al sector a l'Estat.

El govern estima que evitarà entre 300 i 400 desnonaments amb el nou fons de 25 milions d'euros destinat a famílies vulnerables. L'economia catalana va créixer un 2,5% el 2025, una dècima menys que Espanya, segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. Catalunya continua sent la quarta comunitat autònoma en producte interior brut per càpita, amb 39.199 euros.

Rússia amenaça l'OTAN de fer servir armes nuclears si bloqueja un enclavament al Bàltic. L'Aliança Atlàntica assegura que no existeix una amenaça imminent d'atac rus a la Unió Europea. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo. Quan es portaven 2 hores i mitja de vol, un pilot n'ha apunyalat un altre per prendre el control de l'aparell, ha assegurat el primer ministre Benjamin Netanyahu. El Suprem dels Estats Units permet a Trump reactivar les deportacions de migrants a tercers països. L'administració podrà seguir expulsant migrants a països dels quals no provenen sense poder impugnar el trasllat.

Espanya demana a la Comissió Europea l'últim tram dels fons Next Generation per a gairebé 26 milions d'euros. L'OTAN confirma que Rússia amenaça de respondre amb l'ús d'armes nuclears a un atac contra el seu territori. Insisteixen que no hi ha un risc imminent, com dèiem, tot i l'augment de les accions de guerra híbrida. Sánchez defensa amb Macron que Espanya i França comparteixen la visió d'Europa davant dels moviments reaccionaris. El president del govern espanyol diu que els dos països representen la resistència europea als enemics del continent.

La creació contemporània i l'entorn rural dialoguen a la 6a edició del Festival Natures d'Alzina. Són propostes artístiques els dies 3 i 4 d'octubre. Els Javis produeixen una sèrie inspirada en el crim de Tor amb col·laboració de Carles Porta i guions d'Eduard Sola. La producció s'exhibirà a la plataforma HBO Max. Està coescrita per Fran Araujo. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya obre temporada demà divendres amb la 7a de Beethoven i un 25% més d'entrades venudes. El nou Festival Internacional de Pallasses i Pallassos de Valls programa 12 propostes amb una mirada en femení.

La gala dels Premis Goya 2027 se celebraran del 6 de febrer a Pamplona. Un any després de passar per Barcelona, la 41a edició dels guardons tindrà lloc al Navarra Arena. I passem als esports. Set en blanc del Barça a Roma. 0-6 ha estat el resultat amb l'oblets de Caroline i Pina. El conjunt de Pere Romeu s'ha imposat amb autoritat en un partit dominat d'inici a fi i suma el segon triomf a la Champions. Cristiano Ronaldo abandona la concentració de Portugal. El fitxatge frustrat de Bellerín per la bola negra. Héctor Bellerín va ser un dels candidats a interpretar Rafael Rodríguez, un dels protagonistes de la celebrada pel·lícula. L'ofensiva del Barça per fitxar Lautaro a la llum. El president de l'Inter va tallar de soca-rel qualsevol opció de perdre el seu capità. Passem a la secció d'història musical. Avui compleix 67 anys el cantant i compositor senegalès Youssou N'Dour, nascut a Dakar. Molt bon dia.

0: I'm just yellow sky.
1: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio. Són les 9.

0: Ferran Boqué.
1: Doncs vinga, som-hi un dia més. Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Us saludem en directe des de Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online. Som l'emissora municipal de Calafell i aquest és el programa Magazine Matinal, el Calafell Matí, que, com sempre, engega 4 hores d'actualitat, d'entreteniment, bona música, fins la 1 en punt del migdia. Dijous, dia 1 d'octubre de 2026. Salutacions al Ferran Boqué, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat i connectar amb la nostra proposta un dia més. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat un dia més per acompanyar-vos. Engeguem, com sempre, després del sumari, les dades del dia, les celebracions i les efemèrides musicals d'aquest 1 d'octubre. També tindrem el temps, la previsió amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat. Els titulars del dia que ens expliquen els diferents diaris digitals comarcals. Avui no tindrem l'alcalde a la ràdio, ja ens ho anunciava el dijous passat. En Ramon Ferrer, avui per compromisos de la seva agenda com a alcalde, no podrà acompanyar-nos. Les farem la pròxima setmana aquí per parlar amb vosaltres, amb la ciutadania i respondre a les preguntes que li fem la Mireia i jo mateix. En el seu lloc, avui, a partir de 9:45, tindrem l'Espai Vida Saludable. Ens acompanyarà la Berta Vaquero, és pediatra del CAP de Calafell, de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Ens parlarà d'otitis en els infants. Avui, a partir de 9:45, tenim l'Espai al Retrovisor. Mirem enrere en el temps, parlem de fets, d'esdeveniments a la història del nostre municipi de Calafell amb l'historiador en Joan Santacana. Quan faltin 2-3 minutets per les 11, tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró. I tot seguit, Espai de la Policia Local. Avui ens acompanyarà el sergent Dani Galán. Ens parlarà de les noves normes de circulació que entren en vigor avui i com afecten a patinets, motos, bicis i altres vehicles. Tindrem les històries de la música amb l'Ignasi Quiluz, el Xavi Andreu. Serà a partir de 11:45 del matí. I a les 12 del migdia connectarem amb la màquina del temps, amb l'Albert Gómez. La màquina del temps és aquest programa que connecta amb els 80 i els 90 tots els divendres a partir de les 8 i fins les 9 del vespre aquí a Calafell Ràdio i que també ens acompanya amb aquesta càpsula amb el top 5, aquestes recomanacions musicals els dijous en el Calafell Matí amb l'Albert Gómez. I en el tram final del programa, abans de la 1, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. I tot passarà aquí, al Calafell Matí de Calafell Ràdio. Salutacions al Ferran Boqué. Vinga, som-hi, gràcies per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats. Comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boqué. Les dades del dia.
1: Dijous, dia 1 d'octubre de 2026. Anem per les celebracions aquest dijous. Avui és el Dia Internacional del Cafè.

0: Doncs avui, 1 d'octubre, i cada 1 d'octubre se celebra el Dia Internacional del Cafè, una jornada dedicada a una de les begudes més consumides del món i també a totes les persones que participen en la seva producció. Des dels agricultors que cultiven el cafè fins a les persones que el processen, el transporten i el preparen, aquesta cadena dona feina a milions de persones arreu del planeta. Una jornada aquest Dia Internacional del Cafè que també serveix per parlar dels reptes del sector, com els canvis climàtics, els preus i les condicions de vida dels productors. És, en definitiva, una oportunitat per valorar tot el recorregut que hi ha al darrere d'aquesta tassa de cafè que ja ens hem pres per començar a engegar la jornada aquest dijous. Alguns ja en porten dues i tres tasses, eh? Doncs avui es celebra el Dia Internacional del Cafè. Però també tenim altres celebracions, perquè avui és el Dia Internacional de les Persones d'Edat. L'1 d'octubre se celebra aquesta jornada, establerta per Nacions Unides per reconèixer la contribució de les persones grans a la societat i posar sobre la taula els reptes relacionats amb l'envelliment. La jornada defensa la importància de garantir que les persones grans puguin viure amb dignitat, autonomia i igualtat de drets. També vol combatre els estereotips i la discriminació per raó d'edat i recordar que l'envelliment forma part de la vida. És una data per reivindicar societats més inclusives on totes les generacions tinguin un paper actiu. I estem contents perquè avui, dia 1 d'octubre, és el Dia Internacional de la Música.
1: Donde hay música, aún hay fantasía.
0: Donde hay música y fantasía, diu Eros Ramazzotti. I és que cada 1 d'octubre se celebra el Dia Internacional de la Música, jornada dedicada a reivindicar la música com una forma universal d'expressió, també de comunicació. La data va ser creada en el 1975 pel Consell Internacional de la Música, vinculada a la UNESCO, amb l'objectiu de promoure la música en totes les seves formes i afavorir la convivència entre cultures. Durant aquesta jornada se celebren concerts, activitats, propostes musicals de diferents estils. També és una oportunitat per reconèixer la feina dels músics i recordar la capacitat de la música per unir persones, transmetre emocions i formar part de la nostra cultura. Què seria de nosaltres sense la música?

Doncs celebrem-ho junts. Avui és el Dia Internacional de la Música. Però també és el Dia Internacional del Vegetarianisme. Vegetarianisme, ara sí. Una jornada que busca donar a conèixer aquest estil d'alimentació i les seves motivacions. Les persones vegetarianes eviten consumir carn i peix, tot i que existeixen diferents tipus de dietes vegetarianes segons els aliments que inclouen. La jornada també serveix per parlar sobre els hàbits alimentaris, el consum responsable i l'impacte ambiental de la producció d'aliments. És una oportunitat per conèixer millor aquesta opció alimentària i reflexionar sobre la relació entre la nostra alimentació, la salut, els animals i el medi ambient. Déu-n'hi-do, encara ens queden més celebracions. Avui és el Dia Internacional de la Malaltia de Gaucher. Una jornada destinada a donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària d'origen genètic, una malaltia que afecta la manera com l'organisme descompon determinades substàncies i pot provocar problemes en òrgans com la melsa, el fetge o els ossos. Els símptomes poden variar molt d'una persona a una altra, fet que en alguns casos pot dificultar-ne el diagnòstic. Una jornada que serveix per augmentar el coneixement sobre la malaltia, donar suport a les persones afectades i recordar la importància de la investigació i del diagnòstic precoç. Avui també és el Dia Mundial de l'Urticària Crònica. Jornada destinada a donar visibilitat a aquesta afectació de la pell, la urticària crònica es caracteritza principalment per l'aparició recurrent de ronxes, faves, picor, i tot pot arribar a afectar de manera important la vida quotidiana de les persones que la pateixen. I també és el Dia Internacional de l'Hepatitis C. Una jornada destinada a conscienciar sobre la infecció vírica que afecta principalment el fetge. L'hepatitis C pot evolucionar durant anys sense provocar símptomes evidents, però si no es diagnostica i es tracta, pot arribar a causar problemes hepàtics greus. Doncs déu-n'hi-do, quantes celebracions, quantes commemoracions que tenim en aquest 1 d'octubre. També tenim efemèrides musicals. I know I'm gonna quit somebody. L'1 d'octubre del 1932 va néixer Albert Collins, guitarrista i cantant de blues nord-americà. Conegut pel seu estil de guitarra molt característic i pel seu ús de la Fender Telecaster, es va convertir en una figura molt influent del blues a Texas. Al llarg de la seva trajectòria va publicar nombrosos discos, va influir en diverses generacions de guitarristes. Entre les seves grans cançons trobem Cold Cold Feeling, un dels temes més representatius del seu repertori. Albert Collins va morir el 24 de novembre del 1993, quan tenia 61 anys. Avui celebrem el seu naixement, Albert Collins.

0: I l'1 d'octubre de 1935 va néixer Julie Andrews.
1: It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious.
0: Actriu i cantant anglesa, és especialment coneguda pels seus papers en grans musicals al cinema com Mary Poppins, The Sound of Music, i la seva veu i les seves interpretacions la van convertir en una de les grans figures del cinema musical del segle XX. Entre les cançons més recordades, recordem Supercalifragilisticexpialidocious. En aquest 2026, Julie Andrews compleix 91 anys, continua viva i continua sent una figura molt reconeguda de la cultura popular.

0: Where he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
1: When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off.
2: Hem parlat de naixements, però malauradament un 1 d'octubre. Però del 2018 moria Charles Aznavour. Una de les grans figures de la cançó francesa, una de les veus més internacionals de la música europea. Al llarg de les més de 7 dècades de carrera va publicar centenars de cançons i va actuar arreu del món. Entre les seves cançons més conegudes, La Bohème. Charles Aznavour va morir als 94 anys després d'una trajectòria que el va convertir en una figura imprescindible de la música francesa. Va morir l'1 d'octubre del 2018, Charles Aznavour.

0: te vi.
1: També va publicar aquesta versió que combina el francès i el castellà, l'espanyol. Vinga, anem per l'última efemèride musical d'aquest 1 d'octubre. Un dia com avui, l'1 d'octubre del 1959, va néixer a Dakar Jason Nador. Avui compleix 67 anys, aquest cantant, compositor, músic senegalès, una de les grans veus de la música africana i és un dels artistes que més ha contribuït a portar els sons a l'Àfrica Occidental arreu del món. La seva música parteix del Mbalax, un estil tradicional del Senegal que combina ritmes africans amb influències del pop i altres gèneres. Internacionalment el recordarem especialment per la seva cançó, el Seven Seconds, cançó que va interpretar al costat de Nene Cherry, va ser en el 1994. Avui, doncs, felicitem a Jason Nador pels seus 67 anys. I amb ell començarem aquests minuts de ràdio amb el seu Seven Seconds. Va ser al costat de Nene Cherry. Jason Nador, per començar el Calafell Matí, gràcies, com sempre, per la confiança. Comencem el dia amb aquests 7 segons. Bon dia, bona hora.

0: amb Ferran Boquer.
1: Les 9 del matí, ara mateix, amb 18 minuts.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Anem per la previsió meteorològica del temps d'aquest dijous 1 d'octubre, també de cara demà divendres, amb la crònica d'en Josep Miró, el nostre meteoròleg. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta canviant i inestable i començarem l'octubre de la mateixa manera que vam acabar el setembre, amb inestabilitat i amb temperatures superiors a les normals. Avui esperem una situació complicada en el temps al centre del dia, ja que s'esperen pluges i ruixats i tempestes, preferentment entre mig matí i mitja tarda, quan poden ser més intenses, i que després podríem tenir una pausa i amb alguna pluja o ruixat també entrada la nit. Les temperatures avui han pujat de nit, no han baixat dels 22 graus de mínima, mentre que la màxima quedarà més curta i estarà entre 25 i 26, amb una humitat alta i força xafogor. Vent feble de llevant tot el dia i mar moguda amb maró. De cara a demà el temps encara serà variable i insegur, amb cel ennuvolat al matí i amb clarianes a la tarda. Tot i així, no es descarta alguna pluja minsa i dispersa, puntual a mig matí o al vespre, i amb una temperatura que aquesta nit baixarà i estarà entre els 20 o 21 de mínima i demà entre 24 i 25 de màxima, amb una humitat alta i encara amb una mica de xafogor, però menys acusada que aquests darrers dies. Ben feble de llevant o gregal tot el dia i fent que la mar continuï moguda amb maró.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica. Doncs tenim un avís de Protecció Civil sobre aquestes pluges que podrien caure ja a partir d'aquest migdia, d'aquest dijous, dia 1 d'octubre, i amb aquestes pluges i tempestes que podrien ser elèctriques cap al migdia d'aquest dijous. Ara mateix la temperatura ambient és de 23 graus centígrads aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: 9 i 20 minuts, anem per als titulars de les últimes hores que recullen els diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. En urbanisme, Calafell mostra les imatges del projecte per la C31 sense el pont sobre la carretera. L'enderroc del pont genera rebuig entre una part de la població. L'Ajuntament de Calafell mostra aquestes imatges de com preveu que quedi la zona que travessa la C31 al seu pas pel Masmel, on s'enderrocarà el pont que passa per sobre de la carretera i s'ampliarà el que passa per sobre de la via del tren. L'enderroc del pont sobre la C31 genera rebuig entre els veïns, que assenyalen que és la manera segura de poder creuar la carretera en lloc del pas de vianants amb semàfor que planteja l'Ajuntament. En tot cas, l'Ajuntament ja ha aprovat inicialment la modificació del planejament que permetrà executar aquesta obra i assenyala que l'enderroc del pont sobre la carretera ja estava previst en el Pla General de l'any 2011. I els bancs tornaran a l'avinguda de Segura Calafell, a l'avinguda Catalunya, d'on es van retirar per evitar problemes d'inseguretat. A l'avinguda on es van retirar aquests bancs també s'està preveient ara mateix una remodelació i la construcció d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra. I és que abans de l'estiu, l'Ajuntament de Calafell va retirar els bancs a l'Avinguda de Catalunya de Segura Calafell amb l'argument d'intentar evitar concentracions de grups de persones que generaven aldarolls, molèsties i sensació d'inseguretat. La mesura va generar queixes entre els veïns que van assenyalar que perdien uns seients per descansar en un carrer en pendent o per seure una estona a l'ombra dels arbres. També van posar en dubte l'efectivitat de la mesura per combatre la inseguretat. Ara començaran unes obres per reformar tota l'Avinguda de Catalunya, tal com ha explicat Ramon Ferrer, l'alcalde, al seu espai de l'alcalde a la ràdio els dijous, el dijous passat concretament. Va explicar que els bancs tornarien a col·locar-se, un projecte que contempla substituir l'arbret actual, que no ha donat els resultats esperats, per un altre de més adequat que no aixequi el paviment. El projecte també preveu recuperar com a mínim alguns dels bancs. I el Vendrell porta a l'oficina antifrau 82 places de zona blava que la concessionària va pintar de més. La policia local va detectar la situació i els serveis jurídics van indicar que s'havien d'eliminar. L'oposició denuncia el retard de l'hora de fer-ho i demana responsabilitats. I en seguretat alerten dels riscos de les obres inacabades al Parc de la Música de Coma-ruga. La falta de taps de protecció en els ferros dels encofrats és un perill, segons els usuaris del Parc de Coma-ruga. Anem a esdiari.cat, a la seva secció comarcal, sobre el pla Inuncat. Protecció Civil avança pel matí d'aquest dijous l'episodi de pluges intenses al litoral i prelitoral. Les tempestes poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també s'han emès avisos d'acumulacions de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. També aquest rotatiu parla del pont de Masmel, que s'ampliarà per millorar la connexió entre Calafell i Segur. La modificació del pont, aprovada en el ple, preveu convertir la C31 en una via més urbana i incorporar un carril bici i més espai per als vianants al pont actual. I el Penedès Garraf assoleix màxims d'ocupació, però el creixement es concentra en els serveis. El Baix Penedès lidera l'augment de l'afiliació, el Garraf accelera fins al 3,4% i l'Alt Penedès manté el major pes industrial. Anem a la fura del Penedès.cat. Calafell mantindrà el pont de Masmel per sobre del ferrocarril, però no per sobre de la C31. Diuen que l'Ajuntament de Calafell ja ha aprovat en aquest ple passat del divendres una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POM, amb la qual es podrà desenvolupar el projecte de reforma de la C31 i els seus entorns a la zona del Masmel. Una proposta urbanística que clarifica la situació del pont de Masmel per sobre de la carretera C31, que l'Ajuntament ja va avançar a principis del 2025, que s'hauria d'enderrocar davant de l'oposició d'alguns veïns del nucli. El projecte preveu que el pont es mantingui en el tram que passa per sobre de la línia del ferrocarril, a diferència del que s'apuntava al planejament del 2011, on es preveia enderrocar-lo i fer-ne un de nou. En canvi, es manté la proposta d'enderrocar-lo en el seu pas per sobre de la C31. I l'Escolania de Montserrat actuarà al Vendrell per commemorar els 150 anys del naixement de Pau Casals. La Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell han presentat els actes centrals de la commemoració del 150.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
2: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquí i ara, Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Un minut i arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars amb l'Abans Informatiu i amb la Mireia Romaguera. Molt bon dia.
3: Bon dia. Calafell tindrà una nova centralitat al 2030. La zona entre Calafell i Segur tindrà un nou hotel, una zona comercial, 500 nous habitatges i prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins. La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebrarà la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric els dies 3 i 4 d'octubre, aquest proper cap de setmana. Calafell s'omplirà de rimes mariners demà divendres amb una cantada d'havaneres a la plaça de Cal Cubano. Serà 8:15 de la tarda on s'oferirà una vetllada musical gratuïta a càrrec del reconegut grup Son de l'Havana. Denuncien que l'empresa concessionària de la zona blava del Vendrell va pintar 82 places sense permís. L'Ajuntament expedienta l'empresa que hauria estat cobrant les tarifes durant tot l'estiu. La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, organitza un maridatge al Museu Déu demà 2 d'octubre. L'activitat està emmarcada dins la Fira de Santa Teresa. La Bisbal del Penedès aprova la modificació urbanística per ampliar l'escola Ull de Vent. L'Ajuntament preveu adquirir uns terrenys privats per construir el centre. El temps es torna a complicar. Més tempestes avui dijous i un cap de setmana plujós a Catalunya. El 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius durant

0: Osó aquest 2026, segons Copernicus. I entra en vigor la nova normativa de trànsit, guants obligatoris per als motoristes i edat mínima de 15 anys als patinets. Les autoescoles han adaptat la formació actualitzant materials, continguts digitals i testos en temps rècord. I Recerca i Universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'IRB CatSud de Tarragona. L'espai disponible per a investigació es doblarà i les obres s'espera que estiguin enllestides a finals de l'any 2027.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Un minut per sobre de 2:15. Segueixes escoltant l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio. I un dia més, en aquest dijous, 4 hores de ràdio en directe, actualitat, entreteniment, bona música en el Calafell Matí. En un moment parlem de vida saludable. Bla, abans, música, cançons, ara amb el Teddy Swims. Mr. Know It All és un dels seus últims singles.

0: Aquesta és la cançó que hem volgut recordar i que ens ha portat fins al 1997 amb aquesta banda, amb el Darren Hayes i el Daniel Jones al Savage Garden. Ara que l'home vol tornar a la lluna, doncs To the Moon and Back. Aquest és el títol d'aquesta cançó que hem recuperat, que hem recordat aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. I és que ja saps, al llarg de les 4 hores, entre espais d'actualitat i entreteniment, tenim bona música, cançons de l'actualitat, força recents, o clàssics que formen part de la història de la música, com aquesta del Savage Garden. A ells hem arribat a les 9:55.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: És moment de fer una aturada, una pausa i tornem de seguida.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
3: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Veus la pista.
4: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

En segons arribem a les 10 del matí. I aquest dimarts, que era festa, era Sant Miquel, festa local a Calafell, ja segur de Calafell, nosaltres que no vàrem tenir programa, ja segur que els dimarts us acompanyem doncs cap al voltant de les 10 del matí amb el Que llegim, clàssics per descobrir amb la Rosana Rion i la Roser Ribas. Aquest dimarts no vàrem tenir programa o secció, per la qual cosa avui recuperem aquest espai, ja que hem canviat una miqueta la nostra programació, arrel que avui l'alcalde no ens ha pogut acompanyar amb l'alcalde de la ràdio, l'espai de 9:45 del matí els dijous, per compromisos de l'agenda de l'alcalde. És per això que d'aquí un moment recuperem aquest espai, el Que llegim, amb la Rosana Rion i la Roser Ribas. Abans, una d'aquestes cançons que ens agrada compartir i que ens porta directament cap al 1900... No, cap al 1900, no, cap al 2016. El We Don't Talk Anymore del Charlie Puth i la Selena Gomez. Més recent, eh? Més recent, fa 10 anys aquesta cançó. Vinga, l'escoltem des del principi? Sí, doncs vinga.

0: Benvinguts, benvingudes una setmana més a Què llegim, clàssics per descobrir. Un espai de ràdio dedicat a gaudir de la literatura en totes les seves formes. En cada secció ens endinsem en obres clàssiques i autors i autores imprescindibles que han marcat la història de la literatura. Aquest espai a Calafé Ràdio és una proposta de la Rosana Rion. Rosana Rion, benvinguda a Calafé Ràdio una vegada més. Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: De què parlarem avui?
1: Avui parlarem de Jane Austen. Bé, podríem parlar de qualsevol de les seves novel·les, però parlarem d'Orgull i Prejudici.
0: I per parlar d'aquesta obra, d'Orgull i Prejudici, de Jane Austen, la Rosana Rion ens proposa Pizzicato Polka, de Johann Strauss. De què ens parla aquesta obra?
1: Bé, aquesta obra, diguéssim que l'argument, no?, és sobre mals entesos, sobre, en principi, parla de l'època, no?, del 19, on les dones no tenien independència econòmica i, per tant, estaven supeditades a casar-se. I, per tant, el tema de trobar un marit era fonamental. I aquí es tracta aquest tema, no?, el tema de trobar un marit. Però no és només això. Explica molt bé, doncs, el que tenia lloc a l'època, sobretot la situació de les dones, i ens trobem amb una heroïna amb molt de caràcter, no?, l'Elisabeth, i una sèrie de mals entesos, de falses primeres impressions, amb un personatge que es diu Darcy, que després ja el recordarem per la resta de la nostra vida, perquè ens impliquem molt en la història. Però a mi el que m'interessa de Jane Austen és que, per mi, és com si posés un microscopi a les emocions, però no psicològiques d'aquest passa a tu, sinó del que ens passa en societat, de les petites incomoditats o reflexions que fem respecte a com ens veiem o ens veuen o pensem que ens veuen els altres. I sempre com ens relacionem amb els altres. Hi ha alguns autors que són molt psicològics i són molt d'introspecció, però aquí és com mirar la societat, no? Mirar, doncs, no sé, aquí hi ha molts balls, per exemple, i llavors, doncs, mirar, doncs, qui treu a ballar aquí, qui mira aquí, qui parla d'aquí, qui pensa que parla, que no parla, totes aquestes qüestions que ens trobem sempre a la vida, perquè això no té, això passa sempre i no ha deixat de passar, però aquí es veu molt, molt afinat, no?, com un microscopi. M'agrada aquesta imatge, no?, de veure molt de prop com són aquestes emocions, aquests sentiments petits i no tan petits, perquè la vida està feta de la vida quotidiana i, per tant, totes aquestes coses fan que visquem d'una manera o d'una altra.
0: Quan es va publicar aquesta obra?
1: El 1813. I és interessant perquè no és la primera obra, és la segona obra, però la tercera, que és Emma, té una història curiosa perquè, clar, aquí estem pensant, parlant d'una dona escriptora que signa amb el seu nom. I això és bastant estrany per l'època perquè, doncs, sempre hi havia autors masculins i en canvi, Jane Austen sempre, d'entrada, posava el seu nom, va aconseguir publicar amb el seu nom i se la va valorar ja en vida amb el seu nom. Era una escriptora que va fer molt per les dones escriptores perquè va visibilitzar molt la dona com a artista i com a escriptora. Però és curiós que a la tercera novel·la, Emma, hi havia el príncep regent, en aquella època hi havia molts reis que es deien George, aquest seria després el George IV, que en aquell moment era el príncep regent i es va interessar per l'obra de Jane Austen i la va convidar a la biblioteca del Palau i no sé què. I ella es va veure obligada a dedicar-li la novel·la. I llavors Emma està dedicada al príncep regent, no?, però ella després a les seves memòries diu que es va veure obligada, pràcticament. No, no li van dir així, però que es va veure obligada. Vull dir que és molt bo, no?, tenir el recolzament oficial, perquè en aquella època les dones, si eren famoses per alguna qüestió, normalment era negativa. Les dones havien de ser discretes, havien d'estar en un segon pla. Va? Llavors les dones artistes ja n'hi havia poques, però que es donessin a conèixer, doncs menys. I en aquest cas això va ser molt important, el recolzament, encara que ella ho va fer contracor, però el recolzament del príncep regent per encara tenir més prestigi en vida.
0: Si no m'equivoco també, això que deies que signava amb noms d'home.
1: No, ella signa amb el seu nom
0: sí,
1: propi.
0: Sí, exacte, però ella és una excepció.
1: Exacte. Sí.
0: Vull dir que no es feia, o sigui, es posava nom d'home normalment
1: sí.
0: Perquè per por o perquè si un llibre estava escrit per una dona, doncs no seria tan bo, no?
1: Sí, hi havia molts prejudicis i es creia als editors que vendria més si tenien un nom masculí o a vegades posava una inicial i algun nom, però era difícil, no?, tenir la valentia de signar amb nom de dona. Aviam, les coses han millorat moltíssim, però jo crec que tot i així, ja ho veiem amb l'esport i ho veiem amb moltes altres coses, encara falta feina per fer, no?
0: I en relació a la biografia de l'autora, ens pots explicar alguna cosa?
1: Sí, ella va ser la segona filla de 7 germans, bé, germans i germanes, i només ella i Cassandra, una altra de les germanes, no es van casar. La resta es van casar i van tenir vides més... Però ella es va dedicar a escriure, es va dedicar a la literatura, i hi ha doncs, diferents novel·les, per exemple, en la que es veu la feina de les institutrius, com aquestes dones intel·ligents que no volien o no podien casar-se, es dedicaven a ensenyar a nens a cases de nobles, etc. I va mostrant moltes coses de l'època, també indirectament, i de vegades no tant, el colonialisme, no? Perquè és una època en què la Gran Bretanya, però sobretot Anglaterra, clar, és l'imperi, i internacional i doncs tenen doncs negocis a les Antilles com en tenen a la Índia, com en tenen, i llavors es veu com hi ha la burgesia que puja, no, que va guanyant pes, però també hi ha la noblesa que va perdent pistonada i hi ha un punt intermig, una interrelació entre aquesta noblesa vinguda menys i aquesta burgesia creixent, en què, clar, estava mal vist que les dones treballessin, estava mal vist també que els homes treballessin gaire, perquè havien de tenir els seus negocis i viure de renta. I llavors es veu com hi ha oficis, no?, doncs, jo sé, de l'exèrcit o de la burgesia, o que estan més ben vistos, no?, que són així com oficis liberals, que ja no comencen a ser menys tinguts, no? Perquè fins aleshores doncs, els nobles vivien com molt a part de la resta de la societat. I aquí estem veient ja com es va filtrant i com es va barrejant aquestes dues realitats, la de la burgesia i la de la noblesa.
0: Quina és la sinopsi o el resum que podem donar sense donar molts detalls, si algú no ho ha llegit, de l'obra?
1: Bé, doncs hi ha notícies de que un jove de bona família, anomenat Charles Bingley, ha arrendat un palauet a prop d'on viu la família Bennett, que és una família molt divertida perquè hi ha el pare, que és molt flemàtic, i no mostra molt les seves emocions. Hi ha la mare, que sempre està preocupada perquè sempre vol casar les filles, no? I com aquesta família té filles per casar, doncs estan molt interessats en conèixer aquest home. I aquest home té un amic, que és Darcy, que primer doncs, el veu com una persona molt arisca, molt altiva, i es coneixen amb Elizabeth, amb un ball, no? Que els balls són aquests llocs de trobada i de relació dels joves, i no tan joves. I llavors es va veient com va canviant i com és la relació i com es veu el Darcy, i el Darcy com és en realitat, amb diferents històries que no desvetllarem, perquè val la pena llegir el llibre i gaudir-lo.
0: Mm-hmm. Què ens està explicant, en definitiva, aquesta obra de Jane Austen?
1: Bé, ens mostra primer una heroïna molt de caràcter i encant, que és forta, tossuda, determinada, i això ja també és un model relativament nou, perquè doncs, tant a la poesia prèvia com en altres novel·les, doncs, les dones o estan desvalgudes o són molt dolces i belles i no sé què. I en canvi aquí trobem una heroïna amb molt de caràcter, que vol prendre les seves pròpies decisions i que es regeix segons el que ella pensa, no el que li diuen, sinó que ella treu les seves pròpies conclusions, no? I es veu també això, el que diran, les diferents maneres. En anglès hi ha un verb, elope, que era només per això, que era quan una jove es fugava amb un jove sense casar-se, no? Es fugaven. I això passava, no? Quan s'imaginaven que les famílies no donarien el vistiplau a la relació, doncs es fugaven, no? Llavors es parla d'això, es parla de també de vegades, clar, aquí, per exemple, en Mansfield Park, les herències sempre passen en masculí, no? Passen de pares a fills, o si no, a nebots, i de vegades per mort o per diferents circumstàncies hi ha un cosí llunyat, un nebot que no s'ho espera i hereda una fortuna, no? I es va veient tot el mecanisme, no? I també l'església anglicana, clar, a l'església anglicana els homes es poden casar i llavors doncs, també tenen fills, també tenen esposa, també busquen esposa, i també són com un partit acceptable. És a dir, així com hem parlat de l'exèrcit o de l'abogacia, doncs els clergues es veuen com un partit acceptable dins del... que no siguin nobles, no? Però, i es va veient tot aquest món, però sobretot gaudeixes de la relació entre Elizabeth i Darcy, i la pateixes, entre Elizabeth i Darcy, i de conèixer aquesta heroïna, i aquest error de les primeres impressions que a vegades podem tenir poden marcar molt una relació i ser totalment errònies.
0: Per què llegir avui Orgull i Prejudici?
1: Bé, la podem llegir perquè és una novel·la que està escrita d'una forma exquisida i és un gaudi literari, no? És a dir, Jane Austen escriu en frases llargues, molt connectades, amb molta precisió. Si, no sé, si ho comparem amb Hemingway, que escriu com un telegrama, no? Doncs és una filigrana, no? És una forma d'escriure molt, molt agradable de llegir i que et mostra la ment de l'autora, perquè veus com relaciona totes les idees i com és capaç de descriure't coses que és molt difícil, que són molt difícil de descriure, però que ella les veu i les explica, no? Sobretot amb aquesta cosa que hem dit de les relacions que tenim quan estem amb altres, no? Quan estem en societat, quan estem en grups, quan estem en actes socials. I crec que això és molt interessant i que, a més, tu passes bé perquè vas veient doncs, això, com es desenvolupen les coses, els caràcters, els personatges estan molt ben dibuixats i molt ben escrits, i jo crec que és un gaudi llegir-la.
0: Ens quedaríem amb alguna frase o algun extracte de l'obra, amb algun missatge?
1: Sí, a veure... Jo crec que, com en moltes obres famoses, la primera frase és molt significativa, no? I en aquest cas utilitzaré la traducció de Yannick Garcia, que ha guanyat el primer Premi Aurora Bertrana i ha fet una excel·lent traducció, que jo recomano molt des d'aquí. Si voleu llegir l'obra, doncs podeu triar aquesta traducció. I ell tradueix la primera frase d'aquesta manera... És una veritat acceptada a tot arreu que un solter amb una gran fortuna ve a de menester una esposa.
0: És una frase també com la de Moby Dick, eh? Aquest començament d'aquesta obra d'Orgull i Prejudici. Doncs moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta autora imprescindible en els clàssics de la literatura, Rosana.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ja sabeu que ens agrada molt aquesta dona. És la Vico, la Victòria Riba. La vam conèixer amb el Noche Entera i des de llavors no ha parat, eh? Aquesta és la seva última, això que es titula Tiramisú. Doncs aquestes vostres protagonistes a aquestes hores del matí, 10 i 22 minuts. I permeteu-me que us recordi que demà divendres, a partir de 7:45 del vespre, teniu una cita musical amb la tradició marinera. I és que a partir de 7:45 del vespre, a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell, hi haurà la cantada de veneres a càrrec del grup Son de l'Havana. La formació, integrada per músics amb una àmplia trajectòria professional i una gran passió per les havaneres, oferirà un repertori que va més enllà de les cançons marineres tradicionals. Una aposta que combina les havaneres amb la rumba, la música d'autor catalana, les balades, els valsos mariners, el son cubà i els boleros, entre altres estils musicals. Una bona oportunitat per gaudir de la música en directe i recuperar l'ambient de les tradicionals cantades d'havaneres. Recordeu, la cita és demà divendres, dia 2 d'octubre, a 7:45 del vespre, a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. No us ho perdeu. 10 i 23 minuts. En un moment fem una pausa, una aturada, l'avanç informatiu i tot seguit el retrovisor, parlant de la història de Calafell, amb l'historiador calafellenc en Joan Satacana. Abans tenim més cançons, més música. Arriba Harry Styles.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: Corteta però intensa, com ens agrada aquest Acid Wash. Gran cançó del Harry Styles.

0: Abadis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos. Oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Un minut i arribem al punt de 11:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Anem per els titulars amb la Mireia Romaguera, l'Avanç Informatiu. Endavant. Molt bon dia.
4: Bon dia. Calafell tindrà una nova centralitat al 2030. La zona entre Calafell i Segur tindrà un nou hotel, una zona comercial, 500 nous habitatges i prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins. La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebrarà la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric els dies 3 i 4 d'octubre, aquest proper cap de setmana. Calafell s'omplirà de rimes mariners demà divendres amb una cantada d'havaneres a la plaça de Cal Cubano. Serà 8:15 de la tarda, on s'oferirà una vetllada musical gratuïta a càrrec del reconegut grup Son de l'Havana. Denuncien que l'empresa concessionària de la zona blava del Vendrell va pintar 82 places sense permís. L'Ajuntament expedienta l'empresa que hauria estat cobrant les tarifes durant tot l'estiu. La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, organitza un maridatge al Museu Déu demà 2 d'octubre. L'activitat està emmarcada dins la Fira de Santa Teresa. La Bisbal del Penedès aprova la modificació urbanística per ampliar l'escola Ull de Vent. L'Ajuntament preveu adquirir uns terrenys privats per construir el centre. El temps es torna a complicar. Més tempestes avui dijous i un cap de setmana plujós a Catalunya.

0: El 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó aquest 2026, segons Copernicus. I entra en vigor la nova normativa de trànsit, guants obligatoris per als motoristes i edat mínima de 15 anys als patinets. Les autoescoles han adaptat la formació actualitzant materials, continguts digitals i testos en temps rècord. I Recerca i Universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'IRB CatSud de Tarragona. L'espai disponible per a investigació es doblarà i les obres s'espera que estiguin enllestides a finals de l'any 2027.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: I torna a ser dijous. Els dijous a partir de 11:15 del matí engeguem aquest espai al retrovisor per mirar enrere en el temps i parlar de la història del nostre municipi amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana, que ja el tenim aquí. Ja ha vingut cap a la ràdio un dijous més. Molt bon dia, Joan.
1: Molt bones.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Anar fent.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, està molt
1: sí.
0: bé, eh?
1: Sí.
0: Perfecte.
1: Avui no et dic anar fent, molt bé.
0: No, per això em sorprèn, eh? Perquè ets un home que sempre acostumes a dir anar fent, escolta'm, anar fent. Doncs avui parlarem del tio Fresco.
1: Sí, un home de ferro.
0: Un home de ferro.
1: Sí, ara potser alguns dies parlarem de personatges. En Josep Pla va escriure una sèrie d'articles que n'hi deia Humanots, i parlava de gent que ell havia conegut. Doncs jo no sóc en Josep Pla, però parlaré d'un personatge que era parent meu, i potser després, algun altre dia, farem algun altre personatge que la fallem.
0: Molt bé. Vas conèixer el tio Fresco?
1: Sí, sí, sí.
0: El vas conèixer.
1: Mira, jo quan era petit, a la infantesa, a mi em portaven, en tant en tant, a viure, a fer una estada a Barcelona. A ciutat.
0: A ciutat,
1: un nen de poble d'anar a ciutat. Bé, em portaven en una casa, la casa del tio Fresco, un pis de l'Eixample, del carrer València.
0: Carrer València.
1: Sempre me'n recordé, el número 350, primer, segona, perquè per anar a viure allà un estiu sí. estava 15 dies o 20, no? M'havia de prendre això, per si en cas em perdia.
0: Clar.
1: Nen, on te vius? El carrer València 350, primer, segona.
0: Quina alçada queda, aquesta, més o menys, recordes?
1: Llúria.
0: Llúria.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Bueno, doncs i allà hi havia el meu un tiet que es deia Francisco Bertran.
0: D'aquí no? Fresco.
1: Sí, a casa li deien el tio Fresco. Bé, jo recordo que era un senyor que aleshores devia tenir una setantena d'anys llargs, no? Era molt ben plantat. Gairebé el temps semblava que no passés per ell. Tenia una mirada dura, i era exigent, seriós, no l'havia sentit mai fer cap broma, parlava poc,
0: sí.
1: però parlava amb sentències, recordo que tenia un ull danyat, l'ull dret, si no recordo malament, i era perquè perdona, però estic enregullat. Estic bé, però enregullat.
0: Doncs, si vols, et portaré un gotet d'aigua, potser. Millor.
1: Bueno, és igual, no et moguis. Tenia un ull danyat que deien a la família que era perquè de petit, trencant l'olla, havia anat una espurna a l'ull i li havia danyat la còrnea. No? Ell treballava en un despatx junt amb una tieta meva i amb un empleat molt fidel que tenien i no en sortia gairebé mai. Quan sortia, sempre tenia un taxi a la porta. I sempre era per anar als bancs, i després per anar a l'església, perquè era un home extraordinàriament religiós. A quina vinculació tenia amb Calafell? Bueno, ell era vidu d'una calafellenca, Maria Hugué Bertran, que era cosina germana seva. Els Hugué Bertran eren família nostra, d'aquí la relació que jo tenia amb ells. Aquesta Maria Hugué Bertran era germana de la primera mestra de nenes de Calafell. I, bueno, van tenir tres fills, el Francisco, el Josep i una nena, que era la gran, que es deia Montserrat. I, bueno, la vida familiar funcionava com un engranatge precís, El Francisco era el que en podríem dir comercial, i viatjava, es passava temporades a dalt del cotxe. El Josep era el que feia de contramestre, controlava la fàbrica, feia els dissenys de les tovalloles, però no he dit que el tio tenia una fàbrica.
0: Una dada important.
1: Una fàbrica de tovalloles.
0: De cotó.
1: Una fàbrica de cotó. I la Montserrat la tenien destinada a la llar domèstica, és a dir, feia el menjar, cuidava de la casa, etc. No? Aviam, el tio havia nascut el 1886, I era fill d'en Magí Bertran, que era un artesà sabater. Un sabater. Uh-huh. Eh? La seva mare es deia Carme Bona, que l'ajudava a fer sodes. En aquesta època els sabaters, no vull dir que no era un remendón, eren petites cases artesanals que fabricaven sabates.
0: Sí,
1: en devien fer poques, però les anaven fent. Però es va quedar orfe molt aviat. El pare va morir jove, mm-hmm. i la mare va haver de seguir fent sabates com podia, i ell, doncs, no devia ser fàcil la seva vida. Però devia tenir un protector, perquè quan devia tenir uns 20 anys va fer un viatge a Suïssa, que li va pagar un senyor que ell l'anomenava amb gran admiració, i d'aquest viatge va quedar fascinat, de manera que al seu pis hi tenia alguns quadrets d'aquests rodons que es feien abans, amb vistes alpines, recordo un funicular, i també havia portat un rellotge espectacular de Suïssa, que el tenia en el menjador. Bé, va venir enlluernat, Jo no sé si aquest home ric, que evidentment era ric perquè ell explicava anècdotes i no eren pas d'un personatge de classe mitjana, o qui va ser, però algú amb ell li va donar en herència la fàbrica de cotó. Ell va fàbrica la Baradà, no li venia de família. Però no sé exactament com, no? Bueno, ja he dit abans que anava a missa, però ell era un catòlic, un d'aquells que no es deixava perdre ni una coma, I a més era profundament conservador. Tant és així que militava ell i tota la seva família, militaven en el moviment carlí del Requeter. La seva fàbrica de teixits feia tovalloles de rissat, aquell rissat absorbent, no?, i roba blanca. I el negoci, que jo sàpiga, havia arrencat sobretot amb ell els anys 20 i 30, no? Quan hi ha el juliol del 36, hi ha el cop d'estat militar, i aleshores es desferma de violència revolucionària, evidentment una família de requeters tenia tots els números de que els anessin a buscar i els fusellessin, i van anar, el seu germà el van fusellar. Però ell es devia amagar, ell i la seva família, perquè va sobreviure a la guerra, no? I acabada la guerra va tornar a la fàbrica, no? Bé, quan les aigües van tornar al seu llit, no?, l'any 39, la seva fidelitat al nou règim, evidentment els requeters formaven part dels vencedors, no?, doncs van ser els anys daurats, no?, de la seva fàbrica, perquè, clar, diguem-ne, era dels que havien guanyat, diguem-ho així. Aleshores va començar a tenir contractes en grans comandes institucionals, per hospitals, per centres benèfics d'arreu d'Espanya, i, una cosa que a mi sempre em sorprèn és que l'any 40 la fàbrica ja funcionava, és a dir, el 39 s'acaba la guerra, la fàbrica va ser col·lectivitzada, com totes, i l'any 40 ja tornava a funcionar tota. No sé com s'ho feien, però va anar de seguida. Aquella és una represa miraculosa, aquesta, de Catalunya després de la guerra. Es parla del miracle alemany, però Catalunya ressuscita molt ràpidament. Però per una fàbrica de cotó tu necessites dues coses, carburant i cotó. I de cotó aquí no se'n fabricava, no se'n produïa, per tant el cotó era d'importació. El règim, com sabem, era autàrquic, és a dir, s'ho havia de produir tot, és a dir, el país s'havia de produir tot, i no es podia comprar a l'exterior si no era estrictament necessari. Aleshores ells havien de comprar cotó, però la compra de cotó, no per ell, per tots, estava condicionada el que exportaves. És a dir, si tu exportes per valor de 30.000 pessetes de l'època, podies comprar cotó per valor de 30.000. Mm-hmm. Per tant, tant vens, tant compres. Naturalment, el sistema funcionava de la següent manera. No es pot esperar que en un sistema autàrquic no hi hagués corrupció. Seria un miracle, no? Per tant, el sistema funcionava de la següent manera. Tu declaraves a l'exportació molt més del que exportaves, no? Imagina't que jo exporto per 15.000, però jo declaro 50.000, no? Llavors puc comprar cotó per 50.000.
0: Clar.
1: Compro aquest cotó per 50.000 en un país que no hi havia cotó, gasto el que necessito, el faig servir, i l'altre el venc a sobrepreu. Amb el qual tinc un negoci muntat, no pas amb la producció de teixit, sinó amb la venda del cotó sobrer, no? I després hi havia un altre sistema de fer diners, que ell, sens dubte, practicava, que era el següent. És a dir, tu demanaves tot préstec es pagava molt tard. O sigui, els préstecs de diners,
0: sí,
1: es pagaven tard. Tardaves molt a liquidar-los. I tot esperant que la inflació fes la feina. No? Aleshores, una forta inflació que hi havia, però ja està. Per tant, aquests eren els mecanismes. No? Aquests mecanismes van funcionar fins més o menys als anys 60. Als anys 60 s'acaba l'autarquia. Ells havien fet una compra de telers nous, perquè hi ha els telers que eren segurament d'abans dels anys 20, devien ser de principi de segle, del segle 20, per tant devia ser una ferralla, compren alguns telers nous, però canvia el cicle econòmic, l'autarquia s'ha acabat, aquelles tovalloles que abans les venies de tota manera perquè només es podien perquè no es podia importar, es comença a obrir l'aixeta de les importacions, la fàbrica se'n va a Norris.
0: Vaja.
1: Quan la fàbrica se'n va a Norris, ell devia tenir uns 70 anys. Bueno, els hi van prendre tot, evidentment, perquè els bancs van voler-ho cobrar i van deixar un deute impressionant, treballadors sense cobrar, etcètera, no? La fàbrica va ser incautada. Els hi van prendre fins i tot els mobles del pis, que això anava així, aleshores, excepte el llit, que no te'l podien prendre, la taula i les cadires. Pot volta t'ho prenien. Saps què va fer? Ell ja et dic que tenia 70 anys quan va passar això. Doncs el que va fer va ser posar-se, va buscar feina.
0: Però amb 70 anys.
1: Sí, però sense dir l'edat que tenia.
0: Clar.
1: Realment no l'aparentava. I va trobar feina de botones.
0: Ah?
1: En un hotel. Va estar una temporada de botones. I després va trobar feina de comptable en una empresa de construccions. Ja tenia 70 i pico d'anys.
0: Wow.
1: Devia falsificar... tampoc et devien demanar massa papers, no? I ell portava la comptabilitat. Ho va portar fins als 90 i pico d'anys,
0: wow,
1: sense que ningú se n'enterés.
0: Mare meva!
1: Als 90 i pico d'anys, evidentment es va descobrir. Ell, recordo que ell es portava la comptabilitat. Clar, ell no es fiava ja als 90 anys, no es fiava dels seus càlculs. I aleshores es portava els llibres de comptes a casa i a la nit, quan arribava, es posava a repassar-ho tot.
0: Clar.
1: Perquè no li trobessin mai cap fall.
0: Clar.
1: El descobreixen que té 90 i escaig d'anys, no, aleshores li van arreglar els papers, el van tractar bé, perquè era un cas insòlid, devien quedar de pasta de moniato, Descobreixes que tens un treballador de 90 i escaig d'anys i et penses que no en té 65. El cas és que aleshores realment es va jubilar, diguem-ho així, no? Va morir amb 104 anys.
0: 104?
1: Sí, jo tinc una anècdota curiosa d'ell. Quan sortia poc de casa, però quan sortia anava vestit sempre com un senyor, Americana, armilla, bastó i barret, De manera que era pobre, perquè devia cobrar una pensioneta, poca, sí. No? Però bueno, no tenien gaires gastos, el pis on hi vivien i tenien, havien rellogat amb una mena de despatx de metges, i per tant amb això devien anar passant, no? Ell i la seva filla, els fills evidentment van desaparèixer de casa seva, perquè es van haver de buscar la vida. Aleshores, tinc una anècdota, deia que ell sortia a passejar pel carrer València i donava la volta a la Mansana. Anava vestit com un senyor, com migdia, un senyor. Sortia i donava la volta. I una vegada el van voler atracar enfront d'un colmado on hi anaven a comprar. Un xaval, un home, no sé, va amb un ganivet, va acostar i el va agafar, pensant-se, un home vell, de 90 i pico d'anys. Doncs, no sé d'on te va treure l'energia, però a cops de bastó, una mica més i el fa caure. I clar, quan va veure que aquell home, aquella fúria l'atacava, va apretar a córrer, i amb gran sorpresa del colmado de davant que van sortir, senyor Bertran, senyor Bertran, perquè s'havia defensat. No sé, eren un tipus de personatges que, per això jo dic que el tio Fresco era realment un home de ferro.
0: Sí, clar, un home de ferro que va viure 104 anys, Déu-n'hi-do.
1: Sí,
0: i a més amb tot el que havia treballat, que entenem que va ser molt, i després, com curiosament, un cop va perdre-ho tot, doncs es va reinventar.
1: Tota la vida, els 100 anys, jo el vaig veure potser l'última vegada 3 o 4 anys abans de morir-se, i el 100, per tant 100 i pico d'anys. I cada matí es passava molt de rato fent exercicis.
0: Mira, potser era la clau, la fórmula.
1: Els exercicis que feia eren molt senzills. Per exemple, els ulls els feia anar dret, esquerra, amunt i avall. Els ulls.
0: Els ulls.
1: Després, el cap. També. El cap fotia moviments amb el cap, no?
0: Molt bé.
1: Feia, també aixecava els braços. No recordo bé el vist aixecar les cames, però ell es posava al menjador i allà, assegut, començava a fer exercicis i estava molt de rato. Perquè no se li paralitzés res, no? Recordo que l'última vegada que el vaig veure em va dir, veus, noi? Em va ensenyar les ungles, que li creixien. I diu, bueno, mentre et creixen les ungles, vol dir que encara viuràs. No sé, t'ho va treure, suposo que d'algun lloc o altre. Bé, en fi. Aquesta és la història del tio Fresco, que m'ha semblat curiosa.
0: Molt.
1: Perquè retrata una mica una època.
0: Doncs en Francisco Bertran Bona, sí. Que va ser tiet d'en Joan Santacana, el tio Fresco, un home de ferro. D'ell hem parlat avui des del retrovisor, amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana, que tornarà dijous aquí a parlar-nos, doncs, potser de fets, de personatges, d'esdeveniments, vinculats o no al nostre municipi, però que també...
1: Alguna vinculació sempre hi ha.
0: Sí, sempre hi ha, sempre hi ha. Gràcies, Joan. Que vagi bé.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
2: A Calafell Ràdio. Calafell Matí. Amb Ferran Boqué.
3: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí. A Calafell Ràdio.

0: Aquesta és la nova del Sutherland, després del Toto Toro. Tornen amb aquesta cançó, que té una sonoritat també que es contagia molt, eh? La última. No sé, que 10:54 minuts pràcticament. Farem una aturada, la pausa, després la correcció amb el nostre meteoròleg, en Josep Miró, per la previsió del temps, que venen més pluges. I tot seguit, espai de la policia local, amb el sergent Dani Galán, parlant de les noves normes de circulació que entren en vigor avui, dia 1 d'octubre. Normes de circulació que afecten a patinets, motos, bicis i altres vehicles. Tot serà després de la publi, aquí, a Calafell Ràdio. No et moguis.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista. Amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs ara mateix, dos minuts, arribem a les 11 del matí. Com sempre, és moment del temps, de la previsió meteorològica. Avui la tenim enllaunada amb la crònica del temps d'en Josep Miró. Doncs vinga, anem a escoltar la crònica que ens ha enviat en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta canviant i inestable i començarem l'octubre de la mateixa manera que vam acabar el setembre, amb inestabilitat i amb temperatures superiors a les normals. Avui esperem una situació complicada en el temps al centre del dia, ja que s'esperen pluges i ruixats i tempestes, preferentment entre mig matí i mitja tarda, quan poden ser més intenses, i que després podríem tenir una pausa i amb alguna pluja o ruixat també entrada la nit. Les temperatures avui han pujat de nit, no han baixat dels 22 graus de mínima, mentre que la màxima quedarà més curta i estarà entre 25 i 26, amb una humitat alta i força xafogó. Vent feble de llevant tot el dia i mar moguda amb maró. De cara a demà el temps encara serà variable i insegur, amb cel ennuvolat al matí i amb clarianes a la tarda. Tot i així, no es descarta alguna pluja minsa i dispersa, puntual a mig matí o al vespre, i amb una temperatura que aquesta nit baixarà i estarà entre els 20 o 21 de mínima i demà entre 24 i 25 de màxima, amb una humitat alta i encara amb una mica de xafogó, però menys acusada que aquests darrers dies. Ben feble de llevant o gregal tot el dia i fent que la mar continuï moguda amb maró.
0: Doncs recordem que hi ha aquest avís de protecció civil per fortes pluges que poden caure doncs, a partir d'aquest migdia d'aquest dijous. Ara mateix, cels ennuvolats, aquí a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell, la temperatura ambient és de 24 graus centígrads.

0: arribat el moment de l'espai amb la policia local de Calafell. Avui ens acompanya el Dani Galán, és sergent de la unitat de trànsit. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui precisament coincideix amb l'entrada en vigor d'aquesta nova normativa, avui 1 d'octubre. En què consisteix, no? Perquè hi ha molt de rebombori.
1: Correcte, Mireia. Bon dia. Mira, avui comencen moltes normes que són noves, llavors... que millor manera de que vingui la policia aquí a explicar-les avui mateix, no? Perquè sortim d'aquí els oients i tinguin la idea ràpida, no?, dels quatre ítems que se'ns ha de quedar a la ment. Són 20 pàgines de reglament, però que resumirem en 10 minuts.
0: Molt bé. Vinga, comencem per segments, no? Començarem per les motocicletes. I quins canvis, doncs, han de tenir en compte els motoristes?
1: Doncs mireu, com a introducció podria dir també que és una normativa que protegeix els col·lectius vulnerables. Mm. Motocicletes és un d'ells. Motocicletes, ciclistes, vianants... Recordem que a Catalunya, malauradament, el 60% de víctimes mortals són d'aquest tipus de col·lectius, començant per les motocicletes, no? Que és el principal. Llavors, en aquest tema, què ve a dir la normativa? Doncs reforçar tot el tema de seguretat. Seguretat passiva, el casc... A partir d'ara serà obligatori portar guants. Guants a la via interurbana, fora de poblat, i aviat ho posaran també dintre. No diu què tipus de guants, si han de ser en protecció, si no, de moment deixa moratòria per portar els típics guants, no?, que trobem de moto. El casc haurà de ser homologat, que fins ara no deia res la llei, deia, bueno, que estiguessin certificats, et podies comprar a Xina un, però ara haurà de portar l'etiqueta, la E d'homologació d'Espanya, o la CE, però sí que ens hem de fixar els cascs que tenim a casa i, si no, anar canviant. Què més? Ah, el calçat a partir d'ara, això d'anar amb xancles
0: no,
1: s'ha acabat. Qui no ha anat amb xancles a la platja, no? Amb la Scoopy, però a partir d'ara, dintre de poblat i fora, sempre calçat tancat, bambes, sabates, etc.
0: Tot això, com deies, per protegir doncs, el és més això. Vulnerable, en aquest cas, que estem parlant de motocicletes, evidentment, no? Si caus i vas amb les xancletes...
1: Sí, sí. Clar, penseu que la norma ve moltes vegades després de coses que han passat i molts accidents o conseqüències molt greus, no? I jo he vist... caigudes de motocicleta, no portar pantaló llarg i la cama o perdre dits del peu, no? I tot això té una explicació, al final. Bé. És la seguretat i hem de ser conscients.
0: Alguna cosa més de motocicletes o passem ja...
1: De motocicletes, ja... en principi... Uh-huh. Bueno, sí, una coseta important. Hem de portar a partir d'ara, com a dotació al maletero de la moto, una armilla reflectant, igual que el cotxe.
0: Molt bé.
1: No significa que te la posis circulant, però si baixes de la moto per una avaria, sí que l'has de posar.
0: Fins ara no era obligatori.
1: No era obligatori, sí, sí. És una norma que comença avui.
0: D'acord.
1: I una coseta també curiosa, les caravanes o quan tenim retenció, no?, que veiem les motos pel costat dret i diem, ostres, no sé si està prohibit o no, a partir d'ara es permet. Es permetrà, doncs, fer l'avançament... Ferran?
0: Aquí, el Ferran és que porta moto i s'ha posat content, eh?
1: Màxima 30, aquella circulació avançant, no? Uh-huh. I sempre, i aquí ve el matís, sempre hi ha un matís, que estigui senyalitzat en aquella via que es permet.
0: Molt bé.
1: Hem de fixar-nos que estigui o no estigui prohibit.
0: Clar.
1: Val? Això és en quant a motocicletes.
0: Vinga, anem ara amb les bicicletes.
1: Les bicicletes també tenim novetats, tot ve per lo mateix, no?, per la seva protecció. Fins ara el casc l'havien de portar en vies interurbanes, no canvia res, però es treuen aquelles excepcions que hi havia, no?, d'empujada en un port de muntanya que te'l podies treure, amb molta calor, ara ja no. O sigui, sempre casc, vale? Què més tenim? Doncs tenim lo de la distància de seguretat, que fins ara ho tenim, metre i mig, això continua igual, però quan fem l'avançament a aquella bicicleta hem de baixar la velocitat. Ens diu la norma que hem de baixar 20 km per hora, la velocitat. Si anem a 90, baixar a 70. I per què és això? Doncs per aquell cop d'aire que li donem al ciclista passant a 110. O en qualsevol carretera convencional, doncs passar a 90-100 no és el mateix que passar a 70. Aquesta és una novetat i fins i tot diu aquesta modificació que si hi ha possibilitat de passar-nos totalment a l'altre carril, és a dir, pensem carreteres de dos carrils, com tenim aquí la Charlie 31, la C31, doncs hem de passar fins i tot a l'altre carril amb tota normalitat, no allò d'ajustet i deixar un metre i mig, sinó passar totalment.
0: Això és pels conductors, no?, pels que anem conduint, no?, pel respecte als ciclistes.
1: Sí.
0: Ells continuen amb la mateixa norma en quant a circular,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, ells no canvia res, però sí que els que hem de vigilar, no?, la seva seguretat, fins i tot dintre de poblat, a partir d'ara hauran de circular pel mig de la calçada. Això ja ho dèiem nosaltres als col·les, quan anem als nens i aconsellem anar pel mig. Per què? Perquè si van molt pegadets als vehicles, t'obren una porta i te la menges.
0: També.
1: Llavors, a partir d'ara, ho diu la propera llei, que han de circular pel mig. I vehicle que vagi darrere ha de mantenir una distància de seguretat.
0: I paciència.
1: I molta paciència.
0: Clar.
1: Allò perquè... de pitar i d'accelerar, que veiem moltes vegades, sobretot a ciutats grans, s'ha d'acabar, s'han de deixar 5 metres de distància, diu la llei, s'ha de respectar perquè... no només per la sanció, que són grans, són de 200 euros, la majoria que estic dient, però és per la seva seguretat, perquè posa molt nerviós. Quan vas... Jo tinc amics ciclistes, jo no tant, però tinc amics, que m'ho diuen, és que és molt agobiant, estressant que un cotxe t'estigui doncs, apretant a, a la roda, no?, quasi. Llavors, tot allò té una explicació.
0: Una manera és anar, doncs, pel mig del carril, no?
1: Sí, anirem pel mig i nosaltres haurem de respectar aquella distància de seguretat com a qualsevol cotxe que tenim davant.
0: Molt bé. Això pel que fa als ciclistes.
1: Ciclista ja estaria.
0: Anem ara als patinets i als vehicles de mobilitat personal.
1: Doncs aquí, com sempre, és un hàndicap, no?, el tema dels patinets a tot arreu. I què ha passat? Doncs Calafell ens vam avançar, molta intel·ligència, vam posar el casc, ja ho sabeu, fa 2 o 3 anys ja, i ara sí que serà a tota Espanya. Casc obligatori a tot arreu d'Espanya. I l'edat també l'han unificat a tota Espanya, 15 anys.
0: És el que parlàvem, no? Que abans cada municipi doncs, tenia les seves normes. Era una mica lio, no?
1: Era molt lio, molt difícil. Tu anaves per, jo què sé, Calafell, passaves a Cunit i era una altra normativa.
0: Sí.
1: Continuaves a... No, això ja s'ha acabat i en principi nosaltres la teníem a 16 anys, aquí l'ordenança, però unifiquem,
0: 15, no?
1: Clar, la norma estatal doncs, preval i hem d'unificar-ho.
0: Molt bé.
1: I això és el més important en quant a patinets elèctrics. A partir d'ara també haurem de portar l'armilla, que ja ho deia la llei, però sempre quan sigui de nit. I els repartidors, els típics riders, no, que van amb el globo i tal, sempre han d'anar amb l'armilla. Ara ens fixarem
0: tant
1: al carrer.
0: Tant de nit com de dia.
1: Sempre. Sempre hauran. Jo ahir ja veia molta gent d'aquests repartidors, no? I deia, molt bé, portava tot, l'armilla, la matrícula, etc. I dona goig.
0: Molt bé. Doncs ara parlem d'altres modificacions que també poden afectar els conductors. Quines serien, no? Ens es pot explicar.
1: Ja traient això dels col·lectius concrets, doncs hi ha curiositats, no?, que haurem de saber també. Una cosa que a Alemanya ja fan, per exemple, fa anys, que és quan hi ha un vehicle d'emergència i ens apartem a l'autopista, fan com un carril central en aquella ambulància. És a dir, el que va a l'esquerra es pega a l'esquerra i el que va a la dreta es pega a la dreta. I es deixa tot el carril central perquè l'ambulància, grues, policia que van a l'accident puguin avançar. Sobretot a l'agost, que és impossible, no?, que arribem. Això serà obligatori. També trobarem... lo del cinturó de seguretat s'ha tret l'excepció que teníem dels repartidors. Allò de estoy repartiendo entre punto y punto, ara sempre hauran d'acordar-se'l, ja no hi ha excepcions, traient-lo de sempre, vehicles d'emergència, un metge que va darrere l'ambulància, doncs evidentment, si ha de fer la RCP,
0: no pot anar lligat, no?
1: Però els repartidors fora, aquesta excepció. I així un altre tema curiós és el tema de les autocaravanes, que molta gent ens pregunta, ens truca aquí a la policia, o on puc aparcar, puc deixar la autocaravana, no parlo de típica caravana.
0: De la rural, sí.
1: Doncs s'ha regulat i a partir d'ara hauran d'estacionar sempre amb les rodes col·locades a terra, no? Això d'aixecar-les com fan alguns no, i sense treure cap tipus de tendall, sense treure dutxa, sense treure res que signifiqui acampar.
0: No acampar, clar,
1: no acampar.
0: Això està clar.
1: Per tant, podrà circular i aparcar per qualsevol lloc. També hauran de mirar la normativa de cada municipi. Això sí que ho diu la llei, que la FEL no tenim prohibició així expressa, però te'n vas a Vilaseca o te'n vas a algun altre puesto de la costa i sí que de vegades tenen, no? Ens hem d'informar allà on anem i ja està, cap problema. Però sí que queda regulat per fi.
0: Queda clar. Sí. I ara quin és el vostre paper, no? Perquè amb tanta normativa, vosaltres us haureu tingut que posar al dia, a més la gent encara tampoc la sap, avui han entrat en vigor, de quina manera, no?, esteu actuant vosaltres?
1: Nosaltres, com sempre, Mireia, una cosa és la part de control, vigilància del trànsit, hem de fer-ho, evidentment, però l'acompanyem molt d'això que estem fent avui, no?, d'informació, d'anar també a les escoles, que ja iniciem l'educació viària, i una mica també informar molt al principi. Els canvis costen, no? I de vegades la gent es va informant a poc a poc i hem d'entendre també això, aquest impàs o aquesta moratòria que donem d'informació, de parar el vehicle, escolta, vostè sap que això ja no es pot fer, que ha de deixar la distància, bueno, sempre que no sigui algo greu i deliberat, no? I després queda el control i el tema, si ja la gent és reincident, doncs ens queda la multa, no? Però en principi és molta informació i així ho tenim també previst, no?, de cara a l'any, de fer formació, de fer xerrades i de fer cosetes.
0: Sí, això li volíem preguntar, no? Teniu xerrades, no?, properament.
1: Sí, tenim una xerrada molt, molt interessant aquest mes d'octubre, el dia 20, que és per famílies de joves que tenen patinet elèctric. Aquesta vegada la centrem, ens han demanat també que la centrem a les famílies, pares, mares. Per què? Perquè de vegades no sabem quin model comprar, si està legalitzat, si ha de córrer fins a 25 o no, el tema de la normativa nova també. I els donem quatre ítems, quatre consells, l'anomenem guia pràctica, no?, aquesta xerrada, perquè al final és una mica tot. Fer una hora de formació, la farem allà al Casal Jove d'Alcalde Romeu. Estan totes les famílies convidades que vulguin passar i preguntar el que vulguin.
0: Segurament tindran molts dubtes.
1: Sí, sí, sí, perquè clar, jo soc pare també i sempre, ostres, t'expliquen, però no ho sap realment, clar. Hi ha molta confusió i cada cop està tot més clar. Llavors aquesta xerrada serà molt bona en aquest sentit.
0: Molt bé, Dani, ja per acabar, doncs quin missatge, no?, enviaries als ciutadans, sobretot tots aquests conductors de motocicletes, ciclistes i de patinets elèctrics,
1: sí,
0: amb aquesta nova normativa?
1: Com he dit al principi, la norma de vegades ve perquè ja han passat coses, han passat accidents, és important ser conscients de tot això i que són col·lectius vulnerables en el sentit de que tothom tenim una mare, una àvia, un nen i ens hem de posar en el seu lloc, no? Que podria ser la meva mare, no? Que l'atropellen i hem de tenir molta cura amb aquest col·lectiu. Per tant, molta prudència i ja està.
0: D'acord, doncs moltes gràcies com sempre per venir a la secció de la policia local de Calafell. Que
1: gràcies,
0: vagi molt
1: Mireia,
0: bé.
1: Gràcies, Mireia, gràcies.

0: Never Gonna Give You Up, la gran cançó del 1987 amb el britànic Rick Astley i sota la producció dels Stock Aitken and Waterman, aquella factoria d'èxits que triomfaven sobretot amb creacions en els anys 80. I entre els seus artistes, Kylie Minogue, la Sonia o el Rick Astley, Never Gonna Give You Up, mai. Et deixaré, mai renunciaré a tu, podria ser la traducció literal de la cançó.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música. Aquí els clàssics. La música

Doncs ara mateix 11 i 16 minuts, anem camí del punt de 11:45, moment que arribarà l'Ignasi, el Xavier, arribaran les històries de la música. Tornem a l'actualitat, tornem al 2026, amb Ginestà i Nil Moliner, amb aquesta col·laboració que sona molt bé. Amb qui estaràs? Així es titula aquesta cançó que escoltes ara mateix des del Calafell Matí. Bon dia des de Calafell Ràdio.

0: aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
1: Més cançons per compartir al teu costat. Cançons força recents que també van desfilant per l'antena del 107.9 de la FM. Som l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, calafell.tv, i amb èxits com aquest, el de Shawn Mendes i Camila Cabello. Recuperant aquest Senyorita.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Poc més de 2 minuts, ja arribem a 2:15. Anem per l'actualitat del dia en titulars, l'abans informatiu, amb la Mireia Romaguera.
4: Bon dia. Calafell tindrà una nova centralitat al 2030. La zona entre Calafell i Segur tindrà un nou hotel, una zona comercial, 500 nous habitatges i prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins. La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebrarà la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric els dies 3 i 4 d'octubre, aquest proper cap de setmana. Calafell s'omplirà de rimes mariners demà divendres amb una cantada d'havaneres a la plaça de Cal Cubano. Serà 8:15 de la tarda, on s'oferirà una vetllada musical gratuïta a càrrec del reconegut grup Son de l'Havana. Denuncien que l'empresa concessionària de la zona blava del Vendrell va pintar 82 places sense permís. L'Ajuntament expedienta l'empresa que hauria estat cobrant les tarifes durant tot l'estiu. La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, organitza un maridatge al Museu Déu demà 2 d'octubre. L'activitat està emmarcada dins la Fira de Santa Teresa. La Bisbal del Penedès aprova la modificació urbanística per ampliar l'escola Ull de Vent. L'Ajuntament preveu adquirir uns terrenys privats per construir el centre. El temps es torna a complicar. Més tempestes avui dijous i un cap de setmana plujós a Catalunya. El 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó aquest 2026, segons Copernicus. I entra en vigor la nova normativa de trànsit, guants obligatoris per als motoristes i edat mínima de 15 anys als patinets. Les autoescoles han adaptat la formació actualitzant materials, continguts digitals i testos en temps rècord. I Recerca i Universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'IRB CatSud de Tarragona. L'espai disponible per a investigació es doblarà i les obres s'espera que estiguin enllestides a finals de l'any 2027.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Puntuals a la seva cita, engeguem una nova edició de les Històries de la Música. Són l'Ignasi Guilut, el Xavi Andreu, que ens acompanyen des dels estudis de Calafell Ràdio. En els pròxims minuts tornen les Històries de la Música també en repetició els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments. Ignasi, Xavier, molt bon dia, benvinguts, com esteu?
1: Bon dia, Ferran, bon dia també a tots els oients.
2: Bon dia, la mar de bé, contents, com sempre.
1: Com sempre, d'estar aquí.
2: Jo, clar, tornem a ser aquí.
1: Bé, i estem aquí perquè la setmana passada ens van quedar coses per fer, no?
2: Exactament, mira. Avui acabarem el repàs als èxits de 1974, revisant aquells temes que més temps es van passar al capdamunt de les llistes de los 40 principales o el Billboard nord-americà.
1: I començarem amb una de les bandes que van aconseguir situar dos temes en el primer lloc de los 40. Es tracta de la banda de Suzy 4. La setmana passada escoltàvem Devil Gate Drive i avui comencem amb 48 Crush.

0: Suzy 4 és el nom artístic de Susan K. 4, la cantant, baixista i líder de la banda que portava el seu nom.
1: Va construir una notable excepció en la seva època pel fet de ser una de les poques dones que lideraven una banda de rock dur i que al mateix temps n'eren la cantant i la baixista.
0: En aquest tema que escoltem, 48 Crash, es van instal·lar a la primera posició de los 40 i s'hi van quedar un parell de setmanes que, sumades amb la del Devil Gate Drive, que escoltàvem la setmana passada, en van ajuntar 3 en total.

0: The Sweet va ocupar la primera posició de les 40 principals durant 3 setmanes, però ells amb un únic tema, Ballroom Blitz.
1: Aquesta cançó té una interessant història al seu darrere. El títol, Ballroom Blitz, que vol dir caos o merder, a la sala de concerts, i a la lletra reflecteixen uns fets reals que van viure els mateixos components de la banda.
0: El mes de gener de 1973, en un concert de The Sweets a Kilmarnock, Escòcia,
1: això és Escòcia, sí.
0: Es va produir enfrontaments i baralles entre diferents faccions del públic assistent.
1: Aquests incidents van acabar obligant els membres de la banda a fugir de l'escenari, on el públic llançava cadires i altres objectes i marxar del concert, naturalment. Per tant, aquest es va haver de suspendre.
0: Sí, i poc més d'un any més tard, aquest Ballroom Blitz, el relat d'aquells fets, els va arribar a la primera posició de les 40 principals. Mira, potser va valdre la pena que ens surt a l'entendre, no?
1: Potser sí.

0: amb The Sound of Philadelphia, interpretat per MFSB. Obrim l'apartat dels temes que van estar-se dues setmanes al capdamunt del Billboard. Cosa estranya per un tema eminentment instrumental com ho és aquest.
1: El nom del grup, MFSB, són les inicials de Mother, Father, Sister, Brother. Però això no ens ha de confondre, eh? Ni eren quatre, ni tenien relacions familiars.
0: Vaja, vaja, vaja. Doncs bé, en realitat eren un grup de músics de sessió, d'aquells que estan en nòmina d'una productora i acompanyen a diversos artistes en les seves gravacions. El seu nombre variava d'una gravació a l'altra en funció de les necessitats de cada peça.

0: Escoltem ara Rock Your Baby, interpretat per George McRae, que fins a la publicació d'aquest tema no era gaire conegut, però que gràcies a aquesta cançó no només es va mantenir dues setmanes líder al Billboard, sinó que a més va aconseguir un èxit mundial.
1: Rock Your Baby és considerada una de les primeres peces que iniciaven el camí de la transició de l'R&B cap a la música disco, en bona mesura degut a l'ús que George McRae va fer de la bateria electrònica per marcar el ritme suau però constant que es manté al llarg de tota la cançó i que és el que feia omplir les pistes de ball.

0: També Billy Swan va encadenar dues setmanes liderant el Billboard amb la seva cançó I Can Help, una cançó que va ser el seu únic èxit destacable. Raó per la qual crec que se'n podria qualificar com de one hit wonder.
1: Segur que sí. Doncs bé, Billy Swan era un cantant de country que a partir d'aquell únic èxit va continuar la seva carrera, sobretot com a compositor per a altres artistes i també com a músic d'estudi.

0: Entrem ara en el grup de temes que en 3 setmanes van mantenir-se aquell any 1974 al màxim de temps encapçalant el Billboard.
1: I comencem amb John Denver, que va sumar les 3 setmanes entre dues cançons. La primera es titulava Sunshine on My Shoulders i s'hi va estar 2 setmanes, mentre que aquesta que escoltem, Annie's Song, només se n'hi va estar una de sola.
0: Aquest tema John Denver el va dedicar a qui era la seva dona en aquella època, la Annie Martel. I sembla ser que la va escriure durant el trajecte d'una pujada d'un telefèric d'esquí.
1: Carai.
0: O sigui, va ser en qüestió de 10 minuts. Mira, això
1: és una cançó ràpida.
0: Sí, sí, el xicot va aprofitar el temps, la veritat.

0: Aquest va ser un altre dels temes que van ocupar la primera posició del Billboard durant 3 setmanes. Es tracta de Terry Jacks interpretant Seasons in the Sun.
1: Aquesta és una adaptació d'una cançó francesa de Jacques Brel titulada Le Moribond, que tenia originalment una visió, diguem que molt més irònica i fosca, sobretot.
0: Sí, està clar, ja des del títol, el Moribond. Jacques en va suavitzar el to, fent-lo més sentimental i accessible i convertint-la en un comiat d'amics, cosa que es fa evident quan la lletra diu allò de «Adeu, amic meu, és dur morir».

0: També trobem dalt de tot del podi a Paul Anka amb aquesta balada pop titulada Having My Baby, que va interpretar fent duet amb Odia Coates.
1: No era aquesta la primera vegada que Paul Anka arribava al capdamunt del Billboard. Ja ho havia fet en diverses ocasions a final de la dècada dels 50s i inicis dels 60s. La qual cosa fa evident la durada de la seva carrera i que sempre va anar acompanyat d'èxits.

0: saber.
1: Passem ara a parlar del podi dels 40 principales, on Roberto Carlos va quedar en tercera posició en nombre de setmanes amb el títol de La Distància, mantenint-se nou encapçalant la llista de vendes.
2: Molt bé. Doncs moltes de les balades de Roberto Carlos van ser traduïdes i interpretades per ell mateix en diversos idiomes, sobretot el castellà, la qual cosa en va incrementar, naturalment, el nivell d'èxit.
1: En aquest cas, però, la que hem estat escoltant és la versió original de Distància, en portuguès. Una de les paraules que més podem escoltar és saudade, que vol dir nostàlgia, que és precisament el que Roberto Carlos transmet en moltes de les seves cançons, i en particular en aquesta.

0: Segon graó del podi, havent ocupat el número 1 dels 40 durant 11 setmanes, tenim a Juan Pardo amb el tema Conversaciones.
1: L'any 1974, Juan Pardo ja es trobava a l'etapa de maduresa de la seva carrera, que havia passat per ser membre de Los Brincos i també posteriorment del duet Juan y Junio.
0: A més de cantant, ha sigut compositor i productor i un dels primers artistes espanyols a mantenir el control complet de la creació de les seves cançons, desenvolupant totes les tasques al llarg del procés creatiu.

0: Turquia en el primer lloc de la classificació dels èxits de 1974 i trobem Mocedades i aquest tema titulat Tómame o déjame, gràcies al qual es van mantenir en la primera posició al llarg de 12 setmanes.
1: Musicalment, aquesta cançó està en la línia del mític Eres tú, amb harmonies vocals molt cuidades, mentre que la lletra és una manifestació de rendició i de submissió de la protagonista enfront de l'espòs infidel.
0: Aquesta és una posició que potser actualment no seria rebuda amb un grau d'acceptació com ho va ser l'any 1974, Però sigui com sigui, va ser el major èxit d'aquell any a la llista espanyola. I amb ells us deixem fins la setmana que ve, en què començarem un tema nou.
1: Sí, Javier, però això serà la setmana que ve.
0: Exacte.
1: Mentre, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Badis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Entre les novetats recents, aquestes novetats que pots escoltar a Calafell Ràdio, tenim aquesta veu tan interessant, amb aquesta també interessant bona proposta. És la Sienna Spiro, amb això que es diu Great Expectations. Doncs avui arribem a les 11:57 minuts. En un moment arriba la càpsula dels dijous amb l'Albert Gómez. I la màquina del temps amb el top 5 que ens presenta cada dijous. Abans, música per recordar. Música ballable, per cert.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
0: Per cert, que marxem cap als 90 amb Taina Cousins. I això que es diu Mysterious Times. En 3 minuts arribem a les 12. En un moment, la màquina del temps.

0: cançó dels finals dels 90, Kinda Cozy, i això que es diu Mysterious Times. També tenim la música de la nostra vida, la música de la teva vida, aquí en el Calafell Matí. I cançons que ens fan ballar. Dotze i un minut. I ja sabeu que tots els divendres, entre les 8 i les 9 del vespre, a la sintonia de Calafell Ràdio, en el 107.9 de la FM, engeguem la màquina del temps. De fet, l'encarregat de posar en marxa aquesta màquina del temps és l'Albert Gómez, per repassar els èxits, els hits dels anys 80 i 90. En tenim un munt, i no els acabem, eh? No perdis la cita de demà divendres, de 8 a 9 del vespre, la màquina del temps, a més aquesta setmana amb un especial de remescles. I també l'Albert Gómez participa tots els dijous aquí en el Calafell Matí, en aquest espai en què repassem 5 cançons, un top 5, amb els grans èxits de la música dels 80 i dels 90. Moment de posar en marxa aquesta màquina del temps, escoltar les propostes que ens porta l'Albert Gómez. Albert, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Bon dia, oients de Calafell Matí, de Calafell Ràdio. Doncs un dijous més. Què tal, com esteu? Soc l'Albert Gómez i avui us presento un altre Top 5 en aquest 1 d'octubre de l'any 2026. Per tant, vinga, anem a per feina i anem a escoltar el número 5.

El número 5 per una de les cançons ben fusionades de New Wave i música disco, una de les produccions fetes per Mike Chapman, una de les cançons més icòniques de la banda nord-americana Blondie, amb la veu de David Harry i el guitarrista Chris Stein, dels temes que es va incloure a l'àlbum Parallel Lines l'any 1978 i va arribar al mercat com a senzill al gener del 1979, aconseguint el número 1 a les llistes d'èxits de diversos països, com per exemple, incloent Estats Units i el Regne Unit. Heart of Glass dels Blondie és el número 5 i ara directes al número 4.

Viatjant fins al mes de novembre, el 24 de novembre de 1986, Neil Rogers, de la banda Chic, juntament amb el propi grup, van produir aquest tema, el Notorious, de la banda Duran Duran, que va aconseguir la posició número 16 al Regne Unit i la 12 als Estats Units, al Billboard 200. Notorious, el número 4 d'aquest Top 5 en aquest dijous al Calafell Matí. I vinga, anem a per més, anem al número 3.

És un dels artistes que va iniciar la seva carrera musical a principi dels anys 80 treballant amb el famós equip de producció de Sly i Robbie, però gràcies, en aquest cas, a aquest tema, el 94, Here Comes the Hop Stepper, va aconseguir la fama mundial. Ini Kamoze, cantant, compositor jamaicà de reggae, dancehall i reggae muffin, nascut a St. Mary a l'octubre del 1957. Número 3, per aquesta producció que hem recuperat en aquest Top 5, el Calafell Matí d'avui dijous.

Un dels temes que, sens dubte, mereixia escoltar-lo de principi a fi. Dan Harrow, aquest popular projecte musical d'Italodisco, concebut a Itàlia pels productors Roberto Turati i Miki Chirillato. El nom del projecte, en aquest cas, doncs, prové d'un joc de paraules amb l'expressió italiana denaro, que vol dir calés, vol dir money, money, money. Clàssic de 1985, de fet, l'èxit massiu que va guanyar el festival Festivalbar en l'Arena de Verona. Després, l'any 87-86, van arribar altres cançons, com Day by Day, Catch the Fox o Don't Break My Heart. I ara sí, oients del Calafell Matí, arriba el nostre number one, el nostre número 1 d'aquest Top 5. I amb el number one, amb el número 1, us dic adeu i recordar-vos que els divendres teniu una cita de 8 a 9 del vespre aquí a Calafell Ràdio, amb qui us parla i l'espai La Màquina del Temps. Us deixo amb el Ferran Boquer i amb més Calafell Matí. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau. Número 1.

0: Déu-n'hi-do, quina gran cançó aquesta, la dels Imagine Dragons, el Believer. Cançó que publicaven des del Evolve l'any 2017, aquest àlbum dels Imagine Dragons. Amb ells hem arribat a les 12 i 24 minuts, pràcticament. Moment de fer una aturada, una pausa publicitària i tot seguit amb els titulars del dia.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Dos minuts i mig, arribem al punt de dos quarts d'una del migdia. Som a dijous ja, dia 1 d'octubre de 2026. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades que avui ens expliquen des dels serveis informatius de Calafell Ràdio i que també ampliaran a partir de dos quarts de dues d'aquí una horeta a l'informatiu migdia. La Mireia Romaguera. Endavant, Mireia, molt bon dia.
2: Bon dia. Calafell tindrà una nova centralitat al 2030. La zona entre Calafell i Segur tindrà un nou hotel, una zona comercial, 500 nous habitatges i prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins. La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebrarà la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric els dies 3 i 4 d'octubre, aquest proper cap de setmana. Calafell s'omplirà de rimes mariners demà divendres amb una cantada d'havaneres a la plaça de Cal Cubano. Serà a dos quarts de vuit de la tarda, on s'oferirà una vetllada musical gratuïta a càrrec del reconegut grup Son de l'Havana. Denuncien que l'empresa concessionària de la zona blava del Vendrell va pintar 82 places sense permís. L'Ajuntament expedienta l'empresa que hauria estat cobrant les tarifes durant tot l'estiu. La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, organitza un maridatge al Museu Déu demà 2 d'octubre. L'activitat està emmarcada dins la Fira de Santa Teresa. La Bisbal del Penedès aprova la modificació urbanística per ampliar l'escola Ull de Vent. L'Ajuntament preveu adquirir uns terrenys privats per construir el centre. El temps es torna a complicar. Més tempestes avui dijous i un cap de setmana plujós a Catalunya. El 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó aquest 2026, segons Copernicus. I entra en vigor la nova normativa de trànsit, guants obligatoris per als motoristes i edat mínima de 15 anys als patinets. Les autoescoles han adaptat la formació actualitzant materials, continguts digitals i testos en temps rècord. I Recerca i Universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'IRB CatSud de Tarragona. L'espai disponible per a investigació es doblarà i les obres s'espera que estiguin enllestides a finals de l'any 2027.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Doncs vinga, en punt, dos quarts d'una del migdia. Tram final que engeguem ara del Calafell Matí, aquest programa magazín que combina l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Tram final, com us deia, fins arriba a la una amb propostes amb música, cançons, però també en un moment amb l'agenda cultural d'aquesta setmana a Calafell.

0: a Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Doncs bé, anem a repassar l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana al municipi de Calafell. Ja sabeu que tenim en marxa els tastets del Baix Penedès al voltant del món de l'arròs. Hi participen restaurants del nostre municipi, per exemple, l'hotel Boutique Aqua, el restaurant 4R Miramar, el Rei Pescador, Boho Beach, el restaurant L'Àncora, el restaurant Meridiano, la Mar de Fons, Catering Eusebio, la Masia de la Platja, el Mediterrani Assegut a Calafell, el Sirocco Port de Segó, el Petit Bistró de la Mari Herrera, la Tavernita de l'Anella o el Gastrobar Sal i Pebre. Doncs aquestes són aquestes jornades que fins al dia 18 d'octubre es poden gaudir de l'arròs aquí al nostre municipi. No us les perdeu. I us volem parlar de la cantada d'havaneres que arribarà demà divendres 2 d'octubre. A partir de 7:45 del vespre, a la plaça de Cal Cubano acollirà una cantada d'havaneres a càrrec del grup Son de l'Havana, la formació integrada per músics amb una àmplia trajectòria professional i una gran passió per les havaneres, oferirà un repertori que va més enllà de les cançons marineres tradicionals. La seva proposta combina les havaneres amb la rumba, la música d'autor catalana, les balades, els valsos mariners, el son cubà i també els boleros, entre d'altres estils. És una bona oportunitat per gaudir de la música en directe i recuperar l'ambient de les tradicionals cantades d'havaneres. Ja ho sabeu, serà demà divendres, 2 d'octubre, a partir de 7:45 del vespre, a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. I us volem parlar també d'una proposta força interessant per aquest pròxim cap de setmana, i és que es celebra a la Ciutadella Ibèrica de Calafell aquest 3 i 4 d'octubre, dissabte i diumenge, la 26a jornada, o millor dit, 26è cap de setmana ibèric a la Ciutadella Ibèrica. Cobrirà les seves portes amb diferents activitats al voltant de l'arquitectura i de l'urbanisme en època ibèrica. Hi haurà jornada de portes obertes tant dissabte dia 3, entre les 10 del matí a les 2 del migdia, i per la tarda de 4 a 6, però també diumenge dia 4, entre les 10 del matí i les 2 del migdia. També hi haurà activitats especials, concretament dues. Dissabte dia 3, a les 11 del matí, taller familiar amb el títol Com construïen els hiverns? Una proposta per descobrir una manera pràctica i pensada per les famílies de com es construïen en el poblat hivern. I també el diumenge, el dia 4, a les 11 del matí, visita guiada sota el títol Tenien arquitectes els hiverns? Per conèixer millor la seva arquitectura i la manera de com s'organitzaven aquests espais. Les activitats són gratuïtes, però calen les inscripcions prèvies perquè les places són limitades. Per reservar podeu trucar al telèfon 977-69-46-83, 977-69-46-83, o també escrivint al correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Així doncs, ja sabeu, aquest cap de setmana la Ciutadella Ibèrica de Calafell ens convida a descobrir com construïen, com vivien i com organitzaven els seus espais als hiverns. 26è cap de setmana ibèric, dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre, a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. No us ho perdeu. I acabarem al Teatre Joan Colet de Calafell, perquè el Teatre Auditori Municipal acull aquest pròxim diumenge, dia 3, a partir de les 8 del vespre, Meugenio, gira 25 anys d'humor etern. Amb Toni Climent, l'únic intèrpret del mestre. L'any del 20è aniversari de la desaparició d'Eugenio, Meugenio torna als escenaris per recuperar la màgia d'un dels humoristes més admirats de tots els temps. Per comprar la vostra entrada anticipada, podeu entrar a giglon.com, giglon.com, giglon.com. Recordeu, serà aquest diumenge, dia 4 d'octubre. Doncs ens heu de disculpar perquè no serà diumenge, sinó dissabte, sembla ser. Dissabte, dia 3 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, Meugenio. Dissabte 3 d'octubre, sí, 8 del vespre, al Teatre Joan Colet de Calafell, Meugenio, gira 25 anys d'humor etern. Dissabte dia 3, 8 del vespre, al Teatre Joan Colet de Calafell, ara sí, ha quedat ben clar. Doncs aquesta és la nostra agenda cultural.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Com m'agrada aquest rotllo, com m'agrada aquesta cançó, i és que quan la vaig escoltar per primera vegada, vaig dir, aquesta cançó la vull. DJ Night Affair, no és gens conegut, però aquesta jo espero que sigui molt coneguda, la cançó One More Chance. Vinga, marxem. Que a vegades el botonet es resisteix, eh? Potser no vol marxar, no vol plegar l'ordinador. Doncs vinga, tanquem edició del Calafell Matí d'aquest 1 d'octubre de 2026, que engegàvem puntualment a les 9 del matí i que sempre al llarg de 4 hores combina l'actualitat, l'entreteniment, bona música i tot això a l'antena del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som el Calafell Matí. I a la 1 t'arriba una selecció de la millor música en la nostra llengua, en català. I a partir de 2:15, l'informatiu migdia serà amb la Mireia Romaguera. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. I marxarem per apropar-nos a la 1 del migdia amb una cançó que ens porta concretament fins al 1986. Marxem amb The Pretenders, banda britànica, aquesta banda liderada per la carismàtica Chrissy Hynde, una de les veus femenines més reconegudes del rock dels anys 80. Justament en el 1986 publicaven una de les seves grans cançons, jo diria que és el seu gran èxit. La cançó segur que la coneixes, és el Don't Get Me Wrong. Aquesta cançó que ens porta a les files i que ens trasllada ara mateix cap als 80 i cap al Regne Unit. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Demà més i ja de cara al cap de setmana, demà divendres. Per cert, compta amb la pluja, que ens acaba de saltar un S-alert. Adéu.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: reclamant...
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 1 d'octubre.
1: Les notícies de Calafell.
0: Calafell tindrà una nova centralitat al 2030. La zona entre Calafell i Segur tindrà un nou hotel, una zona comercial, 500 nous habitatges i prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins. En parlem ara mateix, abans tenim altres notícies, les resumim primer en titulars. La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebrarà la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric els dies 3 i 4 d'octubre. Calafell s'omplirà de ritmes mariners aquest divendres amb una cantada d'havaneres a la plaça de Cal Cubano. Denuncien que l'empresa concessionària de la zona blava del Vendrell va pintar 82 places sense permís. L'Ajuntament expedienta l'empresa, que hauria estat cobrant les tarifes durant tot l'estiu. La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, organitza un maridatge al Museu Déu el 2 d'octubre, demà divendres. L'activitat està emmarcada a la Fira de Santa Teresa. La Bisbal del Penedès aprova la modificació urbanística per ampliar l'escola Ull de Vent. L'Ajuntament preveu adquirir uns terrenys privats per construir el centre. El temps es torna a complicar, més tempestes avui dijous i un cap de setmana plujós a Catalunya. El 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó aquest 2026, segons Copernicus. Recerca i universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'IRBCAT Sud de Tarragona. L'espai disponible per a investigació es doblarà i les obres s'espera que estiguin enllestides a

0: finals del 2027.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell ha projectat una nova centralitat pel municipi entre Calafell i Segur, amb l'objectiu de cohesionar els dos nuclis de població. Aquest nou espai va més enllà, apunten, d'un desenvolupament urbanístic de la zona que resta per edificar. Pretén fer ciutat i crear una nova centralitat accessible, habitable i plena de noves oportunitats, ha apuntat l'Ajuntament de Calafell. De fet, l'Ajuntament ha obert un procés participatiu a la plataforma decidim.calafell.cat, on es pot omplir una enquesta ciutadana per a valorar i millorar la proposta presentada. A més, en aquesta plataforma hi ha tota la informació sobre el projecte i s'anirà actualitzant a mida que avancin les actuacions. L'Ajuntament de Calafell ha enviat a tot el veïnat una peça de Lego amb tota la informació del projecte a través d'un QR que dirigeix a la pàgina on hi ha tota la informació. L'objectiu és que tothom pugui participar i opinar de com volen que sigui aquest espai de la ciutat. Durant anys, diferents infraestructures, espais sense ús i recorreguts poc connectats han dificultat la relació entre Calafell i Segur. Barris desconnectats, recorreguts fragmentats i oportunitats per recuperar són el punt de partida d'aquest nou projecte. Amb els anys, la zona de Masmel, Bellamar, Bellamel, Alor de Parc i l'Estany han vist com incrementava la seva població, convertint la segona residència en primera. Però hi ha un espai buit entre ells que els separa la zona del Turó dels Sants, on encara hi ha restes de les trinxeres de la Guerra Civil, i la zona del Lluï Vega, amb l'antiga discoteca en ple estat d'abandonament i degradació, que suposa un perill imminent per als qui entren sense permís. En definitiva, una zona degradada just al costat de la Ciutadella Ibèrica, el monument més important del municipi en quant a nombre de visitants. Cal, per tant, donar forma a aquest espai, apunta a l'Ajuntament, on el POM del 2011 ja definia com a nova centralitat. El planejament del 2011 va protegir més de 100 hectàrees de muntanya al nord de Segur com a zona verda i va compensar l'edificabilitat perduda en aquest espai entre Calafell i Segur, més cèntric, més urbà, i on calia, diuen, densificar per crear ciutat. El mateix POM ja proposava la transformació de la carretera C31 en una rambla urbana, amb l'enderroc parcial del pont de Masmel, per generar una gran plaça. També preveia la construcció d'un nou hotel i d'un palau de congressos a l'antiga discoteca Lluï Vega. El POM preveia 500 habitatges nous, amb un 40% d'habitatge protegit i una cessió obligatòria del 10% del sostre a l'Ajuntament. L'actual projecte va més enllà d'aquests desenvolupaments proposats i preveu dos eixos verds que connectin barris i pacifiquin el trànsit, dos ponts que fan més permeables, diuen, la barrera del tren, i un nou centre d'activitat que genera oportunitats. Aquestes són cinc de les peces que faran possible el nou centre de Calafell, amb una gran transformació. Les ciutats, de fet, no es construeixen d'un sol cop, es construeixen peça a peça, apunta l'Ajuntament calafellenc. La transformació de la carretera C31 en un passeig arbrat coneix Calafell i Segur, pacificant el trànsit actual on s'hi crearan prop de 20.000 metres quadrats de zones verdes públiques per als veïns. L'actuació preveu unir la vorera que acaba a la Ciutadella Ibèrica amb la de la zona comercial i els multicinemes, fent un passeig per a vianants i ciclistes amb molta vegetació. L'actuació té un cost de 7 milions d'euros a càrrec dels propietaris dels terrenys. Les principals millores que ofereix aquest projecte és l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, a peu, en bicicleta, i la reducció del trànsit rodat, nous espais per passejar i fer salut, una major adaptació al canvi climàtic, creant nous espais d'ombra, més zones verdes per al veïnat i la recuperació del patrimoni històric de les trinxeres. El pont actual de Masmel respon a una manera d'entendre la mobilitat centrada principalment en el vehicle privat. La nova proposta, diu l'Ajuntament, permetrà crear una connexió més accessible, segura i adaptada a les necessitats actuals. L'ampliació del pont de Masmel, incorporant un carril bici i l'ampliació de les voreres per a vianants, haurien de facilitar els desplaçaments quotidians i ajudar a connectar millor els dos nuclis. La proposta eleva la carretera per a connectar-la directament amb el pont que travessa la via del ferrocarril. La viabilitat en automòbil queda resolta amb una nova rotonda que donarà accés a Bellamar, Bellamel i Masmel, permetent els girs als que circulen en sentit Tarragona per agafar el pont de Masmel i creuar la via. La mobilitat a peu i en bicicleta quedaria resolta perllongant el recorregut cap a Masmel Muntanya, amb un semàfor per creuar la carretera i un camí per a vianants i ciclistes que enllaça amb el carrer Mestral. La nova passera unirà la Ciutadella Ibèrica amb el Passeig Marítim i el nou Eix Verd entre Calafell i Segur, fent més accessible el monument més visitat de Calafell, integrant-lo així als recorreguts quotidians. Aquesta actuació hauria de contribuir a apropar el patrimoni a la ciutadania. En definitiva, dues actuacions que impliquen una sèrie de millores com una millor connexió entre mar, patrimoni i ciutat. L'ampliació del pont de Masmel per a vianants i ciclistes, una millor accessibilitat a la Ciutadella Ibèrica, nous recorreguts per a vianants i ciclistes i la posada en valor del patrimoni de Calafell. Tot amb l'objectiu de convertir un gran buit urbà en un nou centre de ciutat. Es projecta, per tant, aquesta nova centralitat, que diu l'Ajuntament que no pretén substituir les centralitats històriques dels nuclis de Calafell i Segur, sinó reforçar la seva unió. La proposta combinarà habitatge, espai públic, comerç, patrimoni i natura per construir un nou punt de trobada per unir barris i generar vida urbana. També es preveu la construcció d'un hotel. Amb una inversió propera als 100 milions d'euros, generarà uns 300 nous llocs de treball i també un palau de congressos que permetrà acollir congressos, festivals i altres esdeveniments que dinamitzaran l'activitat econòmica i cultural de Calafell durant tot l'any, ampliant les oportunitats més enllà de la temporada d'estiu. Per exemple, el festival Hike Rockabilly, el Congrés Internacional d'Arqueologia, el Congrés Carlos Barral, el Congrés Immobiliari o el Congrés d'Intel·ligència Artificial. Més de la meitat del sector es destinarà a espais lliures i zones verdes obertes als ciutadans. Cal destacar els 250 habitatges de protecció oficial, 250 nous habitatges en règim lliure amb espais comercials de proximitat, 20.000 metres quadrats de zones verdes públiques, jardins privats i la conservació de la pineda existent. El nou hotel, com dèiem, i un nou palau de congressos. Espais nous per esdeveniments, activitat durant tot l'any, en creació de llocs de treball, reforç del comerç local i la restauració i la recuperació de l'edifici de l'antiga discoteca Louis Vega.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell s'omplirà de ritmes mariners demà divendres amb una cantada d'havaneres a la plaça de Cal Cubano, si el temps ho permet. Serà demà 2 d'octubre, a partir de 7:45 de la tarda. S'oferirà una ballada musical gratuïta a càrrec del reconegut grup Son de l'Havana. L'Ajuntament de Calafell convida a tothom a gaudir d'aquesta cita cultural a l'aire lliure, on es podran escoltar les cançons tradicionals i les de taverna més populars del repertori mariner. L'esdeveniment s'emmarca dins les activitats de tardor a Calafell, dinamitzant l'espai públic amb una formació musical de primer nivell. Serà, recordem, aquesta cantada d'havaneres amb Son de l'Havana demà divendres 2 d'octubre a la plaça Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebrarà la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric el 3 i 4 d'octubre, aquest proper cap de setmana. Sota el lema de descobrir l'arquitectura i l'urbanisme d'aquest poble antic, el municipi oferirà una completa jornada de portes obertes i activitats familiars totalment gratuïtes per acostar la història a tota la ciutadania. Els horaris d'obertura durant el cap de setmana seran dissabte 3 d'octubre de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda, el diumenge 4 d'octubre de 10 del matí a 2 del migdia. A banda d'accedir lliurement al recinte arqueològic, l'Ajuntament de Calafell organitza dos tallers i visites guiades destacades. El dissabte a les 11 del matí amb l'activitat tenien arquitectes els Ibars i el diumenge a la mateixa hora s'impartirà el taller Com construïen els Ibars. Totes les activitats són en places limitades, per la qual cosa és imprescindible realitzar una reserva prèvia, trucant al 977-69-46-83 o a través dels canals oficials Patrimoni Històric Calafell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els grups municipals de Primer al Vendrell i Fem Vendrell han denunciat que l'empresa Parvent, concessionària de la zona blava, va pintar 82 places sense permís als barris de Coma, Ruga i Sant Salvador. La companyia hauria estat cobrant les tarifes durant tot l'estiu, ja que el consistori va detectar la irregularitat a finals de juliol, però no es va fer un decret d'alcaldia apuntant instant-la a retirar la senyalització. Decret més, doncs, que l'empresa ha recorregut. Paral·lelament, els partits denunciants asseguren que hi ha un informe municipal que indica que els fets s'han de traslladar a l'oficina antifrau, però afirmen desconèixer si això s'ha fet. L'origen del cas es remunta anys enrere, quan per diferents obres i ubicacions d'alguns terrenys es va reduir espais disponibles per aparcar. Per això, Parvent va demanar una compensació amb noves places. Tant Primer al Vendrell com Fem Vendrell han subratllat que la Universitat Rovira i Virgili va fer un informe on assenyalava que l'empresa no tenia dret a aquesta indemnització. Però, malgrat això, a finals de gener, el ple municipal va aprovar l'assignació de 144 noves places de zona blava. Però una inspecció municipal durant l'estiu va concloure que Parvent estava explotant 82 places de més respecte a les autoritzades en el pla l'escenari vendrellenc. La portaveu de Fem Vendrell, Mar Várquez, destaca que els diners són dels veïns.
2: El tema ja no és només quants diners s'han guanyat, sinó que, clar, els diners que s'han guanyat, que l'empresa ha facturat de més, no són ni nostres com a ajuntament. Perquè, clar, ho han pagat. O sigui, s'ha lucrat l'empresa, però aquests diners són ciutadans que han pagat, o turistes, persones que han pagat uns diners. Que, clar, jo ara, com a ajuntament, li reclamo, però tampoc són meus.
0: Explica que l'empresa va pintar places de zona blava sense permís.
2: Estem esperant a veure, clar, el ple, a veure què responen, quina documentació ens faciliten, perquè a més, clar, la cosa és més greu encara, perquè a més, en paraules de l'alcalde, sí que fa Parvent, com hi ha una part d'obres, pues pinta una zona de la via pública que no té autorització i la gestiona com a zona blava.
0: Des de l'Ajuntament del Vendrell han subratllat que va ser una inspecció municipal feta d'ofici la que va detectar la presumpta irregularitat i que s'ha obert un expedient contra la companyia. Tot i això, han destacat que l'empresa ha presentat al·legacions a aquest expedient i que encara s'han de resoldre. Paral·lelament, fonts municipals han indicat que Parvent ha presentat una instància al consistori on expliquen que, malgrat haver rebut la compensació de 144 places, se senten agreujats per unes altres obres que s'han fet durant els darrers mesos i que els han fet perdre espai disponible. Per això van fer aquesta ampliació de la zona blava, comptant la superfície que havien perdut prèviament.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, ha programat per demà divendres 2 d'octubre a les 8 de la tarda una sessió de maridatge al Museu Déu. La iniciativa proposa una combinació de productes de proximitat, vins i escumosos elaborats al territori. La proposta forma part de la programació de la Fira de Santa Teresa i s'ha plantejat amb l'objectiu de donar visibilitat a la gastronomia local, als productors i al talent dels cuiners del Vendrell i del Baix Penedès. L'acte vol posar l'accent a la feina del sector i amb relació entre cuina i producte de proximitat. El preu de l'activitat és de 50 euros i les places són limitades.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I ho dèiem en els titulars, el ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat inicialment la modificació de les normes subsidiàries per ampliar l'escola Ull de Vent. Es preveu que la superfície destinada a equipaments del sector SAU 2 passi dels 11.725 metres quadrats actuals als 17.339 metres quadrats. Pel que fa als terrenys, una part són de titularitat municipal i l'Ajuntament preveu adquirir els que ara per ara no ho són. Actualment, l'escola es troba en dos edificis. L'alumnat d'I3 a tercer cursa els edificis a les instal·lacions noves, mentre que els alumnes de quart a sisè de primària fan classe a l'edifici centenari. Aquesta situació comporta dificultats en el funcionament diari del centre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim la plana general del dia. Protecció Civil ha alertat d'un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya des d'avui dijous i fins als propers dies, segons darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. A partir d'aleshores es poden registrar precipitacions intenses. La previsió indica que l'episodi pot ser intens, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, a la franja del matí d'avui i també per la tarda sobretot. Al migdia, el litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona i també, doncs, per la tarda, xàfecs de migdia i tarda, que poden ser també intensos. De fet, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Els xàfecs poden tenir una distribució irregular i anar acompanyats de tempesta i localment calamarsa o pedra grossa. A més, el moviment lent o estacionari de les precipitacions pot afavorir acumulacions importants en poca estona. Per això, el Servei Meteorològic també ha fet avisos de superació de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a les mateixes comarques de l'avís d'intensitat en 30 minuts.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: El Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus ha alertat que el 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó el 2026 per contaminació atmosfèrica. Així ho conclou un estudi que analitza la contaminació atmosfèrica transfronterera durant els 8 primers mesos de l'any. L'ozó és un gas que perjudica la salut humana, els ecosistemes i el rendiment dels cultius. S'origina quan determinats contaminants reaccionen a la llum solar i a les altes temperatures. Segons l'informe, la regió més afectada per la contaminació d'ozó ha estat Àsia, seguida d'Europa i Amèrica del Nord. En el cas dels europeus, el 50% van estar exposats a nivells entre deficients i extremadament deficients. L'estudi indica que el continent europeu, les repetides onades de calor van contribuir de manera significativa a l'exposició d'ozó durant l'estiu, malgrat les millores dels darrers anys impulsades per la Directiva Europea de Qualitat de l'Aire Ambient. A Àsia, el 60% de la població va patir nivells d'ozó extremadament alts, una xifra que arriba al 90%, si s'hi sumen els nivells deficients i molt deficients. A Amèrica del Nord, més de 2/3 dels ciutadans van estar exposats a nivells dolents o molt dolents. A Amèrica del Sud, el 81% de la població va registrar nivells bons o acceptables d'exposició davant dels 56 a l'Àfrica. Segons Copèrnicus, Oceania és la regió més neta. L'anàlisi indica que només el 5% de la població mundial va estar exposada a nivells d'ozó bons, d'acord amb les directrius de l'Organització Mundial de la Salut. Copèrnicus ha advertit que l'ozó troposfèric és un contaminant secundari que perjudica la salut humana, els ecosistemes i el rendiment dels cultius. L'anàlisi feta per Copèrnicus també ha determinat que la contaminació va creuar fronteres i continents. El director general del Centre Europeu ha remarcat que l'estudi demostra que la contaminació atmosfèrica no coneix de fronteres.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Departament de Recerca i Universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'Institut de Recerca Biomèdica de Catalunya Sud, de Tarragona. El centre, que fa 20 anys que no rep inversions en infraestructura, doblarà el seu espai disponible i passarà dels 600 metres quadrats als 1.350 metres. En concret, s'ampliarà l'espai disponible per a despatxos i laboratoris amb una nova planta superior i l'ampliació de l'edifici actual per la part del darrere. Això farà que les més de 50 persones repartides entre 9 equips d'investigació que hi treballen, entre laboratoris i despatxos, puguin fer la feina més còmodament i s'hi puguin encabir nous professionals. Les obres està previst que s'enllesteixin a finals de l'any 2027. Escoltem ara les declaracions de la consellera de Recerca, Núria Montserrat. Explica en què consistirà la inversió.
3: Ampliem les infraestructures també de l'Hospital Joan 23 amb aquesta inversió, un total de 2,5 milions d'euros que permetran, doncs, el creixement d'infraestructures de recerca, docència i també gestió de la recerca en àmbits que són tan importants com les malalties infeccioses i les malalties que són tan prevalents com l'obesitat, els problemes cardiovasculars, entre d'altres.
0: La consellera destaca la necessitat de retenir talent.
3: I el que hem de fer aquí amb aquesta infraestructura i ara modernitzant-la i fent-la créixer és dignificar també els professionals fent unes instal·lacions de primer nivell i sobretot també afavorint el que el president Salvador Illa ens diu cada vegada que compareix i parlem de recerca, no? Que és afavorir la circulació del talent al territori i també segurament la seva retenció.
0: El director de l'IRB Catsut, Joan Vendrell, detalla en què beneficiaran les millores.
4: Tenim, per exemple, la unitat de citometria, que és una plataforma essencial, que la tenim dins de l'hospital, a la setena planta de l'hospital. Tot això s'ha de reordenar i readreçar i portar-lo aquí. També l'habitabilitat, per exemple, o l'accessibilitat. Actualment, doncs, no tenim ascensor per pujar, ni tenim unes escales que permetin l'accés a persones que tinguin mobilitat reduïda. Tot això també, la idea és millorar, és a dir, és refer l'estructura i també posar-li una façana, perquè no sembli que és un edifici modular, tot i que són mòduls una mica especials, aquests, i per dintre no ho semblen, però per fora sí, llavors també adequar aquesta imatge. No?
0: Ha detallat quines investigacions duen a terme.
4: I el nostre objectiu és mantenir àrees de recerca dins dels campus hospitalaris, és a dir, tot i que no tenim un edifici central únic amb el que ja hi estem treballant i ja hi treballarem, les instal·lacions que estan dins dels campus hospitalaris es mantindran, perquè la voluntat de la recerca de l'IRB Catsud és una recerca molt vinculada als pacients i amb una implicació al més directa possible amb la seva traslació a la clínica real. No? Per això necessitem estar al contacte del pacient i dels professionals sanitaris que formen part dels grups d'investigació també de l'Institut. Hi ha grups, els grups de recerca de l'Institut són grups multidisciplinaris.
0: El director de l'IRB Catsud explica com milloraran les instal·lacions amb la inversió.
4: La habitabilitat dels espais i dotar-los de noves estructures de recerca que actualment s'han quedat petites. Aquí tenim més de 9 grups de recerca amb els seus investigadors corresponents treballant en un espai relativament petit, uns 600 metres quadrats, on conviuen espais de despatx, podríem dir, i espais de laboratori. Amb aquesta inversió millorarem tota la part d'eficiència energètica de l'edifici, que està pensada i que beneficiarà tota l'estructura. És un edifici que a la planta baixa té la unitat docent, on se fan els ensenyaments de medicina de quart, cinquè i sisè, i la part superior és on està la part de recerca.
0: En els diferents espais del centre de recerca hi treballen més de 200 docents i quasi 200 investigadors. D'aquests darrers, una cinquantena s'ubiquen en instal·lacions que rebran la inversió. L'ampliació permetrà acollir els treballadors que ara hi ha a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, que podrà destinar aquest espai alliberat a altres tasques. En els darrers mesos, el CatSalut ha cedit l'espai per poder tramitar la inversió i l'Ajuntament de Tarragona ha fet diferents gestions també per accelerar els tràmits. Quan el nou equipament estigui a punt, l'edifici guanyarà en eficiència energètica, accessibilitat, ja que actualment no hi ha cap ascensor per a persones amb mobilitat reduïda i disposarà d'una nova façana. La inversió del departament serà aprovada pel govern.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit, guants obligatoris per als motoristes i edat mínima de 15 anys als patinets. Les autoescoles han adaptat la formació actualitzant materials, continguts digitals i testos en temps rècord. I és que la nova normativa de trànsit ha entrat en vigor, ho fa avui dijous 1 d'octubre, en canvis significatius per a motoristes, conductors de cotxe, ciclistes i usuaris de patinets. La Direcció General de Trànsit ha actualitzat el reglament Reglament General de Circulació per adaptar-lo a l'evolució de la mobilitat les últimes dues dècades. Entre les mesures destacades hi ha l'obligatorietat de guants de protecció i calçat tancat per a motoristes i passatgers en vies interurbanes. Casc obligatori i edat mínima de 15 anys per usuaris de vehicle de mobilitat personal i casc ineludible per a tots els ciclistes i armilla reflectant per als riders. Les autoescoles han adaptat, com dèiem, la formació actualitzant els materials. Escoltem les declaracions del director de Continguts i Formació de la cadena d'autoescoles OIBOI, Adrián Sánchez. Parla d'una adaptació dels continguts en temps rècord.
5: Doncs aquest canvi el que ens ha suposat ha sigut transformar els continguts que donem als alumnes en teòrica en un temps rècord, no, express, perquè han sigut molts canvis, petits, però molts. Llavors hem tingut que adaptar tot el que és la teòrica en directe que fem cada dia a les aules, tot el contingut de la teòrica online, l'aula virtual, esquemes, tot això, hem hagut d'adaptar-lo a aquesta nova normativa.
0: Afirma que la modificació busca protegir molt més els usuaris vulnerables.
5: Aquesta normativa, aquest canvi de normativa, el que ha fet ha sigut protegir més aquests usuaris vulnerables, no? S'ha centrat molt en els usuaris de la mobilitat urbana, UMPs, patinetes millor coneguts, ciclistes, els motoristes. És un canvi de normativa molt enfocat a aquest tipus d'usuaris.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Que passin un molt bon dijous. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Alerta màxima per pluges torrencials del Penedès i el Garraf fins a les Terres de l'Ebre i bona part del litoral valencià. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Protecció Civil ha enviat ja missatges és alert als telèfons mòbils de diferents comarques del litoral i el prelitoral sud i s'ha fet el mateix País Valencià per l'alerta per pluges torrencials durant aquesta tarda, vespre i nit, Joan Botà.
2: El que més preocupa és el que pugui passar precisament a la nit i també de matinada a les Terres de l'Ebre i al País Valencià, però l'alerta a aquesta hora ja està activa i inclou, a part de pluja, temps violent, fins i tot amb possibilitat de tornados.
0: Connectem amb la seu de Protecció Civil i amb el País Valencià, Montse Poblet i Marta Garcia.
3: El perill ja és molt alt al Tarragonès i al Penedès, on ja s'ha superat el llindar dels 40 litres en 30 minuts, i serà molt alt a les Terres de l'Ebre, on a les pròximes hores poden caure fins a 200 litres per metre quadrat. En aquestes comarques, les pluges es poden estancar sobre zones de barrancs i provocar torrentades, i per això Protecció Civil recomana extremar les precaucions, tot i que almenys de moment no es preveuen restriccions d'activitats.
4: Al País Valencià s'han suspès les classes en una cinquantena de localitats i el que més preocupa són els acumulats que se puguen donar en poques hores. I és que AEMET alerta que podrien ser d'uns 180 litres per metre quadrat en les comarques valencianes, arribant fins als 300 litres per metre quadrat per la zona de Castelló.
0: Això és el que passarà aquesta tarda al País Valencià. El que està passant ara mateix amb aquest és alerta en algunes comarques, sobretot de Tarragona, però és obligat saber què passarà les pròximes hores.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
6: Bon dia i bona hora.
0: Ens preparem per aiguats importants aquesta tarda, vespre i nit?
6: Sí, no a tot Catalunya, número 1. Número 2, situació de tarda diferent a la que tindrem a la nit, que serà nova respecte a dies i setmanes anteriors, perquè el que tenim i tenim ara mateix, però tindrem aquesta tarda, doncs són aiguats en alguns punts de la Costa Daurada, del sud de la costa Barcelona, del prelitoral i també de la Catalunya central. Queda molt al marge la Costa Brava i de moment aquesta tarda el Pirineu. De moment ja es freguen els 70 litres en una zona crítica del país, que és el Baix Penedès, la Bisbal del Penedès, amb aquests gairebé 70 litres. Ja sabem que la Riera de la Bisbal històricament ens ha donat episodis importants i fins i tot tràgics amb aiguats. Doncs bé, aquesta tarda tindrem aquesta tònica de ruixats localment torrencials en algunes d'aquestes comarques, una mica semblant a la situació que hem tingut els últims dies i setmanes. Però la novetat més important és el tipus d'aiguats que arriben aquesta nit i demà. Baix Ebre, Montsià, l'entorn, Matarranya, comarques de Castelló. Registres que poden superar els 200 litres per metre quadrat. A punts de muntanya no seria estrany algun registre proper a 400. Precaució, seny i, sobretot, destacar que és una situació potencialment perillosa pels vents i per les persones.
0: Doncs estarem molt pendents. Gràcies, Francesc. Bon dia.
6: Bon dia.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Però, aiguats a banda, en crònica política, la direcció executiva de Junts per Catalunya decidirà aquest vespre, en una reunió extraordinària, si avalen o si tomben el primer decret d'habitatge del govern espanyol, que avui ja ha permès aturar, per cert, un desnonament a Barcelona.
2: Els seus vots, igual que els del PNB, són fonamentals. Un cop Podem ha anunciat el seu sí, en canvi es dona per fet que el segon decret, el que preveu que els propietaris que no justifiquin per què no renoven un contracte, hagin d'indemnitzar els llogaters, decaurà demà, el mateix dia que haurà entrat, doncs, en vigor.
0: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: El no està sobre la taula. La direcció de Junts ha de decidir aquest vespre què fa, si tomba o permet que s'aprovi demà el decret a mesures contra desnonaments i per prorrogar, entre d'altres, 2 anys els lloguers sense pujar-los. Podem ha confirmat que votarà que sí i ara totes les mirades estan posades en Junts i el PNB. Avui Pedro Sánchez els enviava aquest missatge.
9: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie.
0: Això avui que és dia 1 d'octubre, per tant fa 9 anys del referèndum del 2017.
2: El president del Tribunal Constitucional avisa als jutges del Suprem que no podran allargar més l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers encausats o condemnats per malversació el dia que Barcelona s'ha hagut d'interrompre durant unes hores el judici pel cas de Roger Espanyol perquè un dels policies acusats ha marxat al metge.
0: Barcelona, Miquel Jarque.
10: Ha estat una indisposició sobrevinguda. Finalment el policia s'ha presentat i ha portat un justificant mèdic. La sessió s'ha reprès. En aquests moments en marxa amb la declaració del sotsinspector, que aquell dia era el cap de grup, que va fer les càrregues al carrer Sardenya, on hi havia 11 escopeters i es van disparar 17 bales de goma. Ha justificat l'ús d'aquests projectils per l'extrema gravetat de la situació.
0: I a la crònica internacional, situació esperpèntica als Estats Units després que una condemnada a mort hagi sobreviscut a dues injeccions letals aquesta nit, Oriol Serra.
11: Esperpèntica i esgarrifosa, perquè segons els testimonis, la persona que havia de ser executada ha mostrat dolor i agonia durant un procés que s'ha hagut d'aturar. La dona ha estat traslladada a l'hospital i ha sobreviscut.
0: Minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: El Barça goleja la Champions i ja pensa en el clàssic del diumenge.
12: Les blaugranes van guanyar 0-6 la Roma, són líders de grup i ara se centren en el partit contra el Madrid de Lliga diumenge al Camp Nou. A les seleccions masculines, polèmica amb Cristiano Ronaldo. El portuguès ha abandonat la concentració enfadat perquè no juga. El Barça espera l'arribada de Rafinha per fer-li demà més proves mèdiques i sentirem Omar, el jugador de l'Espanyol, mostrant confiança plena en el tècnic i avui l'entrevista sencera al Tot Costa.
0: Sàpiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha una llarga cua a la Ronda Litoral des de Zona Franca fins a Fòrum en sentit Besòs perquè hi ha un accident. També retencions a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Vallcarca i també a l'altura de la Vall d'Hebron, també direcció al Nus de la Trinitat. I també, d'altra banda, les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies. Els trens tenen retards de més de 20 minuts per una incidència a la infraestructura ja resolta.
0: Les 2:07. 48 hores després d'un episodi important d'aiguats, Protecció Civil torna a avisar avui del risc extrem per les pluges molt intenses, que de fet ja cauen des d'aquest migdia i que poden caure de fet fins a la matinada. A les zones més afectades, 9 comarques de la meitat sud del país, han sonat 2 avisos S-Alert als telèfons mòbils per demanar precaució en la mobilitat. El principal risc es preveu a les Terres de l'Ebre a partir d'aquest vespre, que no acabaria probablement fins demà al matí. De fet, algunes escoles de l'extrem sud de Catalunya han suspès l'activitat a partir d'aquesta tarda. De moment, les pluges més intenses ja han començat a escombrar el territori des del Garraf cap al sud. Anem a la seu de Protecció Civil, Montse Poblet.
14: Bon dia. L'episodi de pluges intenses amb registres que poden arribar als 200 litres per metre quadrat ja ha començat al Garraf, a l'Alt i Baix Camp, als Penedesos i al Tarragonès, on ja hi ha indrets que han superat el llindar de perill de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Després baixarà cap a les Terres de l'Ebre, que és la zona que més preocupa, perquè allà la tempesta es pot aturar sobre zones de barrancs i provocar torrentades. El Meteocat considera que estem davant d'un risc molt alt, poden acumular-se més de 200 litres, com explicava Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic.
15: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
14: Malgrat el perill, de moment no hi ha previst restringir activitats, però Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, recomana extremar la prudència.
16: Sobretot recordar zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i, per tant, el que fa és acumular-se.
14: Com sempre, no us desplaceu si no és necessari, no baixeu a soterranis ni aneu a treure els cotxes de rieres quan ja ha començat a ploure. L'episodi s'allargarà tota la nit i matinada i segurament també demà al matí.
0: I al País Valencià, de fet, ja hi ha alerta vermella per forts aiguats entre avui i demà també. Emergències ha enviat allà un S-alert a les comarques de València i de Castelló després que l'AEMET ha decretat el nivell nivell màxim per aiguats que poden descarregar més de 250 litres. Una cinquantena de municipis valencians han suspès avui les classes. València, Marta García.
4: El que més preocupa són els acumulats, els que se puguen arribar segons les previsions. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
17: Estamos hablando de aproximadamente 180 litros por metro cuadrado en lo que es la provincia de Valencia y se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado, como nos ha comentado AEMET, en la zona del aeropuerto de Castellón, pero que va a afectar fundamentalmente también a lo que es el prelitoral.
4: S'ha creat un grup de seguiment de risc que integra la Generalitat amb altres organismes oficials, a més també d'AEMET i les confederacions hidrogràfiques. El conseller d'Emergències insisteix que l'episodi més violent podria passar en un temps molt breu.
17: Estamos hablando de una situación de inestabilidad atmosférica importante. Saben ustedes que el mar Mediterráneo también este año está a una temperatura. Actualmente estamos, por lo que nos comentan, 2 o 3 grados por encima de lo habitual, de la temperatura que tiene el Mediterráneo, que se une con otras cuestiones meteorológicas que nos han explicado que pueden producir que esto sean 2 o 3 horas.
4: Una cinquantena de localitats ha suspès ja les classes després de rebre un alert a les 10 del matí en els primers casos. I aquesta suspensió arribarà fins a demà, especialment en les comarques de Castelló, on l'episodi es podria allargar fins este divendres al migdia. Les autoritats recorden les recomanacions habituals: no apropar-se a rius i barrancs, pujar a pisos superiors en cas d'inundació i evitar desplaçaments innecessaris.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquestes alertes que tenim a pràcticament tot el sud del país i, de fet, durant tota la tarda, la nit i la matinada a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info estarem molt pendents de la situació perillosa per aquestes tempestes que poden ser molt fortes, molt violentes en algunes zones del país. Ara, però, reprenem el fil de les informacions d'aquests últims dies. Junts per Catalunya decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si tomba el decret d'habitatge. Ho farà poques hores abans de la votació demà al Congrés dels Diputats. Els vots de Junts són determinants després que Podem hagi anunciat avui que votarà a favor de les mesures. Pedro Sánchez carrega tota la pressió sobre Junts i sobre el PNB i els demana que escollin entre estar al costat de la gent o al costat dels especuladors. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. Junts es reunirà aquest vespre de manera telemàtica a la direcció del partit per decidir si tomba el decret d'habitatge que el Congrés vota divendres. El partit no el convenç al text final, n'ha mostrat públicament els recels, tot i haver negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins al darrer moment. Els vots de Junts són claus i més després que Podem hagi anunciat que sí, que votarà a favor del paquet principal i també del segon, el dels lloguers indefinits, que surt avui al BOE, però aquest en concret no té opcions de prosperar. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
18: Yo, desde luego, Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada. Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social. Lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
8: Si el PNB vota a favor, encara no ho ha dit, una abstenció de Junts seria suficient per aprovar les mesures. Per això Pedro Sánchez els demana triar estar entre el costat de les famílies o dels especuladors.
9: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho, estamos del lado de la gente de a pie.
8: Pressió que els arriba també des de Sumar. Pablo Agustindo, ministre.
19: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
8: El PP ha deixat ja clar que votarà que no i augura que les mesures generaran una allau de demandes als tribunals i farà caure l'oferta de lloguers. Fons del partit pressionen Junts i es pregunten si els de Puigdemont votaran al costat de Podem i Sumar. Seria molt difícil d'explicar, reconeixen a la seu del PP. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat avui a la justícia que ordeni desallotjat d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol.
0: I pel que fa al segon decret, el que s'ha publicat avui al BOE i que inclou la pròrroga automàtica dels lloguers, el jurista Pablo Feu ha avisat avui al matí de Catalunya Ràdio que la norma pot tenir arestes d'inconstitucionalitat.
20: Soc partidari de que s'estudiï amb una mica més de deteniment, només per una qüestió de seguretat jurídica, perquè cada cop que algú regula a través de l'urgència, hi ha un altre que impugna, i impugna davant del Tribunal Constitucional.
0: En tot cas, passi el que passi demà al Congrés dels Diputats, l'entrada en vigor avui del primer decret d'habitatge, el que es va publicar ahir, ha permès frenar el primer desnonament al barri de Sant Andreu de Barcelona, Núria Jarr.
21: Sí, el sindicat de llogateres ha celebrat la victòria, conscient que la norma pot decaure demà al Congrés. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha instat els partits perquè demà hi donin llum verda i això eviti més casos com el d'aquest matí.
22: Avui el jutjat ha suspès l'execució d'aquest desnonament en base al decret aprovat el dimarts al Consell de Ministres, el decret Mari Carmen. És el primer desnonament que
1: se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca.
21: El sindicat de llogateres també ha anunciat que avui se sumarà a l'acampada de Plaça Catalunya, on hi ha una setantena de tendes després de la cassolada de les 8 del vespre davant dels ajuntaments del país.
0: Mentrestant, aquesta tarda acaba el debat de política general al Parlament amb la votació de les propostes que han presentat els diferents grups parlamentaris. L'habitatge, no podia ser d'una altra manera, centra la majoria d'iniciatives dels partits. L'intent de Junts per Catalunya de reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, té poques opcions de prosperar perquè Esquerra Republicana ha tancat la porta a votar-hi a favor. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
3: Hola, bon dia. El PSC portarà a votació els anuncis que el president Illa va fer dimarts, com el d'impulsar un programa perquè la Generalitat pugui comprar mitges un habitatge amb aquelles persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Esquerra volia que es rebaixés l'impost de transmissions patrimonials quan es compra un pis per viure-hi, però finalment aquesta proposta ha quedat descafeïnada després de pactar amb el PSC que es crearà un grup d'experts per avaluar-ho. Els comuns demanen que els contractes de lloguer siguin indefinits i Junts ha posat per escrit les mesures que ja defensa Madrid, com suspendre amb caràcter excepcional i temporal els desnonaments de persones vulnerables. La CUP demana que Catalunya assumeixi les competències completes en habitatge. El Partit Popular vol que s'acabi amb les ocupacions. Vox defensa la prioritat nacional en l'accés a l'habitatge protegit i Aliança Catalana proposa suprimir l'impost de transmissions patrimonials per als joves. Coincidint avui amb el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes també portaran a votació diferents propostes sobre la defensa del dret a l'autodeterminació i sobre l'aplicació de l'amnistia.
0: Avui és 1 d'octubre, és el 9è aniversari del referèndum d'independència, coincidint amb un possible desenllaç de l'amnistia. Precisament avui, el president del Constitucional ha advertit al Suprem que a partir de dimarts tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers sense més dilacions. Tornem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
5: Sí, què tal? Bon dia. La setmana que ve serà clau. El Constitucional avalarà dimarts l'amnistia per a Jordi Turull i per a Dolors Bassa. Seran dues sentències diferents, però la de Bassa, com a mínim, serà clara i precisa i obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. Ho diu qui l'ha redactat, que és el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
23: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
5: La decisió del Constitucional es comunicarà immediatament al Suprem, però Pompidou no s'atreveix a posar data sobre quan es retirarà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
23: Los plazos de la decisión o les corresponden tomarlos al propio Tribunal Suprem.
5: El Constitucional defensarà que és de sentit comú aplicar la malversació i culpa als jutges del Suprem de fer interpretacions rocambolesques per haver-se negat fins ara a aplicar l'amnistia.
0: I encara sobre l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia i que no es dilati més amb argúcies legals ni filibusterisme judicial. En una declaració institucional, Rull també ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític català.
24: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017 i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
0: Passen 18 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
25: Catalunya Migdia.
26: Sabies que cada vegada més persones decideixen que el seu llegat vagi més enllà del seu entorn més proper? Quan fas testament, decideixes què perdura. Quan fas un testament solidari, decideixes que perdurin la salut i la justícia. Si inclous Medicus Mundi al teu testament, aconsegueixes deixar un llegat que contribuirà a garantir atenció sanitària i condicions de vida dignes en comunitats vulnerables. No es tracta només de repartir béns, sinó de repartir oportunitats i protegir la vida en un futur més just per totes les persones. Informa-te'n a www.attestamentosolidario.org i converteix la teva herència en un compromís que continua. El testament solidari fa per mi.
2: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
6: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
2: I amb productes del territori.
6: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: Vinga, va, comencem!
6: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
7: Grans batutes, grans emocions.
6: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
7: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Correncis i molts més.
6: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
7: Entradesauditori.cat.
10: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
12: Segur que no n'hi ha per tant.
13: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
28: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
27: Televisors, mòbils, portàtils, neveres.
28: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
27: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
28: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponès.
7: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2 quarts. Coincidint amb els 9 anys dels fets de l'1 d'octubre, se celebra a aquesta hora l'última jornada del judici pel cas de Roger Espanyol. Aquest matí el tribunal ha decidit ajornar-lo perquè un dels policies acusats no s'hi ha presentat. Avui declaren els 4 policies que han justificat l'ús de pilotes de goma. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
29: Hola, bon dia. Sí, en aquests moments està declarant precisament el policia que ha demanat, ha arribat tard avui aquí a l'Audiència de Barcelona per una indisposició. Abans ho ha fet Grandioso Requena, sotsinspector de la Policia Nacional, ha explicat com es va fer la transmissió de l'ordre de disparar pilotes de goma i ha justificat que s'utilitzés aquest tipus de dispositiu i de càrrega policial.
30: Teníamos ese lanzamiento de objetos contundentes, las distancias a las que se lanzan esos objetos, la peligrosidad que conlleva estos lanzamientos para nosotros y para el resto de la ciudadanía que se encontraba en el lugar.
29: Però ara hi ha hagut, just abans de començar el judici, hi ha hagut una concentració d'entitats en suport a Roger Espanyol que ha volgut subratllar que aquest és l'únic judici que es fa contra la violència policial.
31: I no només per fer memòria d'allò que l'Estat espanyol ens va fer i ens seguirà fent, sinó per també fer memòria de tot el que som capaços de fer com vam fer aquell 1 d'octubre. Per altra banda, també és un dia per lluitar contra la impunitat policial, especialment quan hi ha moviments independentistes implicats.
29: Els policies continuaran declarant aquesta tarda, previsiblement, i de moment estan fent donant resposta a totes les parts, també a les acusacions.
0: Més coses. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat només un 15%, 11.000 euros, Manel Laborda.
32: Sí, els rescats dels bombers per norma no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 que s'han reclamat, 4 són per falses alarmes d'incendis en habitatges, 1 per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març, que la previsió del temps era dolenta i que van pujar a 2.000 metres, només portaven roba lleugera. El rescat pel qual es reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats Rescats dels GRAE, un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap del grup d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
1: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, i les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
0: Si avui heu anat a la benzinera, heu notat que els carburants són una mica més barats a partir d'avui. El renovat paquet anticrisi del govern espanyol ha ampliat fins a 20 cèntims la bonificació que s'aplica a la gasolina. En el cas del gasoil, es manté un descompte també de 20 cèntims quan, en principi, s'havia de reduir als 13 cèntims. Ara el preu mitjà de la gasolina 95 és d'1,83 € per litre a Catalunya i el del dièsel d'1,90 €. Malgrat la rebaixa, són els preus més elevats des de la segona meitat de l'any 2020. És una situació que es repeteix, però, en altres països de l'entorn. A Alemanya, per exemple, aquest matí ha entrat en vigor la rebaixa de 17 cèntims al litre de súper i de dièsel. La benzina més venuda a Alemanya, la del 95, val avui de mitjana 2,10 €. La mesura busca calmar la inflació, impulsada sobretot per l'encariment de l'energia, però xoca amb l'opinió de molts economistes. De fet, el mateix canceller alemany havia dit que no hi havia diners per fer-ho, però va canviar d'opinió just abans de les eleccions regionals de fa 11 dies. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
4: Bon dia. Amb les crítiques de l'extrema dreta al clatell pel preu dels combustibles, el govern alemany va decidir dos dies abans de les eleccions regionals del 20 de setembre anunciar una nova rebaixa. No va capgirar el resultat, però l'anunci estava fet i avui ha entrat en vigor. Els conductors alemanys continuen pensant que no és suficient. Xaran i Benjamin.
8: Paguem ben bé un 60% d'impostos quan fem benzina. És massa elevat. Aquí encara hi hauria marge per una rebaixa addicional.
9: Arriba tard. Haurien d'haver-lo aplicat abans. Ha estat una càrrega important. L'import em sembla bé, podria haver estat una mica més, però hauria d'haver arribat més aviat.
4: Els economistes adverteixen, però, que la rebaixa és contraproduent. Manuel Frondel, de l'Institut Econòmic de Renània i Palatinat.
12: El descompte als combustibles és, des del meu punt de vista, contraproduent ecològicament i econòmicament. Ens ha costat més de 1.000 milions d'euros. Aquests 1.000 milions ens fan falta ara urgentment per millorar les infraestructures, les vies fèrries, els ponts o les carreteres.
4: Quan la rebaixa actual expiri, el 31 de desembre a Alemanya es vol que entri en vigor un topall màxim del preu, que actualment encara s'està negociant.
0: I a França el govern ha reunit un gabinet de crisi aquest migdia arran de la tensió provocada durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. Les protestes a Marsella han calat foc a un camió de bombers i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut i s'investiga si els estudiants estan involucrats en l'incendi d'un centre a Nantes. Tot plegat coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics francesos. París, Isabel Galí, bon dia.
14: Bon dia. Les protestes i els bloquejos davant els instituts creixen i avui deixen part d'un institut de Nantes cremat. I mentre s'investiga aquest i altres incidents greus, el ministre d'Educació ha donat ordre de permetre fer classes online a aquells alumnes i centres que ho vulguin. Els estudiants que protesten demanen que els professors de baixa siguin substituïts, que el sistema per entrar a la universitat sigui més transparent i que els instituts tinguin condicions dignes.

0: prima de risc més alta de la zona euro.
1: Esperpent a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Krista Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis i ara està hospitalitzada. El governador de Tennessee ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre revisen els procediments. Washington, Oriol Serra, bon dia.
2: Hola, bon dia. Krista Gayle Pike, que ha sobreviscut, va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació al 1995. Aleshores, la condemnada tenia 18 anys. L'execució ha estat un nou desastre a l'estat de Tennessee, on no és la primera vegada que falla un procés com aquest. El governador de l'estat, Bill Lee, ha aturat totes les execucions previstes per aquest any fins que no s'hagi aclarit el que ha passat. Els testimonis que han presenciat l'escena han fet descripcions esperpèntiques com aquesta. És el cas de Catherine Sweeney, periodista de l'emissora local WPLN. They went through
3: two rounds. Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
2: Krista Pike és la primera dona executada a Tennessee en més de 200 anys. De fet, les execucions de dones només representen l'1% d'entre totes les que han tingut lloc des del 1976 als Estats Units. El cas ha tornat a revifar el debat sobre la pena de mort present a més de la meitat dels estats nord-americans. El crim de Chris Pike, comès juntament amb la seva parella, que aleshores era menor d'edat, va provocar un gran impacte social perquè tenia connotacions satàniques.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya. Aquest dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i de la Covid a Catalunya. Com cada any, es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. Mònica Mas, bon dia.
4: Bon dia.
1: Sabem com serà el virus de la grip que vindrà aquest hivern?
4: Amb tota la prudència, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, sí que ha explicat que s'espera que es comporti com l'any passat, en afectació, però que els tempos serà com fa dos anys, és a dir, arribarà més tard que l'any passat, perquè l'any passat es va avançar.
5: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, i sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
4: Per això aquest any s'han modificat totes les vacunes per adaptar-les a les tres soques del virus de la grip que circula a l'hemisferi sud i també s'han adaptat les vacunes de la Covid a la variant XFG. Com cada any, els primers a vacunar-se seran les persones que viuen en residències, la gent més gran de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest any també es mantindrà la vacunació sense cita a partir del 16 de novembre.
1: L'Associació Catalana de Recursos Assistencials reclama doblar la inversió en dependència i, a més de les residències, potenciar també l'atenció domiciliària i els centres de dia. Segons un informe propi de la patronal, actualment a Catalunya hi ha més de 38.000 persones amb un grau de dependència reconegut i que estan pendents de rebre una prestació, una llista d'espera que triplica, per exemple, la que té Andalusia, Marriera.
6: La presidenta d'ACRE, Cinta Pascual, reclama destinar el 2% del PIB a dependència, lluny del 0,88% que hi destina Catalunya, tenint en compte la inversió estatal anunciada per l'any que ve, pràcticament la meitat de la mitjana de l'OCDE. Ara una persona triga més de 9 mesos de mitjana a aconseguir la resolució del grau de dependència i per obtenir una plaça a una residència, com per exemple cal sumar-hi uns mesos més. Pascual lamenta que la Generalitat hagi reduït un 20% l'atenció domiciliària, un servei que molta gent demana perquè vol continuar vivint a casa i reclama un canvi de model més enllà de les residències.
7: Aquest ha de fer un canvi de legislació. No som conscients d'això. És a dir, no podem fer que una residència sigui una residència. El que hem de fer és que realment sigui una plataforma de serveis amb atenció domiciliària, amb centres de dia que incloguen el transport i que, per tant, aquests serveis funcionen i funcionen de qualitat.
6: Andalusia destina més recursos justament a l'atenció domiciliària, mentre que altres comunitats com Madrid prioritzen els centres de dia i paguen el transport per arribar a aquests serveis.
1: I una cosa més abans de la publicitat. Els Emirats Àrabs Units investiguen la hipòtesi terrorista del vol que ahir, us ho vam explicar aquí al Catalunya Migdia, va patir un intent de segrest quan anava cap a Israel. El govern israelià primer va abonar la tesi d'una acció jihadista, però a les últimes hores

0: ha parlat amb més cura. La ruta s'ha suspès i les aerolínies israelianes repatriaran demà els passatgers israelians afectats per aquest fet. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
1: Bon dia. Amb els 174 passatgers ja a terra, sans i estalvis, ara toca resoldre les nombroses incògnites que envolten l'incident d'ahir. La principal, qui era el copilot i per què hauria volgut estavellar l'avió? El ministre de Defensa, Israel Katz, va aventurar-se parlant de jihadisme. Més tard, Netanyahu va rebaixar el to.
2: És massa aviat per dir-ho. El pilot agressor l'està investigant ara a l'Aràbia Saudita. Crec que el traslladaran als Emirats, d'on prové, o almenys d'on va sortir, d'on va enlairar-se. I seguirem aquesta investigació i possiblement hi participarem. Així doncs, ho esbrinarem.
1: FlyDubai també està duent a terme la seva pròpia investigació. Mentrestant, ha suspès la ruta Dubai-Tel Aviv, que és una de les poques que connecten directament Israel amb un país àrab de la regió. Es vol evitar repetir la situació en què la vida depengui que a bord hi viatgi un dentista que pugui atendre un apunyalament, un pilot fora de servei o un lampista com el Yavin amb gustos televisius particulars.
2: Va ser tu qui vas tirar la palanca de comandament?
3: Sí, ho vaig veure al programa Air Crash Investigations.
1: L'actuació d'aquests herois inesperats ha fet créixer l'orgull patri aquí a Israel. Són moltes les veus que asseguren que només un grup d'israelians podria haver evitat la catàstrofe. El president Herzog ha anunciat que els vol donar el Premi a l'Heroisme Civil.
0: Passant 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia.
5: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
6: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
7: Ciutat Maragda, 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, amb David Guzmán.
8: Lectures per a tots els gustos.
7: Catalunya migdia.
0: 2:15. L'escriptor francès Éric Guillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt, per l'ordre del dia, narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poble nord-americà, Montse Pujol.
9: Éric Guillard, autor de títols com La batalla d'Occident o La guerra dels pobres, entre d'altres, ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, on va viure a Nova York, la mort de la mare i els seus primers robatoris. L'autor ha dit que de seguida va veure que no era un personatge aïllat i va donar-se, diu, que la història dels Estats Units es podria explicar a través d'un petit rodamón.
10: L'un d'entre eux est avocat à Santa Fe. Un d'ells és avocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamont?
11: A través l'âme d'un petit vagabond.
9: I l'autor ha explicat que l'origen d'aquest darrer llibre parteix d'una fotografia.
10: Aquesta fotografia aporta informació indirecta però reveladora sobre la personalitat de Billy. Evidencia que compartia una actitud insolent i desafiant, una manera problemàtica d'entendre les relacions humanes. Mantenia un vincle obertament conflictiu amb la societat i les persones respectables. Un tarannà irreverent.
9: I l'escriptor ha afegit que relaciona, diu, la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana.
0: Un escriptor francès parlant dels Estats Units, seguim parlant precisament dels Estats Units. La fusió entre les grans companyies Paramount i Warner ja té llum verda de la justícia de Califòrnia. Era l'últim impediment perquè es fes realitat aquesta operació que comportarà el naixement d'un supergegant al món del cinema, Òscar Callau.
12: Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses, fet que posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. Fins a 12 fiscals havien intentat frenar l'operació per risc de concentració del mercat, però ara el cas ja queda resolt i la fusió tirarà endavant a partir del 6 d'octubre. Per tant, dos dels grans estudis del Hollywood clàssic quedaran units sota un mateix paraigua, on hi haurà plataformes com Paramount Plus i HBO Max, canals com Discovery, Nickelodeon, la CNN o la CBS, i franquícies com Missió Impossible, Star Trek, Transformers, Harry Potter, El Senyor dels Anells, els superherois de DC com Superman, Joc de Trons o els dibuixos animats dels Looney Tunes. La nova empresa controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. Per convèncer la justícia, s'han compromès a distribuir almenys 30 pel·lícules l'any als cinemes i a invertir 1.500 milions de dòlars en producció cinematogràfica a Hollywood durant els pròxims 5 anys.
0: I una cosa més abans dels esports... TV3 torna a liderar les audiències de televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesis sobre el restaurant El Bulli i el piromusical de la Mercè han ajudat que el mes de setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla.
12: Concretament, TV3 ha estat líder en 28 dels 30 dies del mes. I han contribuït també les estrenes de Soc i Seré, de Vèrtex, el nou programa d'actualitat presentat per Ramon Pellicer, i de la sèrie Departament Amades. A més, ha estat un mes de bones xifres, perquè també per als canals temàtics de 3CAT. Esport3 ha fet la millor quota mensual de la història del canal, i el Super3 també ha fet la millor quota mensual des del 2012. Finalment, a la plataforma 3CAT i la resta de l'entorn digital, al setembre s'han registrat 27 milions de reproduccions de vídeo i àudio. I a les xarxes socials, els perfils de 3CAT Info han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes. El més vist ha estat el vídeo del desnonament de la Mari Carmen.
6: Catalunya migdia.
0: De seguida els esports, però ja sabeu que estem pendents de quin posicionament tenen els diferents grups parlamentaris demà amb els decrets d'habitatge. Bé, doncs un dels que encara no havia dit que hi votaria acaba d'anunciar un sí crític. És el PNB. El PNB diu que farà un sí crític perquè considera que és un pagat, però que encara té moltes carències. Tot i això, i les seves reserves respecte a l'impacte real d'aquesta norma, acabarà votant a favor. Per tant, només queda la decisió de Junts per Catalunya, que, insistim, prendrà la decisió aquest vespre, aquesta nit, en una executiva extraordinària que s'ha convocat. Veurem si vota a favor o si s'absté, cosa que podria permetre tirar endavant els decrets, o si vota en contra, cosa que faria decaure la norma. Dit això, ara sí, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
13: Bona tarda.
0: Amb la victòria del Barça a la Champions i l'empipada de Cristiano Ronaldo amb el seleccionador de Portugal.
13: Ronaldo no juga en Portugal, s'enfada i abandona la concentració portuguesa.

0: Ara Payor i el gol. El sisè del Barça, el gol de Payor, la passada en profunditat a l'espai de Patri. Carla Julià amb el cap fa l'assistència cap a Payor, que amb la canya a punt fa el sisè del Barça. Roma 0, Barça 6.
1: Doncs golejada del Barça a la Champions, que la situa líders de grup i que les permet centrar-se en el partit de diumenge al Camp Nou, partit de Lliga amb el Madrid. L'equip i el tècnic tornen satisfets de Roma, sobretot per com van jugar, i també ha tornat de Roma el Ramon Salmurri.
0: Què tal? Bona tarda. Una victòria del Barça que va ser molt contundent, tot i un inici de partit complicat. El Barça no es va trobar del tot còmode, però a la que Graham Hansen va obrir la llauna, l'equip de Pere Romeu va treure la seva millor versió de la temporada. De fet, estava especialment satisfet el tècnic en acabar el partit a la roda de premsa, perquè va ser un partit on el Barça va fer 6 gols, 11 gols en dues jornades de Champions pel conjunt blaugrana, i a més on va poder rotar perquè havia recuperat totes les futbolistes que van disputar el Campionat del Món sub-20.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentéssim bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
0: A partir d'aquí, tres qüestions. La primera, el rendiment de Graham Hansen, autor ahir de 2 gols. El primer, un gran gol, i Pere Romeu va destacar el nivell que està oferint l'extrem dret a blaugrana. A tot això, el Barça ara mateix és líder de la Champions, amb 6 punts, ple de victòries, i la resta de resultats, sobretot l'empat entre l'Olympique de Lió i el Chelsea, l'han deixat líder en solitari. Ara només l'Inter és el conjunt que el pot igualar si guanya aquesta jornada el seu partit. I a partir d'aquí, enfocats cap a diumenge, dia de clàssic, al Camp Nou, de moment, fins al dia d'avui, s'han venut 30.000 entrades.
1: Tot això al Barça femení i al masculí. Salmo, avui el club espera l'arribada de Rafinha.
0: Pendents de Rafinha, que ha d'arribar aquesta mateixa tarda. Ara bé, tots els missatges que arriben, explicaves tu, els de l'entorn del jugador, també els del propi club blaugrana, són de bones notícies, perquè avui Rafinha arriba a Barcelona i avui el Barça no li farà proves. No li farà proves, tenint en compte que no hi ha lesió. Els primers diagnòstics que li han fet des de la Confederació Brasilera de Futbol expliquen que no hi ha lesió i que, a més, és un viatge llarg, per tant, no hi ha pressa, i demà se'l miraran i el revisaran per confirmar que tot estigui en ordre. Però vaja, és un senyal prou significatiu que arribi avui i no passi revisió mèdica Rafinha, que recordem, va haver d'abandonar el segon partit del Brasil contra la selecció d'Austràlia amb aquest edema, i que en principi no té major gravetat.
1: I la pau entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador portuguès, Jorge Jesús, no ha estat vigent ni 5 hores.
3: O Ronaldo no és el principal tema d'este de estar aquí. El principal tema de estar aquí és Dinamarca i el seleccionador nacional.
1: Ahir a aquesta hora explicàvem que havien mirat de reconduir la relació entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador portuguès en una trobada, però a les últimes hores, com sentiu, el seleccionador doncs ha tirat una mica el foc, i Cristiano el que ha passat és que ha deixat la concentració de Portugal, David Ubach.
4: Recordem que Cristiano no va jugar ni un minut contra Noruega diumenge i s'esperava jugar a mitja horeta aleshores, i d'aquí ja tot cap avall. Ahir al vespre, roda de premsa de Jorge Jesús, que com sentíem demanava treure el focus del davanter, i admetia que va dir a Cristiano que, a banda de no jugar contra Noruega, tampoc no jugaria avui contra Dinamarca.
3: I disse ao Cris que o jogo...
5: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. Jo ja vaig treballar un any amb en Cris, oi? No he conegut en Cris fa 3 mesos. Jo ja he treballat un any amb ell. Conec completament la condició física d'en Cris. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
3: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
4: Després, piulada de Cristiano a les xarxes dient que amb aquestes explicacions a Jorge Jesús havia de deixar la convocatòria, que més endavant ja explicarà els motius d'aquesta sortida. La germana de Cristiano també a les xarxes diu que els portuguesos són envejosos, ignorants. Avui a 8:45, Dinamarca-Portugal.
1: Doncs el Dinamarca-Portugal és un dels partits d'aquesta nova jornada de la Nations League, però també hi ha un altre partit, el Grècia-Països Baixos, com un dels partits destacats, Montserrat.
6: L'equip de Xavi Hernández s'enfronta al líder del grup B, Grècia, Salònica, també a 8:45 del vespre. L'equip neerlandès i a la baixa de Jean-Paul Fanec que va patir un cop contra Sèrbia i ha hagut de marxar de la concentració. Del mateix grup, a la mateixa hora, jugarà l'Alemanya-Sèrbia. Del grup de Portugal, el D, jugarà el Gales-Noruega.
1: I encara en les seleccions. Catalunya té nova samarreta. La Federació Catalana de Futbol l'ha presentat aquest migdia i la novetat, o la principal novetat, és que recupera les quatre barres. Marcos García.
7: Doncs sí, hi haurà partits de les seleccions absolutes catalanes, masculina, femenina, també de les de futbol sala, així ho diu la federació. Encara no hi ha confirmades dates ni rivals, perquè admeten que costa molt treballar-les, costa molt trobar rivals, especialment per la masculina absoluta de futbol. Joan Soteras, president, diu que tant de bo veure algun dia la Minya Mal amb Catalunya.
8: És que poder guanyaríem nosaltres el campionat del món. Crec que tenim tot el que està jugant amb la selecció espanyola de futbol, més tot el que no juga allà, però que tenim que està jugant a primera divisió i per tot el món. Crec que Catalunya és un viver de grans jugadors i, per tant, nosaltres tindríem una gran selecció mundial.
7: La que té més números per disputar-se aviat és el partit de la catalana absoluta femenina. Apunten a la catalana, que podria ser el novembre, però com diem, a hores d'ara no hi ha rival, ni tampoc hi ha data. I el que seria una mica més endavant, febrer-març, són les eleccions a la Federació Catalana, a la seva presidència. Joan Soteras fa un temps deia una vegada i una altra que no s'hi presentaria, ara potser ha canviat d'idea.
8: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo... Bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
7: Dos apunts per acabar. Molta satisfacció a la seu de la Catalana de Futbol per recuperar les quatre barres a la samarreta principal i un objectiu per aquesta temporada, reduir els incidents en matèria de seguretat que hi ha als partits del futbol català.
1: Manchester City es troba immers en un bon enrenou financer i a les últimes hores Pep Guardiola s'hi ha pronunciat, David.
4: Qui ha ocupat la banqueta del City sense precisament les últimes 10 temporades ha sortit al pas de la declaració de culpabilitat que recau ara per ara sobre el City per irregularitats financeres. Guardiola, a les seves xarxes socials, ha publicat que vol que cada seguidor del conjunt anglès sàpiga que ell hi és més que mai i que sempre ha estat i estarà fent costat al que considera el seu club. Guardiola afegeix que ho superaran plegats. Recordem que aquest dilluns passat, com dèiem, la Premier League va declarar culpable al City d'irregularitats financeres per haver firmat contractes adulterats per inflar els seus ingressos. Al seu torn, el que és director general del Manchester City, Ferran Soriano, ja va avançar que hi presentaran recurs.
9: Tot el cas de la Premier contra nosaltres es basa en una falsa acusació, que és que el capital que els nostres propietaris van posar al club ens va arribar de forma secreta a través d'alguns patrocinadors de Abu Dhabi. Això no és veritat, i és en el que es fonamenta aquesta teoria de la conspiració de la Premier.
10: Premier League's conspiracy theory.
4: El termini per presentar aquest recurs s'esgota demà divendres.
1: I a l'Espanyol, Sergi Andreu, aquesta tarda passa pel tot costa un dels jugadors importants a l'equip.
5: En efecte, Omar El Hilali, el lateral dret de l'Hospitalet, és dels que parla sense pèls a la llengua i diu el que pensa. La situació de l'equip, el paper dels jugadors, el seu futur a l'Espanyol i a la selecció marroquina, o la pilota d'or, són alguns dels temes que abordem amb Omar. El jugador, per cert, ha explicat que el vestidor té confiança cega en Manolo i que ni els passa pel cap que el tècnic se la jugui en els propers partits.
11: No és moment de parlar d'això perquè no té cap sentit. Com t'he dit abans, és el líder del projecte, tota la plantilla confiem en ell al 100%. Canviarà això segurament molt ràpid perquè confiem en ell, confiem en nosaltres, que és el més important, i el que estem al dia a dia sabem que això, el partit del Màlaga, guanya si canvia totalment la visió de nosaltres.
1: Una mica més de 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
4: És l'Atlètic Barceloneta, festejos ara dels jugadors mariners a l'aigua i més encara tenint en compte com s'han hagut de treballar, final molt patida.
1: Tindrem en vol, bàsquet final, i també el que sentiu, l'Atlètic Barceloneta que engreixa el seu palmarès europeu.
12: Catalunya migdia.
13: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
14: Grans batutes. Grans emocions.
15: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
15: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
14: Entradesauditori.cat.
16: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
17: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
18: Ell va matar la nostra nena.
16: Però els nazis encara tenen poder.
19: El jurat ha emès el seu veredicte.
20: Ha estat absolt.
16: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
21: És un assassí.
22: Em vols matar o què?
16: La sentència és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Si vols fer la compra bé, estan a carrer.
24: Infla de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com els bolquers Dodot Sensitive XXL T4 Pack de 96, el bolquer et surt de 33 cèntims.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El Barça d'handbol juga avui la final del Mundial de Clubs. S'enfronta al Veszprém de Xavi Pascual i Nielsen i és la mateixa final que l'any passat i que van guanyar els blaugranes, Montse.
3: Aleshores va ser un partidàs i els blaugranes es van imposar per la mínima 30-31 després de 80 minuts, dues pròrrogues i un gol en l'última jugada. El jugador del Barça, Tim Enguessant, preveu per avui un altre cop una final llarga.
4: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido.
3: A més del porter Nielsen i el tècnic Xavi Pascual, a l'equip hongarès, quatre jugadors més tenen passat blaugrana: Thiago Petrus, Luka Cindric, Ali Zain i Yanis Len. El partit és a les 8, hora catalana, al Caire, en directe per Esport 3.
2: I el Granollers ahir, que es va estrenar amb derrota a la Lliga Europea, a la pista del potent Flensburg alemany.
3: Per 40-31, amb un equip vallesà que va aguantar molt bé en la primera part, però va cedir en la segona, ho explica el tècnic del Granollers, Antonio Rama.
5: A segona part ells han sortit millor, ens han proposat altres coses, en atac hem fallat una mica més, no hem aprofitat la superioritat, i al final amb un equip així, amb aquest tipus d'individualitats i amb tant de qualitat, et poden donar la volta ràpid amb el partit.
3: Per cert, que la Lliga sobre el d'handbol, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar precisament dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic, corresponent a la jornada 4. L'equip manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària, segons expliquen en un comunicat.
2: En bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa es va estrenar amb derrota després d'un viatge cap a Grècia que va acabar sent tota una odissea. Us ho vam explicar aquí al Catalunya Migdia. No sé si aquest viatge va arribar a influir en el partit, Ernest Macià.
6: No, el Manresa va tenir realment opcions fins l'últim quart. Va fer un molt bon partit davant d'un equipàs, un equip que té jugadors que l'any passat estaven a l'Eurolliga, com Osnan o com, per exemple, Nicalates, que el recordareu del seu pas pel Barça. És a dir, és un equip que vol tornar a Eurolliga i és, com et deia, el gran favorit o un dels dos, tres grans favorits per guanyar. El que passa és que el partit es va aturar quan el Manresa estava pràcticament empatat. Es va aturar perquè va haver uns problemes amb la cistella. Vam estar 40 minuts aturats i això, doncs, no necessàriament va anar a favor, va trencar el ritme del partit i finalment, doncs, el Pauc de Tessalònica va guanyar 93-78. Aquest és Diego Campo.
7: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el Pauc de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
6: Bé, el Manresa jugarà el seu proper partit a casa el 7 d'octubre, la setmana que ve, contra el Ràdio Farmum, que ahir va guanyar.
2: Doncs, i el Barça, després de perdre dimarts a la pista del Dubai, el Dubai de Xavi Pascual, demà, tercera jornada de l'Eurolliga, la pista del nou vingut, Besiktas.
6: Exactament, si ara deies que el Manresa va tenir una odissea de viatge, bé, el Barça ahir també, perquè va anar des de Dubai fins a Turquia, però fent volta pels problemes, doncs, a l'estret d'Hormuz i també per evitar passar per sobre de la zona, doncs, d'Israel i Gaza, i això va fer que el viatge del Barça fos de 5 hores i mitja, quan en circumstàncies normals en dura 3, tenint a compte que ja portem 6 hores de vol de Barcelona fins a Dubai. Tot plegat, doncs, farà que el partit de demà vingui marcat per això i compte que el rival, en teoria, és dels que ha pujat aquest any a l'Eurolliga, però hi va guanyar a la pista del Maccabi de Tel Aviv. A més, va guanyar molt bé, 93-109. Una victòria i una derrota pels dos.
2: Seguim en bàsquet. L'Uni Girona es queda sense Eurolliga. Ahir, derrota dura a Fontejau. Xavi Soler.
8: Sí, és un cop molt dur pel club que esperava i confiava poder jugar a aquesta competició. La derrota sense cap mena d'excusa contra l'Emlat Konuk de Turquia, que va ser superior a les gironines en tot moment. Fins i tot el tècnic gironí Roberto Iñiguez, al final del partit, parlava de falta de qualitat física de la seva plantilla.
9: Creo que hay jugadoras que ahora mismo no les podemos pedir que compitan a ese nivel porque no pueden. Creo que lo vamos a pasar mal ahora, un mes o un mes y medio. Es que no tenemos calidad. Yo creo que es un tema de calidad física individual, ¿no? De jugar un partido de estos, y creo que los problemas físicos vienen porque no hay calidad. No hay calidad para competir a esta manera que queremos competir. Les queremos poner en este punto, estamos forzando a jugadoras a jugar en un nivel que no llegan. Y lo intentan, pero es difícil.
8: Així les coses, l'Uni Girona jugarà l'Eurocup, la segona competició, on ja debutarà d'aquí 15 dies contra un rival amb molt, molt menys glamour, l'Ostrava de la República Txeca.
2: I bones notícies a l'Atlètic Barceloneta, que ja té la segona Supercopa d'Europa, amb més patiments dels previstos, segurament, David, però finalment va poder guanyar a casa contra el Marsella.
7: Un penal transformat, de fet, per Bernat Sanahuja, quan quedava un minut de joc, va segellar el 10-8 definitiu que donava el títol d'aquesta Supercopa Europea als mariners, que són els actuals campions d'Europa. Una tranquil·litat que només havia arribat prèviament amb el 8-4, que hi havia el marcador del descans enfront d'un Marsella, que és el vigent campió de l'Eurocup, per això disputava aquesta competició, i que, si bé sempre va anar remolcant el marcador, i va vendre ben cara la seva pell a la piscina de Sant Sebastià. A la banqueta de l'Atlètic Barceloneta hi havia dirigint l'equip Víctor González, el nou segon tècnic mariner, per la sanció que pesava sobre Fran Fernández.
0: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
7: Aquest és el segon títol de la temporada per als barcelonins després de la Copa Catalunya de fa 10 dies.
2: Asfaltat circuit de Motegi al Japó rep la caravana MotoGP aquest cap de setmana. Jorge Martín lidera amb 12 punts més que Marc Márquez, Damià Aguilar.
1: Motegi és l'escenari on l'any passat Marc Márquez es va alliberar amb el seu novè títol mundial. El Tro de Cervera diu que l'objectiu és guanyar dissabte i diumenge. El Gran Premi del Japó es reincorpora després de 4 caps de setmana de baixa amb Maverick Viñales. L'empordanès ha dit dues coses interessants avui quan ha fet la seva roda de premsa. La primera, que no perd l'esperança de seguir el 2027 com a pilot provador o reserva d'alguna marca. I després, que va arribar a tenir la sensació que no tornaria mai més.
10: El meu cap pensava que no tornaria mai més, tenia aquest sentiment. Estic content de poder tornar, sobretot per l'equip. Pensava que no em cridarien més.
1: I és que Viñales diu que no acaba d'entendre com raonen els que li paguen la nòmina. En fi, d'aquí a final de temporada mirarà de recuperar-se totalment per seguir en actiu si se li obre alguna porta. Dissabte, cursa sprint a les 8 del matí i diumenge, cursa llarga a les 7, sempre a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
2: Doncs amb aquesta informació de motor tanquem el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. 107.9 FM. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
11: cel... A punt de fren amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
13: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
14: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
13: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio.
15: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

0: Cadis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició amb productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Clàssics, amb Esteve Balló.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona'l a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
0: A punt de fren amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Electrobadis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no vadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: és els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música, vius la pista.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició, les matinades de dilluns, d'una a dues. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 1 d'octubre.
1: Les notícies de Calafell.
0: Calafell tindrà una nova centralitat al 2030. La zona entre Calafell i Segur tindrà un nou hotel, una zona comercial, 500 nous habitatges i prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins. En parlem ara mateix, abans tenim altres notícies, les resumim primer en titulars. La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebrarà la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric els dies 3 i 4 d'octubre.

0: La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, organitza un maridatge al Museu Déu el 2 d'octubre, demà divendres. L'activitat està emmarcada a la Fira de Santa Teresa. La Bisbal del Penedès aprova la modificació urbanística per ampliar l'escola Ull de Vent. L'Ajuntament preveu adquirir uns terrenys privats per construir el centre. El temps es torna a complicar. Més tempestes avui dijous i un cap de setmana plujós a Catalunya. El 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó aquest 2026, segons Copernicus. Recerca i Universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'IRBCAT Sud de Tarragona. L'espai disponible per a investigació es doblarà i les obres s'espera que estiguin enllestides a finals del 2027.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell ha projectat una nova centralitat pel municipi entre Calafell i Segur, amb l'objectiu de cohesionar els dos nuclis de població. Aquest nou espai va més enllà, apunten d'un desenvolupament urbanístic de la zona que resta per edificar. Pretén fer ciutat i crear una nova centralitat accessible, habitable i plena de noves oportunitats, ha apuntat l'Ajuntament de Calafell. De fet, l'Ajuntament ha obert un procés participatiu a la plataforma decidim.calafell.cat, on es pot omplir una enquesta ciutadana per a valorar i millorar la proposta presentada. A més, en aquesta plataforma hi ha tota la informació sobre el projecte i s'anirà actualitzant a mida que avancin les actuacions. L'Ajuntament de Calafell ha enviat a tot el veïnat una peça de Lego amb tota la informació del projecte a través d'un QR que dirigeix a la pàgina on hi ha tota la informació. L'objectiu és que tothom pugui participar i opinar de com volen que sigui aquest espai de la ciutat. Durant anys, diferents infraestructures, espais sense ús i recorreguts poc connectats han dificultat la relació entre Calafell i Segur. Barris desconnectats, recorreguts fragmentats i oportunitats per recuperar són el punt de partida d'aquest nou projecte. Amb els anys, la zona de Masmel, Bellamar, Bellamel, Alorda Parc i l'Estany han vist com incrementava la seva població, convertint la segona residència en primera. Però hi ha un espai buit entre ells que els separa la zona del Turó dels Sants, on encara hi ha restes de les trinxeres de la Guerra Civil, i la zona del Lluís Vega, amb l'antiga discoteca en ple estat d'abandonament i degradació, que suposa un perill imminent per als qui entren sense permís. En definitiva, una zona degradada just al costat de la Ciutadella Ibèrica, el monument més important del municipi en quant a nombre de visitants. Cal, per tant, donar forma a aquest espai, apunta l'Ajuntament, on el POM del 2011 ja definia com a nova centralitat. El planejament del 2011 va protegir més de 100 hectàrees de muntanya al nord de Segur com a zona verda i va compensar l'edificabilitat perduda en aquest espai entre Calafell i Segur, més cèntric, més urbà, i on calia, diuen, densificar per crear ciutat. El mateix POM ja proposava la transformació de la carretera C31 en una rambla urbana, amb l'enderroc parcial del pont de Masmel, per generar una gran plaça. També preveia la construcció d'un nou hotel i d'un palau de congressos a l'antiga discoteca Lluís Vega. El POM preveia 500 habitatges nous, amb un 40% d'habitatge protegit i una cessió obligatòria del 10% del sostre a l'Ajuntament. L'actual projecte va més enllà d'aquests desenvolupaments proposats i preveu dos eixos verds que connectin barris i pacifiquin el trànsit, dos ponts que fan més permeables, diuen, la barrera del tren, i un nou centre d'activitat que genera oportunitats. Aquestes són cinc de les peces que faran possible el nou centre de Calafell, amb una gran transformació. Les ciutats, de fet, no es construeixen d'un sol cop, es construeixen peça a peça, apunta l'Ajuntament calafellenc. La transformació de la carretera C31 en un passeig arbrat coneix Calafell i Segur, pacificant el trànsit actual on s'hi crearan prop de 20.000 metres quadrats de zones verdes públiques per als veïns. L'actuació preveu unir la vorera que acaba la

0: Ciutadella Ibèrica amb la de la zona comercial i els multicinemes, fent un passeig per a vianants i ciclistes amb molta vegetació. L'actuació té un cost de 7 milions d'euros a càrrec dels propietaris dels terrenys. Les principals millores que ofereix aquest projecte és l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, a peu, en bicicleta, i la reducció del trànsit rodat. Nous espais per passejar i fer salut, una major adaptació al canvi climàtic, creant nous espais d'ombra, més zones verdes per al veïnat i la recuperació del patrimoni històric de les trinxeres. El pont actual de Masmel respon a una manera d'entendre la mobilitat centrada principalment en el vehicle privat. La nova proposta, diu l'Ajuntament, permetrà crear una connexió més accessible, segura i adaptada a les necessitats actuals. L'ampliació del pont de Masmel, incorporant un carril bici i l'ampliació de les voreres per a vianants, haurien de facilitar els desplaçaments quotidians i ajudar a connectar millor els dos nuclis. La proposta eleva la carretera per a connectar-la directament amb el pont que travessa la via del ferrocarril. La viabilitat en automòbil queda resolta amb una nova rotonda que donarà accés a Bellamar, Bellamel i Masmel, permetent els girs als que circulen en sentit Tarragona per agafar el pont de Masmel i creuar la via. La mobilitat a peu i en bicicleta quedaria resolta per allongant el recorregut cap a Masmel Muntanya amb un semàfor per creuar la carretera i un camí per a vianants i ciclistes que enllaça amb el carrer Mestral. La nova passera unirà la Ciutadella Ibèrica amb el passeig marítim i el nou eix verd entre Calafell i Segur, fent més accessible el monument més visitat de Calafell, integrant-lo així als recorreguts quotidians. Aquesta actuació hauria de contribuir a aprovar el patrimoni a la ciutadania. En definitiva, dues actuacions que impliquen una sèrie de millores com una millor connexió entre mar, patrimoni i ciutat. L'ampliació del pont de Masmel per a vianants i ciclistes, una millor accessibilitat a la Ciutadella Ibèrica, nous recorreguts per vianants i ciclistes i la posada en valor del patrimoni de Calafell. Tot amb l'objectiu de convertir un gran buit urbà en un nou centre de ciutat. Es projecta, per tant, aquesta nova centralitat, que diu l'Ajuntament que no pretén substituir les centralitats històriques dels nuclis de Calafell i Segur, sinó reforçar la seva unió. La proposta combinarà habitatge, espai públic, comerç, patrimoni i natura per construir un nou punt de trobada per unir barris i generar vida urbana. També es preveu la construcció d'un hotel. Amb una inversió propera als 100 milions d'euros, generarà uns 300 nous llocs de treball i també un palau de congressos que permetrà acollir congressos, festivals i altres esdeveniments que dinamitzaran l'activitat econòmica i cultural de Calafell durant tot l'any, ampliant les oportunitats més enllà de la temporada d'estiu. Per exemple, el festival Hike Rockabilly, el Congrés Internacional d'Arqueologia, el Congrés Carlos Barral, el Congrés Immobiliari o el Congrés d'Intel·ligència Artificial. Més de la meitat del sector es destinarà a espais lliures i zones verdes obertes als ciutadans. Cal destacar els 250 habitatges de protecció oficial, 250 nous habitatges en règim lliure amb espais comercials de proximitat, 20.000 metres quadrats de zones verdes públiques, jardins privats i la conservació de la pineda existent. El nou hotel, com dèiem, i un nou palau de congressos. Espais nous per esdeveniments, activitat durant tot l'any, en creació de llocs de treball, reforç del comerç local i la restauració, i la recuperació de l'edifici de l'antiga discoteca Lui Vega.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell s'omplirà de ritmes mariners demà divendres amb una cantada d'havaneres a la plaça de Cal Cubano, si el temps ho permet. Serà demà 2 d'octubre, a partir de 8:15 de la tarda. S'oferirà una ballada musical gratuïta a càrrec del reconegut grup Son de l'Havana. L'Ajuntament de Calafell convida a tothom a gaudir d'aquesta cita cultural a l'aire lliure, on es podran escoltar les cançons tradicionals i les de taverna més populars del repertori mariner. L'esdeveniment s'emmarca dins les activitats de tardor a Calafell, dinamitzant l'espai públic amb una formació musical de primer nivell. Serà, recordem, aquesta cantada d'havaneres amb Son de l'Havana demà divendres 2 d'octubre a la plaça Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebrarà la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric el 3 i 4 d'octubre, aquest proper cap de setmana. Sota el lema de descobrir l'arquitectura i l'urbanisme d'aquest poble antic, el municipi oferirà una completa jornada de portes obertes i activitats familiars totalment gratuïtes per acostar la història a tota la ciutadania. Els horaris d'obertura durant el cap de setmana seran dissabte 3 d'octubre de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda, el diumenge 4 d'octubre de 10 del matí a 2 del migdia. A banda d'accedir lliurement al recinte arqueològic, l'Ajuntament de Calafell organitza dos tallers i visites guiades destacades. El dissabte a les 11 del matí amb l'activitat tenien arquitectes els Ibars i el diumenge a la mateixa hora s'impartirà el taller Com construïen els Ibars. Totes les activitats són en places limitades, per la qual cosa és imprescindible realitzar una reserva prèvia, trucant al 977-69-46-83 o a través dels canals oficials Patrimoni Històric Calafell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els grups municipals de Primer al Vendrell i Fem Vendrell han denunciat que l'empresa Parvent, concessionària de la zona blava, va pintar 82 places sense permís als barris de Coma, Ruga i Sant Salvador. La companyia hauria estat cobrant les tarifes durant tot l'estiu, ja que el consistori va detectar la irregularitat a finals de juliol, però no es va fer un decret d'alcaldia apuntant instant-la a retirar la senyalització. Decret més, doncs, que l'empresa ha recorregut. Paral·lelament, els partits denunciants asseguren que hi ha un informe municipal que indica que els fets s'han de traslladar a l'oficina antifrau, però afirmen desconèixer si això s'ha fet. L'origen del cas es remunta anys enrere, quan per diferents obres i ubicacions d'alguns terrenys es va reduir espais disponibles per aparcar. Per això Parvent va demanar una compensació amb noves places. Tant Primer al Vendrell com Fem Vendrell han subratllat que la Universitat Rovira i Virgili va fer un informe on assenyalava que l'empresa no tenia dret a aquesta indemnització. Però malgrat això, a finals de gener el ple municipal va aprovar l'assignació de 144 noves places de zona blava. Però una inspecció municipal durant l'estiu va concloure que Parvent estava explotant 82 places de més respecte a les autoritzades en el plenari vendrellenc. La portaveu de Fem Vendrell, Mar Várquez, destaca que els diners són dels veïns.
2: El tema ja no és només quants diners s'han guanyat, sinó que, clar, els diners que s'han guanyat, que l'empresa ha facturat de més, no són ni nostres com a ajuntament. Perquè ho han pagat, o sigui, s'ha lucrat l'empresa, però aquests diners són ciutadans que han pagat, o turistes, persones que han pagat uns diners, que, clar, jo ara com a ajuntament li reclamo, però tampoc són meus.
0: Explica que l'empresa va pintar places de zona blava sense permís.
2: Estem esperant a veure, clar, el ple, a veure què responen, quina documentació ens faciliten, perquè a més, clar, la cosa és més greu encara, perquè a més, en paraules de l'alcalde, sí que fa Parvent, com hi ha una part d'obres, pues pinta una zona de la via pública que no té autorització i la gestiona com a zona blava.
0: Des de l'Ajuntament del Vendrell han subratllat que va ser una inspecció municipal feta d'ofici la que va detectar la presumpta irregularitat i que s'ha obert un expedient contra la companyia. Tot i això, han destacat que l'empresa ha presentat al·legacions a aquest expedient i que encara s'han de resoldre. Paral·lelament, fonts municipals han indicat que Parvent ha presentat una instància al consistori on expliquen que, malgrat haver rebut la compensació de 144 places, se senten agreujats per unes altres obres que s'han fet durant els darrers mesos i que els han fet perdre espai disponible. Per això van fer aquesta ampliació de la zona blava, comptant la superfície que havien perdut prèviament.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, ha programat per demà divendres 2 d'octubre a les 8 de la tarda una sessió de maridatge al Museu Déu. La iniciativa proposa una combinació de productes de proximitat, vins i escumosos elaborats al territori. La proposta forma part de la programació de la Fira de Santa Teresa i s'ha plantejat amb l'objectiu de donar visibilitat a la gastronomia local, als productors i al talent dels cuiners del Vendrell i del Baix Penedès. L'acte vol posar l'accent a la feina del sector i amb relació entre cuina i producte de proximitat. El preu de l'activitat és de 50 euros i les places són limitades.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I ho dèiem en els titulars, el ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat inicialment la modificació de les normes subsidiàries per ampliar l'escola Ull de Vent. Es preveu que la superfície destinada a equipaments del sector SAU 2 passi dels 11.725 metres quadrats actuals als 17.339 metres quadrats. Pel que fa als terrenys, una part són de titularitat municipal i l'Ajuntament preveu adquirir els que ara per ara no ho són. Actualment, l'escola es troba en dos edificis. L'alumnat d'I3 a tercer cursa els edificis a les instal·lacions noves, mentre que els alumnes de quart a sisè de primària fan classe a l'edifici centenari. Aquesta situació comporta dificultats en el funcionament diari del centre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim la plana general del dia. Protecció Civil ha alertat d'un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya des d'avui dijous i fins als propers dies, segons darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. A partir d'aleshores es poden registrar precipitacions intenses. La previsió indica que l'episodi pot ser intens, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, a la franja del matí d'avui i també per la tarda sobretot. Al migdia, el litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona i també, doncs, per la tarda, xàfecs de migdia i tarda, que poden ser també intensos. De fet, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Els xàfecs poden tenir una distribució irregular i anar acompanyats de tempesta i localment calamarsa o pedra grossa. A més, el moviment lent o estacionari de les precipitacions pot afavorir acumulacions importants en poca estona. Per això, el Servei Meteorològic també ha fet avisos de superació de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a les mateixes comarques de l'avís d'intensitat en 30 minuts.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: El Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus ha alertat que el 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó el 2026 per contaminació atmosfèrica. Així ho conclou un estudi que analitza la contaminació atmosfèrica transfronterera durant els 8 primers mesos de l'any. L'ozó és un gas que perjudica la salut humana, els ecosistemes i el rendiment dels cultius. S'origina quan determinats contaminants reaccionen a la llum solar i a les altes temperatures. Segons l'informe, la regió més afectada per la contaminació d'ozó ha estat Àsia, seguida d'Europa i Amèrica del Nord. En el cas dels europeus, el 50% van estar exposats a nivells entre deficients i extremadament deficients. L'estudi indica que el continent europeu, les repetides onades de calor van contribuir de manera significativa a l'exposició d'ozó durant l'estiu, malgrat les millores dels darrers anys impulsades per la Directiva Europea de Qualitat de l'Aire Ambient. A Àsia, el 60% de la població va patir nivells d'ozó extremadament alts, una xifra que arriba al 90%, si s'hi sumen els nivells deficients i molt deficients. A Amèrica del Nord, més de 2/3 dels ciutadans van estar exposats a nivells dolents o molt dolents. A Amèrica del Sud, el 81% de la població va registrar nivells bons o acceptables d'exposició davant del 56% a l'Àfrica. Segons Copèrnicus, Oceania és la regió més neta. L'anàlisi indica que només el 5% de la població mundial va estar exposada a nivells d'ozó bons, d'acord amb les directrius de l'Organització Mundial de la Salut. Copèrnicus ha advertit que l'ozó troposfèric és un contaminant secundari que perjudica la salut humana, els ecosistemes i el rendiment dels cultius. L'anàlisi feta per Copèrnicus també ha determinat que la contaminació va creuar fronteres i continents. El director general del Centre Europeu ha remarcat que l'estudi demostra que la contaminació atmosfèrica no coneix de fronteres.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Departament de Recerca i Universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'Institut de Recerca Biomèdica de Catalunya Sud, de Tarragona. El centre, que fa 20 anys que no rep inversions en infraestructura, doblarà el seu espai disponible i passarà dels 600 metres quadrats als 1.350 metres. En concret, s'ampliarà l'espai disponible per a despatxos i laboratoris amb una nova planta superior i l'ampliació de l'edifici actual per la part del darrere. Això farà que les més de 50 persones repartides entre 9 equips d'investigació que hi treballen, entre laboratoris i despatxos, puguin fer la feina més còmodament i s'hi puguin encabir nous professionals. Les obres està previst que s'enllesteixin a finals de l'any 2027. Escoltem ara les declaracions de la consellera de Recerca, Núria Montserrat. Explica en què consistirà la inversió.
3: Ampliem les infraestructures també de l'Hospital Joan 23 amb aquesta inversió, un total de 2,5 milions d'euros que permetran doncs, el creixement d'infraestructures de recerca, docència i també gestió de la recerca en àmbits que són tan importants com les malalties infeccioses i les malalties que són tan prevalents com l'obesitat, els problemes cardiovasculars, entre d'altres.
0: La consellera destaca la necessitat de retenir talent.
3: I el que hem de fer aquí amb aquesta infraestructura i ara modernitzant-la i fent-la créixer és dignificar també els professionals fent unes instal·lacions de primer nivell i sobretot també afavorint el que el president Salvador Illa ens diu cada vegada que compareix i parlem de recerca, no? Que és afavorir la circulació del talent al territori i també segurament la seva retenció.
0: El director de l'IRB CatSud, Joan Vendrell, detalla en què beneficiaran les millores.
4: Tenim, per exemple, la unitat de citometria, que és una plataforma essencial, que la tenim dins de l'hospital, a la setena planta de l'hospital. Tot això s'ha de reordenar i readreçar i portar-lo aquí. També l'habitabilitat, per exemple, o l'accessibilitat. Actualment doncs, no tenim ascensor per pujar, ni tenim unes escales que permetin l'accés a persones que tinguin mobilitat reduïda. Tot això també, la idea és millorar, és a dir, és refer l'estructura i també posar-li una façana, perquè no sembli que és un edifici modular, tot i que són mòduls una mica especials, aquests i per dintre no ho semblen, però per fora sí, llavors també adequar aquesta imatge. No?
0: Ha detallat quines investigacions duen a terme.
4: I el nostre objectiu és mantenir àrees de recerca dins dels campus hospitalaris, és a dir, tot i que no tenim un edifici central únic amb el que ja hi estem treballant i ja hi treballarem, les instal·lacions que estan dins dels campus hospitalaris es mantindran, perquè la voluntat de la recerca de l'IRB CatSud és una recerca molt vinculada als pacients i amb una implicació al més directa possible amb la seva traslació a la clínica real. No? Per això necessitem estar al contacte del pacient i dels professionals sanitaris que formen part dels grups d'investigació també de l'Institut. Hi ha grups. Els grups de recerca de l'Institut són grups multidisciplinaris.
0: El director de l'IRB CatSud explica com milloraran les instal·lacions amb la inversió.
4: La habitabilitat dels espais i dotar-los de noves estructures de recerca que actualment s'han quedat petites. Aquí tenim més de 9 grups de recerca amb els seus investigadors corresponents treballant en un espai relativament petit, uns 600 metres quadrats, on conviuen espais de despatx, podríem dir, i espais de laboratori. Amb aquesta inversió millorarem tota la part d'eficiència energètica de l'edifici, que està pensada i que beneficiarà tota l'estructura. És un edifici que a la planta baixa té la unitat docent, on se fan els ensenyaments de medicina de quart, cinquè i sisè, i la part superior és on està la part de recerca.
0: En els diferents espais del centre de recerca hi treballen més de 200 docents i quasi 200 investigadors. D'aquests darrers, una cinquantena s'ubiquen en instal·lacions que rebran la inversió. L'ampliació permetrà acollir els treballadors que ara hi ha a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, que podrà destinar aquest espai alliberat a altres tasques. En els darrers mesos, el CatSalut ha cedit l'espai per poder tramitar la inversió i l'Ajuntament de Tarragona ha fet diferents gestions també per accelerar els tràmits. Quan el nou equipament estigui a punt, l'edifici guanyarà en eficiència energètica, accessibilitat, ja que actualment no hi ha cap ascensor per a persones amb mobilitat reduïda i disposarà d'una nova façana. La inversió del departament serà aprovada pel govern.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit, guants obligatoris per als motoristes i edat mínima de 15 anys als patinets. Les autoescoles han adaptat la formació actualitzant materials, continguts digitals i testos en temps rècord. I és que la nova normativa de trànsit ha entrat en vigor, ho fa avui dijous 1 d'octubre, en canvis significatius per a motoristes, conductors de cotxe, ciclistes i usuaris de patinets. La Direcció General de Trànsit ha actualitzat el reglament general de circulació per adaptar-lo a l'evolució de la mobilitat les últimes dues dècades. Entre les mesures destacades hi ha l'obligatorietat de guants de protecció i calçat tancat per a motoristes i passatgers en vies interurbanes. Casc obligatori i edat mínima de 15 anys per usuaris de vehicle de mobilitat personal i casc ineludible per a tots els ciclistes i armilla reflectant per als riders. Les autoescoles han adaptat, com dèiem, la formació actualitzant els materials. Escoltem les declaracions del director de Continguts i Formació de la cadena d'autoescoles OIBOI, Adrián Sánchez. Parla d'una adaptació dels continguts en temps rècord.
5: Doncs aquest canvi el que ens ha suposat ha sigut transformar els continguts que donem als alumnes en teòrica en un temps rècord, no express, perquè han sigut molts canvis, petits però molts. Llavors hem tingut que adaptar tot el que és la teòrica en directe que fem cada dia a les aules, tot el contingut de la teòrica online, l'aula virtual, esquemes, tot això, hem hagut d'adaptar-lo a aquesta nova normativa.
0: Afirma que la modificació busca protegir molt més els usuaris vulnerables.
5: Aquesta normativa, aquest canvi de normativa, el que ha fet ha sigut protegir més aquests usuaris vulnerables. No? S'ha centrat molt en els usuaris de la mobilitat urbana, UMPs, patinetes millor coneguts, ciclistes, els motoristes... És un canvi de normativa molt enfocat a aquest tipus d'usuaris.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Que passin un molt bon dijous. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

0: salsa.
1: Es un junto histórico Colombia.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Did you feel it?
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Sent Calafell allà on siguis, Calafell Ràdio.
3: Tenim els millors temes per escoltar junts. Daiquiri, a Calafell Ràdio.

0: Setmana. També és cap de setmana de Fórmula 1 a Malàisia.
1: Sí, és la cursa corresponent a Bahrein, que l'han passat a Sepang per la guerra del Golf Pèrsic, que es diu oficialment Gran Premi de Bahrein a Malàisia. Setzena de 24. Kimi Antonelli és el líder, té més 66 sobre George Russell i més 103 sobre Lewis Hamilton. La cursa de Sepang és a les 9 del matí de diumenge, hora nostra.
0: Gran Premi de Bahrein a Malàisia. Quins equilibris que fem en nom de la geopolítica. I fem actualització de com va el Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids, amb 22 catalans en competició.
1: Edgar Canet passa a encapçalar la general de motos d'aquest Rally del Marroc. Després de la tercera etapa han estat 300 quilòmetres cronometrats al voltant de la ciutat de Zagora. El pilot de la Garriga ha estat quart a l'etapa, a 2 minuts 45 segons del guanyador, el seu company de KTM, Luciano Benavides. Els cotxes, Carlos Sainz i Dani Olivera, són els nous líders. Ara amb més de 3 minuts sobre el nord-americà Seth Quintero i 6 minuts sobre Nani Roma i Alex Zaro. L'etapa la guanyada Sebastián Loeb. Demà quarta i penúltima etapa, també als voltants de Zagora, però seran 320 quilòmetres cronometrats.
0: Gràcies, Damià.
1: Adéu.
0: Minut i mig i les 9, la Sònia remata el tot costa.
2: Deixem la final del Mundial de Clubs d'handbol amb el Barça perdent de 6-20-26. Mira, en fan un altre els alemanys. De 7 amb el Vespren, 20-27, quan ja és el partit a la segona meitat. Tenim en joc partits de la Nations League. L'Alemanya servia de moment amb empat a 0. Ter Stegen no és titular. El Grècia, Països Baixos de Xavi Hernández, de moment també amb empat a 0. I el Dinamarca, Portugal, sense gols també. Aquí Cancelo és titular, per cert.
0: Els ha jugat tots, Cancelo.
2: Doncs, sí que tornarà en minuts, ja li convé una mica, perquè el Barça tampoc no és que hagi jugat molt en aquest inici de temporada. I deixa'm dir que la Maria Àngels Daura s'ha endut l'entrada doble per presenciar diumenge al Camp Nou el Clàssic Femení. Els que no heu tingut sort, estigueu atents demà, perquè potser en tenim una altra.
0: Gràcies, Sònia.
2: Fins demà.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Xavi Vall i el Manel Gil al control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornem demà a les 7. Ara, Catalunya nit llarga durada, pendent de l'amenaça d'aiguats al sud de Catalunya. El president, què li ha semblat això de la UEFA?
3: Aquests set ciències, aquests mestretites que donen lliçons.
4: Calafell Ràdio. Són les 9.

Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

Bon dia de nou a tothom, amics i amigues de la clàssica. Avui emprenem l'últim programa dedicat a l'estrella musical del barroc, que és en Johann Sebastian Bach. Continuant amb els últims anys de la seva vida, direm que el 1735 comença a preparar la publicació de la seva música per a orgue i també en aquest moment comença a recopilar els seus preludis i fugues per a clavecí, que es convertiria en el segon llibre del clavecín temperado. Es dedicà a recopilar, estudiar i treballar sobre l'estil polifònic més antic, amb autors com Palestrina, Kell, Bassani, Gasparini o Caldara. També adoptà la música més moderna, com les de Händel o Stölzel, i revisà algunes de les seves composicions, com La Passió segons Sant Mateu i Sant Joan, i de compositors com Pergolesi i Goldberg. Ara sentirem de La Passió segons Sant Mateu, el Erbarme Dich, el cor inicial i el cor final. Llorando nos postramos ante tu sepulcro para decirte descansa dulcemente. Descansad, miembros abatidos, vuestra tumba y su lápida para las angustiosas conciencias y lugar de reposo para las almas.

Johann Sebastian Bach va morir a l'any 1750 a Leipzig, a l'edat de 65 anys, segurament a causa d'una apoplegia o pneumonia. La seva última obra, Preludio Coral, per a orgue, dedicat al seu gendre Johann Christoph Altnickel, i també s'especula que la seva ceguera fou propiciada per una diabetes. Ara sentirem l'adagio del concert número 1 en re menor, una verdadera meravella.

uns dels seus temes transformats en versions jazzístiques de molta qualitat. En primer lloc, sentim aquest mateix adagio en versió jazz de la mà del trio de Dmitri Nayzitek.

A continuació, sentirem dos temes més a càrrec del trio de jazz de Jacques Louisier. En primer lloc, serà una versió del concert número 3 per clavecí de Johann Sebastian Bach, que Jacques Louisier va dedicar als seus alumnes, i després sentirem el Passacaglia de Bach.

Hem de dir que ha estat moltíssima la música d'aquest compositor que ha estat traslladada i versionada en modus de música actual. I ja per despedir-nos sentirem aquest tema que ja havíem sentit anteriorment, però ara de la mà del senyor Jacques Louisier, que es tracta de la famosa toccata i fuga en re menor. I amb això, amics i amigues de la clàssica, us deixo fins al pròxim programa. Que tingueu molt bona setmana. Adeu.

0: Ferran Boquer.
1: Doncs vinga, som-hi un dia més. Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Us saludem en directe des de Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online. Som l'emissora municipal de Calafell i aquest és el programa Magazine Matinal, el Calafell Matí, que, com sempre, engega 4 hores d'actualitat, d'entreteniment, bona música, fins la 1 en punt del migdia. Dijous, dia 1 d'octubre de 2026. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat i connectar amb la nostra proposta un dia més. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat un dia més per acompanyar-vos. Engeguem, com sempre, després del sumari, les dades del dia, les celebracions i les efemèrides musicals d'aquest 1 d'octubre. També tindrem el temps, la previsió amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat. Els titulars del dia que ens expliquen els diferents diaris digitals comarcals. Avui no tindrem l'alcalde a la ràdio, ja ens ho anunciava el dijous passat. En Ramon Ferrer, avui per compromisos de la seva agenda com a alcalde, no podrà acompanyar-nos. Les farem la pròxima setmana aquí per parlar amb vosaltres, amb la ciutadania i respondre a les preguntes que li fem la Mireia i jo mateix. En el seu lloc, avui, a partir de 2:15, tindrem l'Espai Vida Saludable. Ens acompanyarà la Berta Vaquero, és pediatra del CAP de Calafell, de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Ens parlarà d'otitis en els infants. Avui, a partir de 2:15, tenim l'Espai al Retrovisor. Mirem enrere en el temps, parlem de fets, d'esdeveniments a la història del nostre municipi de Calafell amb l'historiador en Joan Santacana. Quan faltin 2-3 minutets per les 11, tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró. I tot seguit, Espai de la Policia Local. Avui ens acompanyarà el sergent Dani Galán. Ens parlarà de les noves normes de circulació que entren en vigor avui i com afecten a patinets, motos, bicis i altres vehicles. Tindrem les històries de la música amb l'Ignasi Quiluz, el Xavi Andreu. Serà a partir de 11:15 del matí. I a les 12 del migdia connectarem amb la màquina del temps, amb l'Albert Gómez. La màquina del temps és aquest programa que connecta amb els 80 i els 90 tots els divendres a partir de les 8 i fins les 9 del vespre aquí a Calafell Ràdio i que també ens acompanya amb aquesta càpsula amb el top 5, aquestes recomanacions musicals els dijous en el Calafell Matí amb l'Albert Gómez. I en el tram final del programa, abans de la 1, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. I tot passarà aquí, al Calafell Matí de Calafell Ràdio. Salutacions al Ferran Boquer. Vinga, som-hi, gràcies per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats. Comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Dijous, dia 1 d'octubre de 2026. Anem per les celebracions aquest dijous. Avui és el Dia Internacional del Cafè.

0: Doncs avui, 1 d'octubre, i cada 1 d'octubre se celebra el Dia Internacional del Cafè, una jornada dedicada a una de les begudes més consumides del món i també a totes les persones que participen en la seva producció. Des dels agricultors que cultiven el cafè fins a les persones que el processen, el transporten i el preparen, aquesta cadena dona feina a milions de persones arreu del planeta. Una jornada aquest Dia Internacional del Cafè que també serveix per parlar dels reptes del sector, com els canvis climàtics, els preus i les condicions de vida dels productors. És, en definitiva, una oportunitat per valorar tot el recorregut que hi ha al darrere d'aquesta tassa de cafè que ja ens hem pres per començar a engegar la jornada aquest dijous. Alguns ja en porten dues i tres tasses, eh? Doncs avui es celebra el Dia Internacional del Cafè. Però també tenim altres celebracions, perquè avui és el Dia Internacional de les Persones d'Edat. L'1 d'octubre se celebra aquesta jornada, establerta per Nacions Unides per reconèixer la contribució de les persones grans a la societat i posar sobre la taula els reptes relacionats amb l'envelliment. La jornada defensa la importància de garantir que les persones grans puguin viure amb dignitat, autonomia i igualtat de drets. També vol combatre els estereotips i la discriminació per raó d'edat i recordar que l'envelliment forma part de la vida. És una data per reivindicar societats més inclusives on totes les generacions tinguin un paper actiu. I estem contents perquè avui, dia 1 d'octubre, és el Dia Internacional de la Música.
1: Donde hay música, aún hay fantasía.
0: Donde hay música y fantasía, diu Eros Ramazzotti. I és que cada 1 d'octubre se celebra el Dia Internacional de la Música, jornada dedicada a reivindicar la música com una forma universal d'expressió, també de comunicació. La data va ser creada en el 1975 pel Consell Internacional de la Música, vinculada a la UNESCO, amb l'objectiu de promoure la música en totes les seves formes i afavorir la convivència entre cultures. Durant aquesta jornada se celebren concerts, activitats, propostes musicals de diferents estils. També és una oportunitat per reconèixer la feina dels músics i recordar la capacitat de la música per unir persones, transmetre emocions i formar part de la nostra cultura. Què seria de nosaltres sense la música?

Doncs celebrem-ho junts. Avui és el Dia Internacional de la Música. Però també és el Dia Internacional del Vegetarianisme. Vegetarianisme, ara sí. Una jornada que busca donar a conèixer aquest estil d'alimentació i les seves motivacions. Les persones vegetarianes eviten consumir carn i peix, tot i que existeixen diferents tipus de dietes vegetarianes segons els aliments que inclouen. La jornada també serveix per parlar sobre els hàbits alimentaris, el consum responsable i l'impacte ambiental de la producció d'aliments. És una oportunitat per conèixer millor aquesta opció alimentària i reflexionar sobre la relació entre la nostra alimentació, la salut, els animals i el medi ambient. Déu-n'hi-do, encara ens queden més celebracions. Avui és el Dia Internacional de la Malaltia de Gaucher. Una jornada destinada a donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària d'origen genètic, una malaltia que afecta la manera com l'organisme descompon determinades substàncies i pot provocar problemes en òrgans com la melsa, el fetge o els ossos. Els símptomes poden variar molt d'una persona a una altra, fet que en alguns casos pot dificultar-ne el diagnòstic. Una jornada que serveix per augmentar el coneixement sobre la malaltia, donar suport a les persones afectades i recordar la importància de la investigació i del diagnòstic precoç. Avui també és el Dia Mundial de l'Urticària Crònica. Jornada destinada a donar visibilitat a aquesta afectació de la pell. La urticària crònica es caracteritza principalment per l'aparició recurrent de ronxes, faves, picor, i tot pot arribar a afectar de manera important la vida quotidiana de les persones que la pateixen. I també és el Dia Internacional de l'Hepatitis C. Una jornada destinada a conscienciar sobre la infecció vírica que afecta principalment el fetge. L'hepatitis C pot evolucionar durant anys sense provocar símptomes evidents, però si no es diagnostica i es tracta, pot arribar a causar problemes hepàtics greus. Doncs déu-n'hi-do, quantes celebracions, quantes commemoracions que tenim en aquest 1 d'octubre. També tenim efemèrides musicals. I know I'm gonna quit somebody. L'1 d'octubre del 1932 va néixer Albert Collins, guitarrista i cantant de blues nord-americà. Conegut pel seu estil de guitarra molt característic i pel seu ús de la Fender Telecaster, es va convertir en una figura molt influent del blues a Texas. Al llarg de la seva trajectòria va publicar nombrosos discos, va influir en diverses generacions de guitarristes. Entre les seves grans cançons trobem Cold Cold Feeling, un dels temes més representatius del seu repertori. Albert Collins va morir el 24 de novembre del 1993, quan tenia 61 anys. Avui celebrem el seu naixement, Albert Collins.

0: l'1 d'octubre de 1935 va néixer Julie Andrews.
1: It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious.
0: Actriu i cantant anglesa, és especialment coneguda pels seus papers en grans musicals al cinema com Mary Poppins, The Sound of Music, i la seva veu i les seves interpretacions la van convertir en una de les grans figures del cinema musical del segle XX. Entre les cançons més recordades, recordem Supercalifragilisticexpialidocious. En aquest 2026, Julie Andrews compleix 91 anys, continua viva i continua sent una figura molt reconeguda de la cultura popular.

0: where he went. He'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
1: When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off.
2: Hem parlat de naixements, però malauradament un 1 d'octubre. Però del 2018 moria Charles Aznavour. Una de les grans figures de la cançó francesa, una de les veus més internacionals de la música europea. Al llarg de les més de 7 dècades de carrera va publicar centenars de cançons i va actuar arreu del món. Entre les seves cançons més conegudes, La Bohème. Charles Aznavour va morir als 94 anys després d'una trajectòria que el va convertir en una figura imprescindible de la música francesa. Va morir l'1 d'octubre del 2018. Charles Aznavour.

També va publicar aquesta versió que combina el francès i el castellà, l'espanyol. Vinga, anem per l'última efemèride musical d'aquest 1 d'octubre. Un dia com avui, l'1 d'octubre del 1959, va néixer a Dakar Jason Nador. Avui compleix 67 anys, aquest cantant, compositor, músic senegalès, una de les grans veus de la música africana i és un dels artistes que més ha contribuït a portar els sons a l'Àfrica Occidental arreu del món. La seva música parteix del Mbalax, un estil tradicional del Senegal que combina ritmes africans amb influències del pop i altres gèneres. Internacionalment el recordarem especialment per la seva cançó, el Seven Seconds, cançó que va interpretar al costat de Nene Cherry, va ser en el 1994. Avui, doncs, felicitem a Jason Nador pels seus 67 anys. I amb ell començarem aquests minuts de ràdio amb el seu Seven Seconds. Va ser al costat de Nene Cherry. Jason Nador, per començar el Calafell Matí, gràcies, com sempre, per la confiança. Comencem el dia amb aquests 7 segons. Bon dia, bona hora.

0: amb Ferran Boquer.
1: Les 9 del matí, ara mateix, amb 18 minuts.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Anem per la previsió meteorològica del temps d'aquest dijous 1 d'octubre, també de cara demà divendres, amb la crònica d'en Josep Miró, el nostre meteoròleg. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta canviant i inestable i començarem l'octubre de la mateixa manera que vam acabar el setembre, amb inestabilitat i amb temperatures superiors a les normals. Avui esperem una situació complicada en el temps al centre del dia, ja que s'esperen pluges i ruixats i tempestes, preferentment entre mig matí i mitja tarda, quan poden ser més intenses, i que després podríem tenir una pausa i amb alguna pluja o ruixat també entrada la nit. Les temperatures avui han pujat de nit, no han baixat dels 22 graus de mínima, mentre que la màxima quedarà més curta i estarà entre 25 i 26, amb una humitat alta i força xafogó. Ben feble de llevant tot el dia i mar moguda amb maror. De cara demà el temps encara serà variable i insegur, amb cel ennuvolat al matí i amb clarianes a la tarda. Tot i així, no es descarta alguna pluja minsa i dispersa, puntual a mig matí o al vespre, i amb una temperatura que aquesta nit baixarà i estarà entre els 20 o 21 de mínima i demà entre 24 i 25 de màxima, amb una humitat alta i encara amb una mica de xafogó, però menys acusada que aquests darrers dies. Ben feble de llevant o gregal tot el dia i fent que la mar continuï moguda amb maror.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica. Doncs tenim un avís de Protecció Civil sobre aquestes pluges que podrien caure ja a partir d'aquest migdia, d'aquest dijous, dia 1 d'octubre, i amb aquestes pluges i tempestes que podrien ser elèctriques cap al migdia d'aquest dijous. Ara mateix la temperatura ambient és de 23 graus centígrads aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: 9 i 20 minuts, anem per als titulars de les últimes hores que recullen els diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. En urbanisme, Calafell mostra les imatges del projecte per la C31 sense el pont sobre la carretera. L'enderroc del pont genera rebuig entre una part de la població. L'Ajuntament de Calafell mostra aquestes imatges de com preveu que quedi la zona que travessa la C31 al seu pas pel Masmel, on s'enderrocarà el pont que passa per sobre de la carretera i s'ampliarà el que passa per sobre de la via del tren. L'enderroc del pont sobre la C31 genera rebuig entre els veïns, que assenyalen que és la manera segura de poder creuar la carretera en lloc del pas de vianants amb semàfor que planteja l'Ajuntament. En tot cas, l'Ajuntament ja ha aprovat inicialment la modificació del planejament que permetrà executar aquesta obra i assenyala que l'enderroc del pont sobre la carretera ja estava previst en el Pla General de l'any 2011. I els bancs tornaran a l'avinguda de Segur de Calafell, a l'avinguda Catalunya, d'on es van retirar per evitar problemes d'inseguretat. A l'avinguda, on es van retirar aquests bancs, també s'està preveient ara mateix una remodelació i la construcció d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra. I és que abans de l'estiu, l'Ajuntament de Calafell va retirar els bancs a l'Avinguda de Catalunya de Segur de Calafell amb l'argument d'intentar evitar concentracions de grups de persones que generaven aldarolls, molèsties i sensació d'inseguretat. La mesura va generar queixes entre els veïns que van assenyalar que perdien uns seients per descansar en un carrer en pendent o per seure una estona a l'ombra dels arbres. També van posar en dubte l'efectivitat de la mesura per combatre la inseguretat. Ara començaran unes obres per reformar tota l'Avinguda de Catalunya, tal com ha explicat Ramon Ferrer, l'alcalde, al seu espai de l'alcalde a la ràdio els dijous, el dijous passat concretament. Va explicar que els bancs tornarien a col·locar-se, un projecte que contempla substituir l'arbret actual, que no ha donat els resultats esperats, per un altre de més adequat que no aixequi el paviment. El projecte també preveu recuperar com a mínim alguns dels bancs. I el Vendrell porta a l'oficina antifrau 82 places de zona blava que la concessionària va pintar de més. La policia local va detectar la situació i els serveis jurídics van indicar que s'havien d'eliminar. L'oposició denuncia el retard de l'hora de fer-ho i demana responsabilitats. I en seguretat alerten dels riscos de les obres inacabades al Parc de la Música de Coma-ruga. La falta de taps de protecció en els ferros dels encofrats és un perill, segons els usuaris del Parc de Coma-ruga. Anem a esdiari.cat, a la seva secció comarcal, sobre el pla Inuncat. Protecció Civil avança pel matí d'aquest dijous l'episodi de pluges intenses al litoral i prelitoral. Les tempestes poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també s'han emès avisos d'acumulacions de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. També aquest rotatiu parla del pont de Masmel, que s'ampliarà per millorar la connexió entre Calafell i Segur. La modificació del pont, aprovada en el ple, preveu convertir la C31 en una via més urbana i incorporar un carril bici i més espai per als vianants al pont actual. I el Penedès Garraf assoleix màxims d'ocupació, però el creixement es concentra en els serveis. El Baix Penedès lidera l'augment de l'afiliació, el Garraf accelera fins al 3,4% i l'Alt Penedès manté el major pes industrial. Anem a la fura del Penedès.cat. Calafell mantindrà el pont de Masmel per sobre del ferrocarril, però no per sobre de la C31. Diuen que l'Ajuntament de Calafell ja ha aprovat en aquest ple passat del divendres una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POM, amb la qual es podrà desenvolupar el projecte de reforma de la C31 i els seus entorns a la zona del Masmel. Una proposta urbanística que clarifica la situació del pont de Masmel per sobre de la carretera C31, que l'Ajuntament ja va avançar a principis del 2025, que s'hauria d'enderrocar davant de l'oposició d'alguns veïns del nucli. El projecte preveu que el pont es mantingui en el tram que passa per sobre de la línia del ferrocarril, a diferència del que s'apuntava al planejament del 2011, on es preveia enderrocar-lo i fer-ne un de nou. En canvi, es manté la proposta d'enderrocar-lo en el seu pas per sobre de la C31. I l'Escolania de Montserrat actuarà al Vendrell per commemorar els 150 anys del naixement de Pau Casals. La Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell han presentat els actes centrals de la commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals, que tindran lloc l'últim trimestre de l'any. La primera cita important serà el divendres 23 d'octubre, amb el concert que oferirà l'Escolania de Montserrat a l'Església Parroquial a partir de 8:45 del vespre. És l'actualitat de proximitat la que recullen els diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Hem arribat a les 9:25. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits al moment. El Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio.cat. Els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
2: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquí i ara, Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Un minut i arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia amb titulars, amb l'avanç informatiu i amb la Mireia Romaguera. Molt bon dia.
3: Bon dia. Calafell tindrà una nova centralitat al 2030. La zona entre Calafell i Segur tindrà un nou hotel, una zona comercial, 500 nous habitatges i prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins. La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebrarà la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric els dies 3 i 4 d'octubre, aquest proper cap de setmana. Calafell s'omplirà de rimes mariners demà divendres amb una cantada d'havaneres a la plaça de Cal Cubano. Serà 7:45 de la tarda, on s'oferirà una vetllada musical gratuïta a càrrec del reconegut grup Son de l'Havana. Denuncien que l'empresa concessionària de la zona blava del Vendrell va pintar 82 places sense permís. L'Ajuntament expedienta l'empresa que hauria estat cobrant les tarifes durant tot l'estiu. La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, organitza un maridatge al Museu Déu demà 2 d'octubre. L'activitat està emmarcada dins la Fira de Santa Teresa. La Bisbal del Penedès aprova la modificació urbanística per ampliar l'escola Ull de Vent. L'Ajuntament preveu adquirir uns terrenys privats per construir el centre. El temps es torna a complicar. Més tempestes avui dijous i un cap de setmana plujós a Catalunya. El 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó aquest 2026, segons Copernicus. I entra en vigor la nova normativa de trànsit, guants obligatoris per als motoristes i edat mínima de 15 anys als patinets. Les autoescoles han adaptat la formació actualitzant materials, continguts digitals i testos en temps rècord. I Recerca i Universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'IRB CatSud de Tarragona. L'espai disponible per a investigació es doblarà i les obres s'espera que estiguin enllestides a finals de l'any 2027.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Un minut per sobre de 9:15. Segueixes escoltant l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio. I un dia més, en aquest dijous, 4 hores de ràdio en directe, actualitat, entreteniment, bona música en el Calafell Matí. En un moment parlem de vida saludable. Bla, abans, música, cançons, ara amb el Teddy Swims. Mr. Know It All és un dels seus últims singles.

0: Aquesta és la cançó que hem volgut recordar i que ens ha portat fins al 1997 amb aquesta banda, amb el Darren Hayes i el Daniel Jones al Savage Garden. Ara que l'home vol tornar a la lluna, doncs To the Moon and Back. Aquest és el títol d'aquesta cançó que hem recuperat, que hem recordat aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. I és que ja saps, al llarg de les 4 hores, entre espais d'actualitat i entreteniment, tenim bona música, cançons de l'actualitat, força recents, o clàssics que formen part de la història de la música, com aquesta del Savage Garden. A ells hem arribat a les 9:55 minuts.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: És moment de fer una aturada, una pausa i tornem de seguida.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
3: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Veus la pista.
4: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

En segons arribem a les 10 del matí. I aquest dimarts, que era festa, era Sant Miquel, festa local a Calafell, ja segur de Calafell, nosaltres que no vàrem tenir programa, ja segur que els dimarts us acompanyem doncs cap al voltant de les 10 del matí amb el que llegim, clàssics per descobrir, amb la Rosana Rion i la Roser Ribas. Aquest dimarts no vàrem tenir programa o secció, per la qual cosa avui recuperem aquest espai, ja que hem canviat una miqueta la nostra programació, arrel que avui l'alcalde no ens ha pogut acompanyar amb l'alcalde de la ràdio, l'espai de 2:15 de 10 del matí els dijous, per compromisos de l'agenda de l'alcalde. És per això que d'aquí a un moment recuperem aquest espai, el que llegim, amb la Rosana Rion i la Roser Ribas. Abans, una d'aquestes cançons que ens agrada compartir i que ens porta directament cap al 1900... No, cap al 1900, no, cap al 2016. El We Don't Talk Anymore del Charlie Puth i la Selena Gomez. Més recent, eh? Més recent, fa 10 anys d'aquesta cançó. Vinga, l'escoltem des del principi? Sí, doncs vinga. We don't talk

0: Benvinguts, benvingudes una setmana més a Què llegim, clàssics per descobrir. Un espai de ràdio dedicat a gaudir de la literatura en totes les seves formes. En cada secció ens endinsem en obres clàssiques i autors i autores imprescindibles que han marcat la història de la literatura. Aquest espai a Calafell Ràdio és una proposta de la Rosana Rion. Rosana Rion, benvinguda a Calafell Ràdio una vegada més. Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: De què parlarem avui?
1: Avui parlarem de Jane Austen. Bé, podríem parlar de qualsevol de les seves novel·les, però parlarem d'Orgull i Prejudici.
0: I per parlar d'aquesta obra, d'Orgull i Prejudici, de Jane Austen, la Rosana Rion ens proposa Pizzicato Polka, de Johann Strauss. De què ens parla aquesta obra?
1: Bé, aquesta obra, diguéssim que l'argument, no, és sobre mals entesos, sobre, en principi, parla de l'època, no, del 19, on les dones no tenien independència econòmica i, per tant, estaven supeditades a casar-se. I, per tant, el tema de trobar un marit era fonamental. I aquí es tracta aquest tema, no, el tema de trobar un marit. Però no és només això. Explica molt bé, doncs, el que tenia lloc a l'època, sobretot la situació de les dones, i ens trobem amb una heroïna amb molt de caràcter, no? L'Elisabeth, i una sèrie de mals entesos, de falses primeres impressions, amb un personatge que es diu Darcy, que després ja el recordarem per la resta de la nostra vida, perquè ens impliquem molt en la història. Però a mi el que m'interessa de Jane Austen és que, per mi, és com si posés un microscopi a les emocions, però no psicològiques d'aquest passa a tu, sinó del que ens passa en societat, de les petites incomoditats o reflexions que fem respecte a com ens veiem o ens veuen o pensem que ens veuen els altres. I sempre com ens relacionem amb els altres. Hi ha alguns autors que són molt psicològics i són molt d'introspecció, però aquí és com mirar la societat, no? Mirar, doncs, no sé, aquí hi ha molts balls, per exemple, i llavors, doncs, mirar, doncs, qui treu a ballar aquí, qui mira aquí, qui parla d'aquí, qui pensa que parla, que no parla, totes aquestes qüestions que ens trobem sempre a la vida, perquè això no té, això passa sempre i no ha deixat de passar, però aquí es veu molt, molt afinat, no? Com un microscopi, m'agrada aquesta imatge, no? de veure molt de prop com són aquestes emocions, aquests sentiments petits i no tan petits, perquè la vida està feta de la vida quotidiana i, per tant, totes aquestes coses fan que visquem d'una manera o d'una altra.
0: Quan es va publicar aquesta obra?
1: El 1813. I és interessant perquè no és la primera obra, és la segona obra, però la tercera, que és Emma, té una història curiosa perquè, clar, aquí estem pensant, parlant d'una dona escriptora que signa amb el seu nom. I això és bastant estrany per l'època perquè, doncs, sempre hi havia autors masculins i en canvi, Jane Austen sempre, d'entrada, posar el seu nom, va aconseguir publicar amb el seu nom i se la va valorar ja en vida amb el seu nom. Era una escriptora que va fer molt per les dones escriptores perquè va visibilitzar molt la dona com a artista i com a escriptora. Però és curiós que a la tercera novel·la, Emma, hi havia el príncep regent, en aquella època hi havia molts reis que es deien George, aquest seria després el George IV, que en aquell moment era el príncep regent i es va interessar per l'obra de Jane Austen i la va convidar a la biblioteca del Palau i no sé què. I ella es va veure obligada a dedicar-li la novel·la. I llavors Emma està dedicada al príncep regent, no? Però ella després a les seves memòries diu que es va veure obligada, pràcticament. No li van dir així, però que es va veure obligada. Vull dir que és molt bo, no?, tenir el recolzament oficial, perquè en aquella època les dones, si eren famoses per alguna qüestió, normalment era negativa. Les dones havien de ser discretes, havien d'estar en el segon pla, va? Llavors les dones artistes ja n'hi havia poques, però que es donessin a conèixer, doncs menys. I en aquest cas això va ser molt important, el recolzament, encara que ella ho va fer contracor, però el recolzament del príncep regent per encara tenir més prestigi en vida.
0: Si no m'equivoco també, això que deies que signava amb noms d'home...
1: No, ella signa amb el seu nom propi.
0: Sí, exacte, però ella és una excepció.
1: Exacte. Sí.
0: Vull dir que no es feia, o sigui, es posava nom d'home normalment sí. Perquè per por o perquè si un llibre estava escrit per una dona, doncs no seria tan bo, no?
1: Sí, hi havia molts prejudicis i es creia als editors que vendria més si tenien un nom masculí o a vegades posaven una inicial i el cognom, però era difícil, no?, tenir la valentia de signar amb nom de dona. Aviam, les coses han millorat moltíssim, però jo crec que tot i així, ja ho veiem amb l'esport i ho veiem amb moltes altres coses, encara falta feina per fer, no?
0: I en relació a la biografia de l'autora, ens pots explicar alguna cosa?
1: Sí, ella... va ser la segona filla de 7 germans, meus germans i germanes, i només ella i Cassandra, una altra de les germanes, no es van casar. La resta es van casar i van tenir vides més... Però ella es va dedicar a escriure, es va dedicar a la literatura, i hi ha doncs, diferents novel·les, per exemple, en la que es veu... la feina de les institutrius, com aquestes dones intel·ligents que no volien o no podien casar-se, es dedicaven a ensenyar a nens a cases de nobles, etc. I va mostrant moltes coses de l'època, també indirectament, i de vegades no tant, el colonialisme, no? Perquè és una època en què la Gran Bretanya, però sobretot Anglaterra, clar, és l'imperi, i internacional i doncs tenen doncs negocis a les Antilles com en tenen a la Índia, com en tenen, i llavors es veu com hi ha la burgesia que puja, no? que va guanyant pes, però també hi ha la noblesa que va perdent pistonada i hi ha un punt intermig, una interrelació entre aquesta noblesa vinguda menys i aquesta burgesia creixent, en què, clar, estava mal vist que les dones treballessin, estava mal vist també que els homes treballessin gaire, perquè havien de tenir els seus negocis i viure de renta. I llavors es veu com hi ha oficis, no?, doncs, no sé, de l'exèrcit o de la burgesia, o que estan més ben vistos, no?, que són així com oficis liberals... Que ja no comencen a ser menys tinguts, no? Perquè fins aleshores doncs, els nobles vivien com molt a part de la resta de la societat. I aquí estem veient ja com es va filtrant i com es va barrejant aquestes dues realitats, la de la burgesia i la de la noblesa.
0: Quina és la sinopsi o el resum que podem donar sense donar molts detalls, si algú no ho ha llegit, de l'obra?
1: Bé, doncs hi ha notícies de que un jove d'una família, anomenat Charles Bingley, ha arrendat un palauet a prop d'on viu la família Bennett, que és una família molt divertida perquè hi ha el pare, que és molt flemàtic, i no mostra molt les seves emocions, i a la mare, que sempre està preocupada perquè sempre vol casar les filles, no? I com aquesta família té filles per casar, doncs estan molt interessats en conèixer aquest home. I aquest home té un amic, que és Darcy, que primer doncs, el veu com una persona molt arisca, molt altiva, i es coneixen amb Elizabeth, amb un ball, no? Que els balls són aquests llocs de trobada i de relació dels joves, i no tan joves. I llavors es va veient com va canviant i com és la relació i com es veu el Darcy, i el Darcy com és en realitat, amb diferents històries que no desvetllarem, perquè val la pena llegir el llibre i gaudir-lo.
0: Mm-hmm. Què ens està explicant, en definitiva, aquesta obra de Jane Austen?
1: Bé, ens mostra primer una heroïna molt de caràcter i encant, que és forta, tossuda, determinada, i això ja també és un model relativament nou, perquè doncs, tant a la poesia prèvia com en altres novel·les, doncs, les dones o estan desvalgudes o són molt dolces i belles i no sé què. I en canvi aquí trobem una heroïna amb molt de caràcter, que vol prendre les seves pròpies decisions i que es regeix segons el que ella pensa, no el que li diuen, sinó que ella treu les seves pròpies conclusions, no? I es veu també això, el que diran, les diferents maneres. En anglès hi ha un verb, elope, que era només per això, que era quan una jove es fugava amb un jove sense casar-se, no? Es fugaven. I això passava, no? Quan s'imaginaven que les famílies no donarien el vistiplau a la relació, doncs es fugaven, no? Llavors es parla d'això, es parla de també de vegades, clar, aquí, per exemple, en Mansfield Park, les herències sempre passen en masculí, no? Passen de pares a fills, o si no, a nebots, i de vegades per mort o per diferents circumstàncies hi ha un cosí llunyà, un nebot, que no s'ho espera i hereda una fortuna, no? I es va veient tot el mecanisme, no? I també l'església anglicana, clar, a l'església anglicana els homes es poden casar, i llavors doncs, també tenen fills, també tenen esposa, també busquen esposa, i també són com un partit acceptable. És a dir, així com hem parlat de l'exèrcit o de l'abogacia, doncs els clergues es veuen com un partit acceptable dins del... que no siguin nobles, no? Però, i es va veient tot aquest món, però sobretot gaudeixes de la relació entre Elizabeth i Darcy, i la pateixes, entre Elizabeth i Darcy, i de conèixer aquesta heroïna, i aquest error de les primeres impressions que a vegades podem tenir poden marcar molt una relació i ser totalment errònies.
0: Per què llegir avui Orgull i Prejudici?
1: Bé, podem llegir perquè és una novel·la que està escrita d'una forma exquisida i és un gaudi literari, no? És a dir, Jane Austen escriu en frases llargues, molt connectades, amb molta precisió. Si, no sé, si ho comparem amb Hemingway, que escriu com un telegrama, no? Doncs és una filigrana, no? És una forma d'escriure molt, molt agradable de llegir i que et mostra la ment de l'autora, perquè veus com relaciona totes les idees i com és capaç de descriure coses que és molt difícil, que són molt difícil de descriure, però que ella les veu i les explica, no? Sobretot amb aquesta cosa que hem dit de les relacions que tenim quan estem amb altres, no? Quan estem en societat, quan estem en grups, quan estem en actes socials. I crec que això és molt interessant i que, a més, tu passes bé perquè vas veient doncs, això, com es desenvolupen les coses, els caràcters, els personatges estan molt ben dibuixats i molt ben escrits, i jo crec que és un gaudi llegir-la.
0: Ens quedaríem amb alguna frase o algun extracte de l'obra, amb algun missatge?
1: Sí, a veure... Jo crec que, com en moltes obres famoses, la primera frase és molt significativa, no? I en aquest cas utilitzaré la traducció de Yannick Garcia, que ha guanyat el primer Premi Aurora Bertrana i ha fet una excel·lent traducció, que jo recomano molt des d'aquí. Si voleu llegir l'obra, doncs podeu triar aquesta traducció. I ell tradueix la primera frase d'aquesta manera... És una veritat acceptada a tot arreu que un solter amb una gran fortuna ve a de menester una esposa.
0: És una frase també com la de Moby Dick, eh? Aquest començament d'aquesta obra d'Orgull i Prejudici. Doncs moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta autora imprescindible en els clàssics de la literatura, Rosana.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ja sabeu que ens agrada molt aquesta dona. És la Vico, la Victòria Riba. La vam conèixer amb el Noche Entera i des de llavors no ha parat, eh? Aquesta és la seva última, això que es titula Tiramisú. Doncs aquestes vostres protagonistes a aquestes hores del matí, 10 i 22 minuts. I permeteu-me que us recordi que demà divendres, a partir de 7:45 del vespre, teniu una cita musical amb la tradició marinera. I és que a partir de 7:45 del vespre, a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell, hi haurà la cantada d'havaneres a càrrec del grup Son de l'Havana. La formació, integrada per músics amb una àmplia trajectòria professional i una gran passió per les havaneres, oferirà un repertori que va més enllà de les cançons marineres tradicionals. Una aposta que combina les havaneres amb la rumba, la música d'autor catalana, les balades, els valsos mariners, el son cubà i els boleros, entre altres estils musicals. Una bona oportunitat per gaudir de la música en directe i recuperar l'ambient de les tradicionals cantades d'havaneres. Recordeu, la cita és demà divendres, dia 2 d'octubre, a 7:45 del vespre, a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. No us ho perdeu. 10 i 23 minuts. En un moment fem una pausa, una aturada, l'avanç informatiu i tot seguit el retrovisor parlant de la història de Calafell amb l'historiador calafellenc en Joan Satacana. Abans tenim més cançons, més música. Arriba Harry Styles.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: Corteta però intensa, com ens agrada aquest Acid Wash. Gran cançó del Harry Styles.

0: Abadis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Cou, cou, cou, cou,
2: cou. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Un minut i arribem al punt de 11:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Anem per els titulars amb la Mireia Romaguera, l'abans informatiu. Endavant, molt bon dia.
4: Bon dia. Calafell tindrà una nova centralitat al 2030. La zona entre Calafell i Segur tindrà un nou hotel, una zona comercial, 500 nous habitatges i prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins. La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebrarà la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric els dies 3 i 4 d'octubre, aquest proper cap de setmana. Calafell s'omplirà de rimes mariners demà divendres amb una cantada d'havaneres a la plaça de Cal Cubano. Serà 8:15 de la tarda, on s'oferirà una vetllada musical gratuïta a càrrec del reconegut grup Son de l'Havana. Denuncien que l'empresa concessionària de la zona blava del Vendrell va pintar 82 places sense permís. L'Ajuntament expedienta l'empresa que hauria estat cobrant les tarifes durant tot l'estiu. La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, organitza un maridatge al Museu Déu demà 2 d'octubre. L'activitat està emmarcada dins la Fira de Santa Teresa. La Bisbal del Penedès aprova la modificació urbanística per ampliar l'escola Ull de Vent. L'Ajuntament preveu adquirir uns terrenys privats per construir el centre. El temps es torna a complicar. Més tempestes avui dijous i un cap de setmana plujós a Catalunya. El 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó aquest 2026, segons Copernicus. I entra en vigor la nova normativa de trànsit, guants obligatoris per als motoristes i edat mínima de 15 anys als patinets. Les autoescoles han adaptat la formació actualitzant materials, continguts digitals i testos en temps rècord. I Recerca i Universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'IRB CatSud de Tarragona. L'espai disponible per a investigació es doblarà i les obres s'espera que estiguin enllestides a finals de l'any 2027.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: I torna a ser dijous. Els dijous, a partir de 11:15 del matí, engeguem aquest espai al retrovisor per mirar enrere en el temps i parlar de la història del nostre municipi amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana, que ja el tenim aquí. Ja ha vingut cap a la ràdio un dijous més. Molt bon dia, Joan.
1: Molt bones.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Anar fent.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, està molt
1: sí,
0: bé, eh?
1: Sí.
0: Perfecte.
1: Avui no et dic anar fent, molt bé.
0: No, per això, em sorprèn, eh? Perquè ets un home que sempre acostumes a dir anar fent, escolta'm, sí, anar fent. Doncs avui parlarem del tio Fresco.
1: Sí, un home de ferro.
0: Un home de ferro.
1: Sí, ara potser alguns dies parlarem de personatges. En Josep Pla va escriure una sèrie d'articles que n'hi deia Humanots, i parlava de gent que ell havia conegut. Doncs jo no sóc en Josep Pla, però parlaré d'un personatge que era parent meu, i potser després, algun altre dia, farem algun altre personatge que calafellenc.
0: Molt bé. Vas conèixer el tio Fresco?
1: Sí, sí, sí.
0: El vas conèixer.
1: Mira, jo quan era petit, a la infantesa, a mi em portaven, en tant en tant, a fer una estada a Barcelona.
0: Molt bé.
1: A ciutat, eh? A ciutat, un nen de poble d'anar a ciutat.

0: Allà hi havia el meu un tiet que es deia Francisco Bertran.
1: D'aquí no? Fresco.
0: Sí, a casa li deien el tio Fresco. Bé, jo recordo que era un senyor que aleshores devia tenir una setantena d'anys llargs, no? Mm. Era molt ben plantat, gairebé el temps semblava que no passés per ell, tenia una mirada dura, i era exigent, seriós, no l'havia sentit mai fer cap broma, parlava poc,
1: sí.
0: Però parlava amb sentències, recordo que tenia un ull danyat, l'ull dret, si no recordo malament, i era perquè... Perdona, però estic enregullat. Estic bé, però enregullat.
1: Doncs, si vols, et portaré un gotet d'aigua, potser? Millor?
0: Bueno, és igual, no et moguis. Bé, tenia un ull danyat que deien a la família que era perquè de petit, trencant l'olla, havia anat una espurna a l'ull i li havia danyat la còrnea, no? Vaja. Ell treballava en un despatx junt amb una tieta meva i amb un empleat molt fidel que tenien i no en sortia gairebé mai. Quan sortia, sempre tenia un taxi a la porta, i sempre era per anar als bancs, i després per anar a l'església, perquè era un home extraordinàriament religiós. A quina vinculació tenia amb Calafell? Bueno, ell era vidu d'una calafellenca, Maria Huguer Bertran, que era cosina germana seva. Els Huguer Bertran eren família nostra, d'aquí la relació que jo tenia amb ells. Aquesta Maria Huguer Bertran era germana de la primera mestra de nenes de Calafell.
1: Ah.
0: I, bueno, van tenir tres fills, el Francisco, el Josep i una nena, que era la gran, que es deia Montserrat. I, bueno, la vida familiar funcionava com un engranatge precís, El Francisco era el que en podríem dir comercial, i viatjava, es passava temporades a dalt del cotxe. El Josep era el que feia de contramestre, controlava la fàbrica, feia els dissenys de les tovalloles, però no he dit que el tio tenia una fàbrica.
1: Una dada important.
0: Un fallo, una fàbrica de tovalloles, de cotó. Una fàbrica de cotó. I la Montserrat la tenien destinada a la llar domèstica, és a dir, feia el menjar, cuidava de la casa, etc. No? Aviam, el tio havia nascut el 1886, i era fill d'en Magí Bertran, que era un artesà sabater, I la seva mare es deia Carme Bona, que l'ajudava a fer sodes. En aquesta època els sabaters no vull dir que no era un remendón, eren petites cases artesanals que fabricaven sabates,
1: sí,
0: en devien fer poques, però les anaven fent. Però es va quedar orfe molt aviat, el pare va morir jove, i la mare va haver de seguir fent sabates com podia, i ell doncs no devia ser fàcil la seva vida, però devia tenir un protector, perquè quan devia tenir uns 20 anys va fer un viatge a Suïssa que li va pagar un senyor que ell l'anomenava amb gran admiració, i d'aquest viatge va quedar fascinat, de manera que al seu pis hi tenia alguns quadrets d'aquests rodons que es feien abans, amb vistes alpines, recordo un funicular, i també havia portat un rellotge espectacular de Suïssa, que el tenia en el menjador. Bé, va venir enlluernat, Jo no sé si aquest home ric, que evidentment era ric perquè ell explicava anècdotes i no eren pas d'un personatge de classe mitjana, o qui va ser, però algú amb ell li va donar en herència la fàbrica de cotó. Ell la fàbrica la va heredar, no li venia de família. Però no sé exactament com, no? Bueno, ja he dit abans que anava a missa, però ell era un catòlic, d'aquells que no es deixava perdre ni un

0: coma, i a més va, era profundament conservador. Tant és així que militava ell i tota la seva família militaven en el moviment Carlidor Requeté. La seva fàbrica de teixits feia tovalloles de rissat, aquell rissat absorbent, no?, i roba blanca. I el negoci, que jo sàpiga, havia arrencat sobretot amb ell els anys 20 i 30, no? Quan hi ha el juliol del 36, hi ha el cop d'estat militar, i aleshores es desferma de violència revolucionària, evidentment una família de requeters tenia tots els números de que els anessin a buscar i els fusellessin, i van anar, el seu germà el van fusellar. Però ell es devia amagar, ell i la seva família, perquè va sobreviure a la guerra, no? I acabada la guerra va tornar a la fàbrica, no? Bé, quan les aigües van tornar al seu llit, no?, l'any 39, la seva fidelitat al nou règim, evidentment els requeters formaven part dels vencedors, no?, doncs van ser els anys daurats, no?, de la seva fàbrica, perquè, clar, diguem-ne, era dels que havien guanyat, diguem-ho així. Aleshores va començar a tenir contractes en grans comandes institucionals per hospitals, per centres benèfics d'arreu d'Espanya, i bueno, una cosa que a mi sempre em sorprèn és que l'any 40 la fàbrica ja funcionava, és a dir, el 39 s'acaba la guerra, la fàbrica va ser col·lectivitzada, com totes, i l'any 40 ja tornava a funcionar tota. No sé com s'ho feien, però va anar de seguida. Aquella és una represa miraculosa, aquesta, de Catalunya després de la guerra. Es parla del miracle alemany, però Catalunya ressuscita molt ràpidament. Però per una fàbrica de cotó tu necessites dues coses, carburant i cotó. I de cotó aquí no se'n fabricava, no se'n produïa, per tant el cotó era d'importació. El règim, com sabem, era autàrquic, és a dir, s'ho havia de produir tot, és a dir, dintre del país s'havia de produir tot, i no es podia comprar a l'exterior si no era estrictament necessari. Aleshores ells havien de comprar cotó, però la compra de cotó, no per ell, per tots, estava condicionada a el que exportaves. És a dir, si tu exportes per valor de 30.000 pessetes de l'època, podies comprar cotó per valor de 30.000. Per tant, tant vens, tant compres. Naturalment, el sistema funcionava de la següent manera. No es pot esperar que en un sistema autàrquic no hi hagués corrupció. Seria un miracle, no? Per tant, el sistema funcionava de la següent manera. Tu declaraves a l'exportació molt més del que exportaves, no? Imagina't que jo exporto per 15.000, però jo declaro 50.000, no? Llavors puc comprar cotó per 50.000. Compro aquest cotó per 50.000 en un país que no hi havia cotó, gasto el que necessito, el faig servir, i l'altre el venc a sobrepreu, amb el qual tinc un negoci muntat, no pas amb la producció de teixit, sinó amb la venda del cotó sobrer, no? I després hi havia un altre sistema de fer diners, que ell, sens dubte, practicava, que era el següent. És a dir, tu demanaves tot préstec es pagava molt tard. O sigui, els préstecs de diners es pagaven tard. Tardaves molt a liquidar-los. I tot esperant que la inflació fes la feina. No? És una forta inflació que hi havia, però ja està. Per tant, aquests eren els mecanismes. No? Aquests mecanismes van funcionar fins més o menys als anys 60. Als anys 60 s'acaba d'autarquia. Ells havien fet una compra de talers nous, perquè hi ha els talers que eren segurament d'abans dels anys 20, devien ser de principis de segle, del segle XX, per tant devia ser una ferralla. Compren alguns talers nous, però canvia el cicle econòmic, l'autarquia s'ha acabat, aquelles tovalloles que abans les venies de tota manera perquè només es podien bé, vull dir, perquè no es podia importar, es comença a obrir baixeta de les importacions, la fàbrica se'n va a Norris.
1: Vaja.
0: Quan la fàbrica se'n va a Norris, ell devia tenir uns 70 anys. Bueno, els hi van prendre tot, evidentment, perquè els bancs van voler-ho cobrar i van deixar un deute impressionant, treballadors sense cobrar, etcètera, no? La fàbrica va ser incautada. Els hi van prendre fins i tot els mobles del pis, que això anava així, aleshores. Excepte el llit, que no te'l podien prendre, la taula i les cadires. Per volta t'ho prenien. Saps què va fer? Ell ha dit que tenia 70 anys quan va passar això. Doncs el que va fer va ser posar-se, va buscar feina.
1: Però amb 70
0: sense,
1: anys.
0: Sí, però sense dir l'edat que tenia. Clar. Realment no l'aparentava. I va trobar feina de botones.
1: Ah?
0: En un hotel. Va estar una temporada de botones. I després es va posar, va trobar feina de comptable en una empresa de construccions. Que tenia 70 i pico d'anys.
1: Wow.
0: Devia falsificar... bueno, no, tampoc et devien demanar masses papers, no? I ell portava la comptabilitat. Ho va portar fins als 90 i pico d'anys, wow, sense que ningú se n'enterés.
1: Mare meva!
0: Als 90 i pico d'anys, evidentment es va descobrir. Ell, recordo que ell es portava la comptabilitat... Clar, ell no es fiava ja als 90 anys, no es fiava dels seus càlculs. I aleshores es portava els llibres de comptes a casa i a la nit, quan arribava, es posava a repassar-ho tot.
1: Clar.
0: Perquè no hi trobéssim mai cap falla. Però bueno, el descobreixen que té 90 i pico d'anys. No, aleshores li van arreglar els papers, el van tractar bé, perquè era un cas insòlid. Devien quedar de pasta de moniato, Descobreixes que tens un treballador de 90 i pico d'anys i et penses que no en té 65. Bé, el cas és que aleshores realment es va jubilar, diguem-ho així, no? Bé, va morir amb 104 anys.
1: 104?
0: Sí, i jo tinc una anècdota curiosa d'ell. Quan sortia poc de casa, però quan sortia anava vestit sempre com un senyor, Americana, armilla, bastó i barret, De manera que era pobre, perquè devia cobrar una pensioneta, poca, no? Però bueno, no tenien gaires gastos. El pis on hi vivien i tenien, l'havien rellogat amb una mena de despatx de metges, i per tant amb això devien anar passant, no? Ell i la seva filla. Els fills, evidentment, van desaparèixer de casa seva, perquè es van haver de buscar la vida.
1: Clar.
0: Aleshores, tinc una anècdota, deia que ell sortia a passejar pel carrer València, donava la volta a la Mansana. Anava vestit com un senyor,
1: com migdia, un senyor.
0: Sortia i donava la volta. I una vegada el van voler atracar enfront d'un colmado on hi anaven a comprar. Un xaval, un home, no sé, va amb un ganivet, va acostar i el va agafar, pensant-se, un home vell, de 90 i pico d'anys. Doncs no sé d'on te va treure l'energia, però a cops de bastó una mica més i el fa caure. I clar, quan va veure que aquell home, aquella fúria l'atacava, va apretar a córrer, i amb gran sorpresa del colmado de davant que van sortir, senyor Bertran, senyor Bertran, perquè s'havia defensat. No sé, eren un tipus de personatges que, per això jo dic que el tio Fresco era realment un home de ferro.
1: Sí, clar, un home de ferro que va viure 104 anys, Déu-n'hi-do.
0: Sí,
1: i a més amb tot el que havia treballat, que entenem que va ser molt, i després, com curiosament, un cop va perdre-ho tot, doncs es va reinventar.
0: Tota la vida, els 100 anys, jo el vaig veure potser l'última vegada 3 o 4 anys abans de morir-se, i el 100, per tant 100 i pico d'anys. I cada matí es passava molt de rato fent exercicis.
1: Mira, potser era la clau, la fórmula.
0: Els exercicis que feia eren molt senzills. Per exemple, els ulls els feia anar dret, esquerra, amunt i avall. Els ulls.
1: Els ulls.
0: Després, el cap.
1: També.
0: El cap fotia moviments amb el cap, no?
1: Molt bé.
0: També aixecava els braços. No recordo haver vist aixecar les cames, però ell es posava al menjador i allà, assegut, començava a fer exercicis i estava molt de rato. perquè no s'havia paralitzés res, no? I recordo que l'última vegada que vaig veure em va dir, veus, noi? Em va ensenyar les ungles, que li creixien. I diu, bueno, mentre et creixen les ungles, vol dir que encara viuràs. T'ho va treure, suposo que d'algun lloc o altre. Bé, en fi, aquesta és la història del tio Fresco, que m'ha semblat curiosa.
1: Molt.
0: Perquè retrata una mica una època.
1: Doncs en Francisco Bertran Bona, sí, que va ser tiet d'en Joan Santacana, el tio Fresco, un home de ferro. D'ell hem parlat avui des del retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana, que tornarà dijous aquí a parlar-nos, doncs, potser de fets, de personatges, d'esdeveniments vinculats o no al nostre municipi, però que també...
0: Alguna vinculació sempre hi ha.
1: Sí, sempre hi ha, sempre hi ha. Gràcies, Joan, que vagi bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
3: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, a Calafell Ràdio.

0: Aquesta és la nova del Sutherland, després del Toto Toro. Tornen amb aquesta cançó, que té una sonoritat també que es contagia molt, eh? La última. No sé, quedem 54 minuts pràcticament. Farem una aturada, la pausa, després la connexió amb el nostre meteoròleg, en Josep Miró, per la previsió del temps, que venen més pluges. I tot seguit, espai de la policia local, amb el sergent Dani Galán, parlant de les noves normes de circulació que entren en vigor avui, dia 1 d'octubre. Normes de circulació que afecten a patinets, motos, bicis i altres vehicles. Tot serà després de la publi, aquí, a Calafell Ràdio. No et moguis.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs ara mateix, 2 minuts, arribem a les 11 del matí. Com sempre, és moment del temps, de la previsió meteorològica. Avui la tenim enllaunada amb la crònica del temps d'en Josep Miró. Doncs vinga, anem a escoltar la crònica que ens ha enviat en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta canviant i inestable i començarem l'octubre de la mateixa manera que vam acabar el setembre, amb inestabilitat i amb temperatures superiors a les normals. Avui esperem una situació complicada en el temps al centre del dia, ja que s'esperen pluges i ruixats i tempestes, preferentment entre mig matí i mitja tarda, quan poden ser més intenses, i que després podríem tenir una pausa i amb alguna pluja o ruixat també entrada la nit. Les temperatures avui han pujat de nit, no han baixat dels 22 graus de mínima, mentre que la màxima quedarà més curta i estarà entre 25 i 26, amb una humitat alta i força xafogó. Ben feble de llevant tot el dia i mar moguda amb maror. De cara a demà el temps encara serà variable i insegur, amb cel ennuvolat al matí i amb clarianes a la tarda. Tot i així, no es descarta alguna pluja minsa i dispersa, puntual a mig matí o al vespre, i amb una temperatura que aquesta nit baixarà i estarà entre els 20 o 21 de mínima i demà entre 24 i 25 de màxima, amb una humitat alta i encara amb una mica de xafogó, però menys acusada que aquests darrers dies. Ben feble de llevant o gregal tot el dia i fent que la mar continuï moguda amb maror.
0: Doncs recordem que hi ha aquest avís de protecció civil per fortes pluges que poden caure a partir d'aquest migdia d'aquest dijous. Ara mateix, cels ennuvolats, aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, la temperatura ambient és de 24 graus centígrads.

0: arribat el moment de l'espai amb la policia local de Calafell. Avui ens acompanya el Dani Galán, és sergent de la unitat de trànsit. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui precisament coincideix amb l'entrada en vigor d'aquesta nova normativa, avui 1 d'octubre. En què consisteix, no? Perquè hi ha molt de rebombori.
1: Correcte, Mireia. Bon dia. Mira, avui comencen moltes normes que són noves. Llavors, què millor manera de que vingui la policia aquí a explicar-les avui mateix, no? Uh-huh. Perquè sortim d'aquí els oients i tinguin la idea ràpida, no?, dels quatre ítems que se'ns ha de quedar a la ment. Són 20 pàgines de reglament, però que resumirem en 10 minuts.
0: Bueno, vinga, comencem per segments, no? Començarem per les motocicletes. I quins canvis, doncs, han de tenir en compte els motoristes?
1: Doncs mireu, com a introducció podria dir també que és una normativa que protegeix els col·lectius vulnerables. Mm. Motocicletes és un d'ells. Motocicletes, ciclistes, vianants... Recordem que a Catalunya, malauradament, el 60% de víctimes mortals són d'aquest tipus de col·lectius, començant per les motocicletes, no? Que és el principal. Llavors, en aquest tema, què ve a dir la normativa? Doncs reforçar tot el tema de seguretat. Seguretat passiva, el casc... A partir d'ara serà obligatori portar guants. Guants a la via interurbana, fora de poblat, i aviat ho posaran també dintre. No diu què tipus de guants, si han de ser en protecció, si no, de moment deixa moratòria per portar els típics guants, no?, que trobem de moto. El casc haurà de ser homologat, que fins ara no deia res la llei, deia, bueno, que estiguessin certificats, et podries comprar a Xina un, però ara haurà de portar l'etiqueta, la E d'homologació d'Espanya, o la CE, però sí que ens hem de fixar els cascs que tenim a casa i, si no, anar canviant. Què més? Ah, el calçat a partir d'ara, això d'anar amb xancles,
0: no,
1: s'ha acabat. Qui no ha anat amb xancles a la platja, no? Amb l'escupi, però a partir d'ara, dintre de poblat i fora, sempre calçat tancat, bambes, sabates, etc.
0: Tot això, com deies, per protegir el més vulnerable, en aquest cas, que estem parlant de motocicletes, evidentment, no? Si caus i vas amb les xancletes...
1: Sí, sí. Clar, penseu que la norma ve moltes vegades després de coses que han passat i molts accidents o conseqüències molt greus, no? I jo he vist caigudes de motocicleta, no portar pantaló llarg i la cama o perdre dits del peu, no? I tot això té una explicació, al final. Va. És la seguretat i hem de ser conscients.
0: Alguna cosa més de motocicletes o passem ja...
1: De motocicletes, ja... en principi... Uh-huh. Bueno, sí, una coseta important. Hem de portar a partir d'ara, com a dotació al maletero de la moto, una armilla reflectant, igual que el cotxe.
0: Molt bé.
1: No significa que te la posis circulant, però si baixes de la moto per una avaria, sí que l'has de posar.
0: Fins ara no era obligatori.
1: No era obligatori, sí. És una norma que comença avui.
0: D'acord.
1: I una coseta també curiosa, a les caravanes o quan tenim retenció, no?, que veiem les motos pel costat dret i diem, ostres, no sé si està prohibit o no, a partir d'ara es permet. Es permetrà, doncs, fer l'avançament... Ferran?
0: Aquí, el Ferran és que porta moto i s'ha posat content, eh?
1: Màxima 30, aquella circulació avançant, no? Uh-huh. I sempre, i aquí ve el matís, sempre hi ha un matís, que estigui senyalitzat en aquella via que es permet. Hem de fixar-nos que estigui o no estigui prohibit.
0: Clar.
1: Val? Això és en quant a motocicletes.
0: Vinga, anem ara amb les bicicletes.
1: Les bicicletes també tenim novetats, tot ve per lo mateix, no?, per la seva protecció. Fins ara el casc l'havien de portar en vies interurbanes, no canvia res, però es treuen aquelles excepcions que hi havia, no?, d'empujar en un port de muntanya que te'l podies treure, amb molta calor, ara ja no. O sigui, sempre casc, vale? Què més tenim? Doncs tenim lo de la distància de seguretat, que fins ara ho tenim, metre i mig, això continua igual, però quan fem l'avançament a aquella bicicleta, hem de baixar la velocitat. Ens diu la norma que hem de baixar 20 km per hora, la velocitat. Si anem a 90, baixar a 70. I per què és això? Doncs per aquell cop d'aire que li donem al ciclista passant a 110. O en qualsevol carretera convencional, doncs passar a 90-100 no és el mateix que passar a 70. Aquesta és una novetat i fins i tot diu aquesta modificació que si hi ha possibilitat de passar-nos totalment a l'altre carril, és a dir, pensem carreteres de dos carrils, com tenim aquí la Charlie 31, la C31, doncs hem de passar fins i tot a l'altre carril amb total normalitat, no allò d'ajustet i deixar un metre i mig, sinó passar totalment.
0: Això és pels conductors, no?, pels que anem conduint, no?, pel respecte als ciclistes. Sí. Ells continuen amb la mateixa norma en quant a circular,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, ells no canvia res, però sí que els que hem de vigilar, no?, la seva seguretat, fins i tot dintre del poblat, a partir d'ara hauran de circular pel mig de la calçada. Això ja ho dèiem nosaltres als col·les, quan anem als nens i aconsellem anar pel mig. Per què? Perquè si van molt pegadets als vehicles, t'obren una porta i te la menges.
0: També.
1: Llavors, a partir d'ara, ho diu la propera llei, que han de circular pel mig. I vehicle que vagi darrere ha de mantenir una distància de seguretat.
0: I paciència.
1: I molta paciència.
0: Clar.
1: Allò perquè... de pitar i d'accelerar, que veiem moltes vegades, sobretot a ciutats grans, s'ha d'acabar, s'han de deixar 5 metres de distància, diu la llei, s'ha de respectar, perquè no només per la sanció, que són grans, són de 200 euros, la majoria que estic dient, però és per la seva seguretat, perquè posa molt nerviós. Quan vas... Jo tinc amics ciclistes, jo no tant, però tinc amics, que m'ho diuen, és que és molt agobiant, estressant que un cotxe t'estigui doncs, apretant a, a la roda, no?, quasi. Llavors, tot allò té una explicació.
0: Una manera és anar, doncs, pel mig del carril, no?
1: Sí, anirem pel mig i nosaltres haurem de respectar aquella distància de seguretat com a qualsevol cotxe que tenim davant.
0: Molt bé. Això pel que fa als ciclistes.
1: Ciclistes ja estaria.
0: Anem ara als patinets i als vehicles de mobilitat personal.
1: Doncs aquí, com sempre, és un hàndicap, no?, el tema dels patinets a tot arreu. I què ha passat? Doncs Calafell ens vam avançar, molta intel·ligència, vam posar el casc, ja ho sabeu, fa 2 o 3 anys ja, i ara sí que serà a tota Espanya. Casc obligatori a tot arreu d'Espanya. I l'edat també l'han unificat a tota Espanya, 15 anys.
0: És el que parlàvem, no? Que abans cada municipi doncs, tenia les seves normes. Era una mica lio, no?
1: Era molt lio, és molt difícil. Tu anaves per, jo què sé, Calafell, passaves a Cunit i era una altra normativa.
0: Sí.
1: Continuaves a... No, això ja s'ha acabat i en principi nosaltres la teníem a 16, 16 anys, aquí l'ordenança, però unifiquem,
0: 15, no?
1: Clar, la norma estatal doncs, preval i hem d'unificar-ho.
0: Molt bé.
1: I això és el més important en quant a patinets elèctrics. A partir d'ara també haurem de portar l'armilla, que ja ho deia la llei, però sempre quan sigui de nit. I els repartidors, els típics riders, no, que van amb el globo i tal, sempre han d'anar amb l'armilla. Ara ens fixarem
0: tant
1: al carrer.
0: Tant de nit com de dia.
1: Sempre. Sempre hauran. Jo ahir ja veia molta gent d'aquests repartidors, no? I deia, molt bé, portava tot, l'armilla, la matrícula, etc. I dóna goig.
0: Molt bé. Doncs ara parlem d'altres modificacions que també poden afectar els conductors. Quines serien, no?
1: Sí.
0: Ens es pot explicar.
1: Ja traient això dels col·lectius concrets, doncs hi ha curiositats, no?, que haurem de saber també. Una cosa que a Alemanya ja fan, per exemple, fa anys, que és quan hi ha un vehicle d'emergència i ens apartem a l'autopista, fan com un carril central en aquella ambulància. És a dir, el que va a l'esquerra es pega a l'esquerra i el que va a la dreta es pega a la dreta. I es deixa tot el carril central perquè l'ambulància, grues, policia, que van a l'accident, puguin avançar. Sobretot a l'agost, que és impossible, no?, que arribem. Això serà obligatori. També trobarem... Lo del cinturó de seguretat s'ha tret l'excepció que teníem dels repartidors. Allò de estoy repartiendo entre punto y punto, ara sempre hauran d'acordar-se'l, ja no hi ha excepcions, traient-lo de sempre, vehicles d'emergència, un metge que va darrere l'ambulància, doncs evidentment, si ha de fer la RCP,
0: no pot anar lligat, no?
1: Però els repartidors fora, aquesta excepció. I així un altre tema curiós és el tema de les autocaravanes, que molta gent ens pregunta, ens truca aquí a la policia, o on puc aparcar, puc deixar la autocaravana, no parlo de la típica caravana.
0: De la rural, sí.
1: Doncs s'ha regulat i a partir d'ara hauran d'estacionar sempre amb les rodes col·locades a terra, no? Això d'aixecar-les com fan alguns no, i sense treure cap tipus de tendall, sense treure dutxa, sense treure res que signifiqui acampar.
0: No acampar,
1: no
0: això està clar.
1: Per tant, podrà circular i aparcar per qualsevol lloc. També hauran de mirar la normativa de cada municipi. Això sí que ho diu la llei, que a Calafell no tenim prohibició així expressa, però te'n vas a Vilaseca o te'n vas a algun altre lloc de la costa i sí que de vegades tenen, no? Ens hem d'informar allà on anem i ja està, cap problema. Però sí que queda regulat per fi.
0: Queda clar. Sí. I ara quin és el vostre paper, no? Perquè amb tanta normativa, vosaltres us haureu tingut que posar al dia, a més la gent encara tampoc la sap, avui han entrat en vigor. De quina manera, no?, esteu actuant vosaltres?
1: Nosaltres, com sempre, Mireia, una cosa és la part de control, vigilància del trànsit, hem de fer-ho, evidentment, però l'acompanyem molt d'això que estem fent avui, no?, d'informació, d'anar també a les escoles, que ja iniciem l'educació viària, i una mica també informar molt al principi. Els canvis costen, no? I de vegades la gent es va informant poc a poc i hem d'entendre també això, aquest impàs o aquesta moratòria que donem d'informació, de parar el vehicle, escolta, vostè sap que això ja no es pot fer, que ha de deixar la distància, bueno, sempre que no sigui algú greu i deliberat, no? I després queda el control i el tema, si ja la gent és reincident, doncs ens queda la multa, no? Però en principi és molta informació I així ho tenim també previst, no?, de cara a l'any, de fer formació, de fer xerrades i de fer cosetes.
0: Sí, això li volíem preguntar, no? Teniu xerrades, no?, properament.
1: Sí, tenim una xerrada molt, molt interessant aquest mes d'octubre, el dia 20, que és per famílies de joves que tenen patinet elèctric. Aquesta vegada la centrem, ens han demanat també que la centrem a les famílies, pares, mares. Per què? Perquè de vegades no sabem quin model comprar, si està legalitzat, si ha de córrer fins a 25 o no. El tema de la normativa nova també. I els donem quatre ítems, quatre consells, l'anomenem guia pràctica, no?, aquesta xerrada, perquè al final és una mica tot. Fer una hora de formació, la farem allà al Casal Jove d'Alcalde Romeu. Estan totes les famílies convidades que vulguin passar i preguntar el que vulguin.
0: Segurament tindran molts dubtes.
1: Sí, sí, sí, perquè clar, jo sóc pare també i sempre, ostres, t'expliquen, però no ho sap realment, clar. Hi ha molta confusió i cada cop està tot més clar. Llavors, aquesta xerrada serà molt bona en aquest sentit.
0: Molt bé, Dani, ja per acabar, doncs, quin missatge, no?, enviaries als ciutadans, sobretot tots aquests conductors de motocicletes, ciclistes i de patinets elèctrics, sí, amb aquesta nova normativa?
1: Com he dit al principi, la norma de vegades ve perquè hi han passat coses, han passat accidents, és important ser conscients de tot això i que són col·lectius vulnerables en el sentit que tothom tenim una mare, una àvia, un nen i ens hem de posar en el seu lloc, no? Que podria ser la meva mare, no? Que l'atropellen i hem de tenir molta cura amb aquest col·lectiu. Per tant, molta prudència i ja està.
0: D'acord, doncs moltes gràcies com sempre per venir a la secció de la policia local de Calafell.
1: Gràcies,
0: que vagi molt
1: Mireia,
0: bé.
1: Gràcies, Mireia, gràcies.

0: Never Gonna Give You Up, la gran cançó del 1987 amb el britànic Rick Astley i sota la producció dels Stock Aitken and Waterman, aquella factoria d'èxits que triomfaven sobretot amb creacions en els anys 80. I entre els seus artistes, Kylie Minogue, la Sonia o el Rick Astley, Never Gonna Give You Up, mai. Et deixaré, mai renunciaré a tu, podria ser la traducció literal de la cançó.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música. Aquí.

Doncs ara mateix 11 i 16 minuts, anem camí del punt de 11:45, moment que arribarà l'Ignasi, el Xavier, arribaran les històries de la música. Tornem a l'actualitat, tornem al 2026, amb Ginestar i Nil Moliner, amb aquesta col·laboració que sona molt bé. Amb qui estaràs? Així es titula aquesta cançó que escoltes ara mateix des del Calafell Matí. Bon dia des de Calafell Ràdio.

0: aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
1: Més cançons per compartir al teu costat. Cançons força recents que també van desfilant per l'antena del 107.9 de la FM. Som l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio i Calafell.tv i amb èxits com aquest, el de Shawn Mendes i Camila Cabello. Recuperant aquest Señorita.

aquí i ara, 4 hores amb l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Poc més de 2 minuts, ja arribem a 2:15. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera.
4: Bon dia. Calafell tindrà una nova centralitat al 2030. La zona entre Calafell i Segur tindrà un nou hotel, una zona comercial, 500 nous habitatges i prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins. La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebrarà la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric els dies 3 i 4 d'octubre, aquest proper cap de setmana. Calafell s'omplirà de rimes mariners demà divendres amb una cantada d'havaneres a la plaça de Cal Cubano. Serà 8:15 de la tarda, on s'oferirà una vetllada musical gratuïta a càrrec del reconegut grup Son de l'Havana. Denuncien que l'empresa concessionària de la zona blava del Vendrell va pintar 82 places sense permís. L'Ajuntament expedienta l'empresa que hauria estat cobrant les tarifes durant tot l'estiu. La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, organitza un maridatge al Museu Déu demà 2 d'octubre. L'activitat està emmarcada dins la Fira de Santa Teresa. La Bisbal del Penedès aprova la modificació urbanística per ampliar l'escola Ull de Vent. L'Ajuntament preveu adquirir uns terrenys privats per construir el centre. El temps es torna a complicar. Més tempestes avui dijous i un cap de setmana plujós a Catalunya. El 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó aquest 2026, segons Copernicus. I entra en vigor la nova normativa de trànsit, guants obligatoris per als motoristes i edat mínima de 15 anys als patinets. Les autoescoles han adaptat la formació actualitzant materials, continguts digitals i testos en temps rècord. I Recerca i Universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'IRB CatSud de Tarragona. L'espai disponible per a investigació es doblarà i les obres s'espera que estiguin enllestides a finals de l'any 2027.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Puntuals a la seva cita, engeguem una nova edició de les Històries de la Música. Són l'Ignasi Guilut, el Xavi Andreu, que ens acompanyen des dels estudis de Calafell Ràdio. En els pròxims minuts tornen les Històries de la Música també en repetició els dissabtes en el Calafell Matí de Les Moments. Ignasi i Xavier, molt bon dia, benvinguts, com esteu?
1: Bon dia, Ferran, bon dia també a tots els oients.
2: Bon dia, la mar de bé, contents, com sempre.
1: Com sempre, d'estar aquí.
2: Jo, clar, tornem a ser aquí.
1: Bé, i estem aquí perquè la setmana passada ens van quedar coses per fer, no?
2: Exactament, mira. Avui acabarem el repàs als èxits de 1974, revisant aquells temes que més temps es van passar al capdamunt de les llistes de los 40 principales o el Billboard nord-americà.
1: I començarem amb una de les bandes que van aconseguir situar dos temes en el primer lloc de los 40. Es tracta de la banda de Suzy 4. La setmana passada escoltàvem Devil Gate Drive i avui comencem amb 48 Crush.

0: Suzy 4 és el nom artístic de Susan K. 4, la cantant, baixista i líder de la banda que portava el seu nom.
1: Va construir una notable excepció en la seva època pel fet de ser una de les poques dones que lideraven una banda de rock dur i que al mateix temps n'eren la cantant i la baixista.
0: En aquest tema que escoltem, 48 Crash, es van instal·lar a la primera posició de los 40 i s'hi van quedar un parell de setmanes que, sumades amb la del Devil Gate Drive, que escoltàvem la setmana passada, en van ajuntar 3 en total.

0: També The Sweet va ocupar la primera posició de les 40 principals durant 3 setmanes, però ells amb un únic tema, Ballroom Blitz.
1: Aquesta cançó té una interessant història al seu darrere. El títol, Ballroom Blitz, que vol dir caos o merder, a la sala de concerts

0: amb The Sound of Philadelphia, interpretat per MFSB. Obrim l'apartat dels temes que van estar-se dues setmanes al capdamunt del Billboard. Cosa estranya per un tema eminentment instrumental com ho és aquest.
1: El nom del grup, MFSB, són les inicials de Mother, Father, Sister, Brother. Però això no ens ha de confondre, eh? Ni eren quatre, ni tenien relacions familiars.
0: Vaja, vaja, vaja. Doncs bé, en realitat eren un grup de músics de sessió, d'aquells que estan en nòmina d'una productora i acompanyen a diversos artistes en les seves gravacions. El seu nombre variava d'una gravació a l'altra en funció de les necessitats de cada peça.

0: Escoltem ara Rock Your Baby, interpretat per George McRae, que fins a la publicació d'aquest tema no era gaire conegut, però que gràcies a aquesta cançó no només es va mantenir dues setmanes líder al Billboard, sinó que a més va aconseguir un èxit mundial.
1: Rock Your Baby és considerada una de les primeres peces que iniciaven el camí de la transició de l'R&B cap a la música disco, en bona mesura degut a l'ús que George McRae va fer de la bateria electrònica per marcar el ritme suau però constant que es manté al llarg de tota la cançó i que és el que feia omplir les pistes de ball.

0: També Billy Swan va encadenar dues setmanes liderant el Billboard amb la seva cançó I Can Help, una cançó que va ser el seu únic èxit destacable. Raó per la qual crec que se'n podria qualificar com de One Hit Wonder.
1: Segur que sí. Doncs bé, Billy Swan era un cantant de country que a partir d'aquell únic èxit va continuar la seva carrera, sobretot com a compositor per a altres artistes i també com a músic d'estudi.

0: Entrem ara al grup de temes que en 3 setmanes van mantenir-se aquell any 1974 al màxim de temps encapçalant el Billboard.
1: I comencem amb John Denver, que va sumar les 3 setmanes entre dues cançons. La primera es titulava Sunshine on My Shoulders i s'hi va estar 2 setmanes, mentre que aquesta que escoltem, Annie's Song, només se n'hi va estar una de sola.
0: Aquest tema John Denver el va dedicar a qui era la seva dona en aquella època, la Annie Martel. I sembla ser que la va escriure durant el trajecte d'una pujada d'un telefèric d'esquí.
1: Carai.
0: O sigui, va ser en qüestió de 10 minuts. Mira,
1: això és una cançó ràpida.
0: Sí, sí, el xicot va aprofitar el temps, la veritat.

0: Aquest va ser un altre dels temes que van ocupar la primera posició del Billboard durant 3 setmanes. Es tracta de Terry Jacks interpretant Seasons in the Sun.
1: Aquesta és una adaptació d'una cançó francesa de Jacques Brel titulada Le Moribond, que tenia originalment una visió, diguem que molt més irònica i fosca, sobretot.
0: Sí, està clar, ja des del títol, el Moribond. Jacques en va suavitzar el to, fent-lo més sentimental i accessible i convertint-la en un comiat d'amics, cosa que es fa evident quan la lletra diu allò de «Adeu, amic meu, és dur morir».

0: També trobem dalt de tot del podi a Paul Anka amb aquesta balada pop titulada Having My Baby, que va interpretar fent duet amb Odia Coates.
1: No era aquesta la primera vegada que Paul Anka arribava al capdamunt del Billboard. Ja ho havia fet en diverses ocasions a final de la dècada dels 50s i inicis dels 60s. La qual cosa fa evident la durada de la seva carrera i que sempre va anar acompanyat d'èxits.

0: Passem ara a parlar del podi dels 40 principals, on Roberto Carlos va quedar en tercera posició en nombre de setmanes amb el títol de La Distància, mantenint-se nou encapçalant la llista de vendes.
1: Molt bé. Doncs moltes de les balades de Roberto Carlos van ser traduïdes i interpretades per ell mateix en diversos idiomes, sobretot el castellà, la qual cosa en va incrementar, naturalment, el nivell d'èxit.
0: En aquest cas, però, la que hem estat escoltant és la versió original de Distància, en portuguès, on una de les paraules que més podem escoltar és saudade, que vol dir nostàlgia, que és precisament el que Roberto Carlos transmet en moltes de les seves cançons, i en particular en aquesta.

0: el segon graó del podi, havent ocupat el número 1 dels 40 durant 11 setmanes, tenim a Juan Pardo amb el tema Conversaciones.
1: L'any 1974, Juan Pardo ja es trobava a l'etapa de maduresa de la seva carrera, que havia passat per ser membre de Los Brincos i també posteriorment del duet Juan i Julio.
0: A més de cantant, ha sigut compositor i productor i un dels primers artistes espanyols a mantenir el control complet de la creació de les seves cançons, desenvolupant totes les tasques al llarg del procés creatiu.

0: era el primer lloc de la classificació dels èxits de 1974 i trobem Mocedades i aquest tema titulat Tómame o déjame, gràcies al qual es van mantenir en la primera posició al llarg de 12 setmanes.
1: Musicalment, aquesta cançó està en la línia del mític Eres tú, amb harmonies vocals molt cuidades, mentre que la lletra és una manifestació de rendició i de submissió de la protagonista enfront de l'espòs infidel.
0: Aquesta és una posició que potser actualment no seria rebuda amb un grau d'acceptació com ho va ser l'any 1974, Però sigui com sigui, va ser el major èxit d'aquell any a la llista espanyola. I amb ells us deixem fins la setmana que ve, en què començarem un tema nou.
1: Sí, Javier, però això serà la setmana que ve.
0: Exacte.
1: Mentre, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: No badis, vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista, amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio, per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Entre les novetats recents, aquestes novetats que pots escoltar a Calafell Ràdio, tenim aquesta veu tan interessant, amb aquesta també interessant bona proposta. És la Sienna Spiro, amb això que es diu Great Expectations. Doncs avui arribem a les 11:57 minuts. En un moment arriba la càpsula dels dijous amb l'Albert Gómez. I la màquina del temps amb el top 5 que ens presenta cada dijous. Abans, música per recordar. Música ballable, per cert.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
0: Per cert, que marxem cap als 90 amb Tina Cousins. I això que es diu Mysterious Times. En 3 minuts, arribem a les 12. En un moment, la màquina del temps.

0: cançó dels finals dels 90, Tina Cousins, i això que es diu Mysterious Times. També tenim la música de la nostra vida, la música de la teva vida, aquí en el Calafell Matí. I cançons que ens fan ballar. Dotze i un minut. I ja sabeu que tots els divendres, entre les 8 i les 9 del vespre, a la sintonia de Calafell Ràdio, en el 107.9 de la FM, engeguem la màquina del temps. De fet, l'encarregat de posar en marxa aquesta màquina del temps és l'Albert Gómez, per repassar els èxits, els hits dels anys 80 i 90. En tenim un món, i no els acabem, eh? No perdis la cita de demà divendres, de 8 a 9 del vespre, la màquina del temps, a més aquesta setmana amb un especial de remescles. I també l'Albert Gómez participa tots els dijous aquí en el Calafell Matí, en aquest espai en què repassem 5 cançons, un top 5, amb els grans èxits de la música dels 80 i dels 90. Moment de posar en marxa aquesta màquina del temps, escoltar les propostes que ens porta l'Albert Gómez. Albert, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Bon dia, oients de Calafell Matí, de Calafell Ràdio. Doncs un dijous més. Què tal, com esteu? Soc l'Albert Gómez i avui us presento un altre Top 5 en aquest 1 d'octubre de l'any 2026. Per tant, vinga, anem a per feina i anem a escoltar el número 5.

El número 5 per una de les cançons ben fusionades de New Wave i música disco, una de les produccions fetes per Mike Chapman, una de les cançons més icòniques de la banda nord-americana Blondie, amb la veu de David Harry i el guitarrista Chris Stein, dels temes que es va incloure a l'àlbum Parallel Lines l'any 1978 i va arribar al mercat com a senzill al gener del 1979, aconseguint el número 1 a les llistes d'èxits de diversos països, com per exemple, incloent Estats Units i el Regne Unit. Heart of Glass dels Blondie és el número 5 i ara directes al número 4.

viatjant fins al mes de novembre, el 24 de novembre de 1986. Neil Rogers, de la banda Chic, juntament amb el propi grup, van produir aquest tema, el Notorious, de la banda Duran Duran, que va aconseguir la posició número 16 al Regne Unit i la 12 als Estats Units, al Billboard 200. Notorious, el número 4 d'aquest Top 5 en aquest dijous al Calafell Matí. I vinga, anem a per més, anem al número 3.

És un dels artistes que va iniciar la seva carrera musical a principi dels anys 80 treballant amb el famós equip de producció de Sly i Robbie, però gràcies, en aquest cas, a aquest tema, el 94, Here Comes the Hop Stepper, va aconseguir la fama mundial. Ini Kamoze, cantant, compositor jamaicà de reggae, dancehall i reggae muffin, nascut a St. Mary a l'octubre del 1957. Número 3, per aquesta producció que hem recuperat en aquest Top 5, el Calafell Matí d'avui dijous.

Un dels temes que, sens dubte, mereixia escoltar-lo de principi a fi. Dan Harrow, aquest popular projecte musical d'Italodisco, concebut a Itàlia pels productors Roberto Turati i Miki Chirillato. El nom del projecte, en aquest cas, doncs, prové d'un joc de paraules amb l'expressió italiana denaro, que vol dir calés, eh? Vol dir money, money, money. Clàssic de 1985, de fet, l'èxit massiu que va guanyar el festival Festivalbar en l'Arena de Verona. Després, l'any 87-86, van arribar altres cançons, com Day by Day, Catch the Fox o Don't Break My Heart. I ara sí, oients del Calafell Matí, arriba el nostre number one, el nostre número 1 d'aquest top 5. I amb el number one, amb el número 1, us dic adeu i recordar-vos que els divendres teniu una cita de 8 a 9 del vespre aquí a Calafell Ràdio, amb qui us parla i l'espai La Màquina del Temps. Us deixo amb el Ferran Boquer i amb més Calafell Matí. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau. Número 1.

0: Déu-n'hi-do, quina gran cançó aquesta, la dels Imagine Dragons, el Believer. Cançó que publicaven des del Evolve l'any 2017, aquest àlbum dels Imagine Dragons. Amb ells hem arribat a les 12 i 24 minuts, pràcticament. Moment de fer una aturada, una pausa publicitària i tot seguit amb els titulars del dia.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Dos minuts i mig, arribem al punt de dos quarts d'una del migdia. Som a dijous ja, dia 1 d'octubre de 2026. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades que avui ens expliquen des dels serveis informatius de Calafell Ràdio i que també ampliaran a partir de dos quarts de dues d'aquí una horeta l'informatiu migdia. La Mireia Romaguera. Endavant, Mireia, molt bon dia.
2: Bon dia. Calafell tindrà una nova centralitat al 2030. La zona entre Calafell i Segur tindrà un nou hotel, una zona comercial, 500 nous habitatges i prop de 40.000 metres quadrats de zones verdes i jardins. La Ciutadella Ibèrica de Calafell celebrarà la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric els dies 3 i 4 d'octubre, aquest proper cap de setmana. Calafell s'omplirà de rimes mariners demà divendres amb una cantada d'havaneres a la plaça de Cal Cubano. Serà a dos quarts de vuit de la tarda, on s'oferirà una vetllada musical gratuïta a càrrec del reconegut grup Son de l'Havana. Denuncien que l'empresa concessionària de la zona blava del Vendrell va pintar 82 places sense permís. L'Ajuntament expedienta l'empresa que hauria estat cobrant les tarifes durant tot l'estiu. La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, organitza un maridatge al Museu Déu demà 2 d'octubre. L'activitat està emmarcada dins la Fira de Santa Teresa. La Bisbal del Penedès aprova la modificació urbanística per ampliar l'escola Ull de Vent. L'Ajuntament preveu adquirir uns terrenys privats per construir el centre. El temps es torna a complicar. Més tempestes avui dijous i un cap de setmana plujós a Catalunya. El 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó aquest 2026, segons Copernicus. I entra en vigor la nova normativa de trànsit, guants obligatoris per als motoristes i edat mínima de 15 anys als patinets. Les autoescoles han adaptat la formació actualitzant materials, continguts digitals i testos en temps rècord. I Recerca i Universitats destinarà 2,5 milions d'euros a ampliar les instal·lacions de l'IRB CatSud de Tarragona. L'espai disponible per a investigació es doblarà i les obres s'espera que estiguin enllestides a finals de l'any 2027.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Doncs vinga, en punt, dos quarts d'una del migdia. Tram final que engeguem ara del Calafell Matí, aquest programa magazín que combina l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Tram final, com us deia, fins arriba a la una amb propostes amb música, cançons, però també en un moment amb l'agenda cultural d'aquesta setmana a Calafell.

0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Doncs vinga, anem a repassar l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana al municipi de Calafell. Ja sabeu que tenim a marxa els tastets del Baix Penedès al voltant del món de l'arròs. Hi participen restaurants del nostre municipi, per exemple, l'hotel Boutique Aqua, el restaurant 4R Miramar, el Rei Pescador, Boho Beach, el restaurant L'Àncora, el restaurant Meridiano, la Mar de Fons, Catering Eusebio, la Masia de la Platja, el Mediterrani Assegut de Calafell, el Siroco Port de Segó, el Petit Bistró de la Mari Herrera, la Tavernita de l'Anella o el Gastrobar Sal i Pebre. Doncs aquestes són aquestes jornades que fins al dia 18 d'octubre es poden gaudir de l'arròs aquí al nostre municipi. No us les perdeu. I us volem parlar de la cantada d'havaneres que arribarà demà divendres 2 d'octubre a partir de 7:45 del vespre a la plaça de Cal Cubano. Acollirà una cantada d'havaneres a càrrec del grup Son de l'Havana, la formació integrada per músics amb una àmplia trajectòria professional i una gran passió per les havaneres, oferirà un repertori que va més enllà

0: cap de setmana, i és que es celebra a la Ciutadella Ibèrica de Calafell aquest 3 i 4 d'octubre, dissabte i diumenge, la 26a jornada, o millor dit, 26è cap de setmana ibèric a la Ciutadella Ibèrica. Cobrirà les seves portes amb diferents activitats al voltant de l'arquitectura i de l'urbanisme en època ibèrica. Hi haurà jornada de portes obertes tant dissabte dia 3, entre les 10 del matí i les 2 del migdia, i per la tarda de 4 a 6, però també diumenge dia 4, entre les 10 del matí i les 2 del migdia. També hi haurà activitats especials, concretament dues. Dissabte dia 3, a les 11 del matí, taller familiar amb el títol Com construïen els hiverns? Una proposta per descobrir una manera pràctica i pensada per les famílies de com es construïen en el poblat hivern. I també el diumenge, el dia 4, a les 11 del matí, visita guiada sota el títol Tenien arquitectes els hiverns? Per conèixer millor la seva arquitectura i la manera de com s'organitzaven aquests espais. Les activitats són gratuïtes, però calen les inscripcions prèvies perquè les places són limitades. Per reservar podeu trucar al telèfon 977 69 46 83 977 69 46 83 o també escrivint al correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat calafellhistoric@calafell.cat. Així doncs, ja sabeu, aquest cap de setmana la Ciutadella Ibèrica de Calafell ens convida a descobrir com construïen, com vivien i com organitzaven els seus espais als hiverns. 26è cap de setmana ibèric, dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre, a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. No us ho perdeu. I acabarem al Teatre Joan Colet de Calafell, perquè el Teatre Auditori Municipal acull aquest pròxim diumenge, dia 3, a partir de les 8 del vespre, Meugenio, gira 25 anys d'humor etern. Amb Toni Climent, l'únic intèrpret del mestre. L'any del 20è aniversari de la desaparició d'Eugenio, Meugenio torna als escenaris per recuperar la màgia d'un dels humoristes més admirats de tots els temps. Per comprar la vostra entrada anticipada, podeu entrar a giglon.com, G-I-G-L-O-N.com, giglon.com. Recordeu, serà aquest diumenge, dia 4 d'octubre. Doncs ens heu de disculpar perquè no serà diumenge, sinó dissabte, sembla ser, dissabte, dia 3 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, Meugenio. Dissabte 3 d'octubre, sí, 8 del vespre, al Teatre Joan Colet de Calafell, Meugenio, gira 25 anys d'humor etern. Dissabte dia 3, 8 del vespre, al Teatre Joan Colet de Calafell, ara sí, ha quedat ben clar. Doncs aquesta és la nostra agenda cultural.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Com m'agrada aquest rotllo, com m'agrada aquesta cançó, i és que quan la vaig escoltar per primera vegada, vaig dir, aquesta cançó la vull. DJ Night Affair, no és gens conegut, però aquesta jo espero que sigui molt coneguda, la cançó One More Chance. Vinga, marxem. Que a vegades el botonet es resisteix, eh? Potser no vol marxar, no vol plegar l'ordinador. Doncs vinga, tanquem edició del Calafell Matí d'aquest 1 d'octubre de 2026, que engegàvem puntualment a les 9 del matí i que sempre al llarg de 4 hores combina l'actualitat, l'entreteniment, bona música i tot això a l'antena del 107.9 de l'FM. Som Calafell Ràdio, som el Calafell Matí. I a la una t'arriba una selecció de la millor música en la nostra llengua, en català. I a partir de 2:15, l'informatiu migdia serà amb la Mireia Romaguera. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. I marxarem per apropar-nos a la una del migdia amb una cançó que ens porta concretament fins al 1986. Marxem amb The Pretenders, banda britànica, aquesta banda liderada per la carismàtica Chrissy Hynde, una de les veus femenines més reconegudes del rock dels anys 80. Justament en el 1986 publicaven una de les seves grans cançons, jo diria que és el seu gran èxit. La cançó segur que la coneixes, és el Don't Get Me Wrong. Aquesta cançó que ens porta les files i que ens trasllada ara mateix cap als 80 i cap al Regne Unit. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Demà més i ja de cara al cap de setmana, demà divendres. Per cert, compta amb la pluja, que ens acaba de saltar un S-alert. Adéu.